0: el prelitoral i també el massís dels Ports.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de Trescat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.200, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
1: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
10: Mari Carmen! Mari Carmen!
1: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
11: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
12: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
1: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocat una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
13: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
15: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català de moment no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
14: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
14: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel Di Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. Di Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
2: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
21: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
22: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
22: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
23: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
24: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, en lloc està descrit que aquesta espècie nedi.
23: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa i a una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
25: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
23: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
26: Surprise! We are going on a jet.
27: What?
3: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: Teve proposta de renovação do Benfica.
5: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
4: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán Girona i el Manresa de Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón. I seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres. El Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara a la temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa, Atlètic Barceloneta, amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 2:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Obac?
2: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
9: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
10: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
11: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
12: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
14: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
15: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
16: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
15: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
17: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
15: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
18: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
19: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
20: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
18: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
21: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
18: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
22: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
18: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
4: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
5: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
3: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
23: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
1: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
24: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
25: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
24: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
25: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
24: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
1: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
26: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
1: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
0: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
0: Des de la plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
6: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
0: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
1: El temps. Néstor Gómez.
7: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
8: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
9: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
8: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
1: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialitat

0: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
1: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hostaleria, també els cuiners pues, que vegades busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
0: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
2: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
4: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindria, que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
3: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
4: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
3: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UPE demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
2: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
5: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
6: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
5: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
6: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
7: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho. I lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
5: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
8: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Has obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors, no, culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una

0: masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. En l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
3: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
2: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
1: 3CAT Info.
2: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
4: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
1: 3CAT Info.
2: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
5: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
2: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
1: 3CAT Info.
2: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en dos sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 3.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
0: Esports.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jèssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
10: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
9: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat el centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
12: Mari Carmen!
13: Mari Carmen!
11: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
14: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
15: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Portin 5 dies de vaga indefinida dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
12: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
13: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català de moment no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi hauríem d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
0: 3CAT Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
2: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
2: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
3: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar a l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa i a una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
3: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPC de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les matarónines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni-Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals de la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Félix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 3:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Obat?
2: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí, glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
11: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya el dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
15: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
14: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
16: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
14: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
17: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
18: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
17: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
20: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
17: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
21: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
17: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Tal com ha avançat Trescat Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
4: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
22: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
3: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
23: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
1: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
24: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
25: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
24: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
25: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
24: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
1: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
26: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
1: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
0: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
0: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
5: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
0: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
1: El temps. Néstor Gómez.
6: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
7: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
8: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent al carrer fora, no ho entenem, la veritat.
7: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
1: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
9: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
10: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i sobretot més eficiència.
9: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents.

0: Diu avança Unió de Pagesos que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
2: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
1: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
2: Tot això ens afecta als inputs de producció, per tant el preu en teoria hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
1: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
3: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
4: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
3: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
4: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
5: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho. I lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
3: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: S'ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en

0: el presidi immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
1: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
0: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
0: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
3: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
0: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
4: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
0: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la 7a etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, 8a etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
0: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 4.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
0: Esports.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CatInfo, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
10: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
9: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
12: Mari Carmen! Mari Carmen!
11: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
13: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
14: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Portin 5 dies de vaga indefinida dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
15: s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
16: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
17: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
18: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
19: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
20: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
19: El govern català de moment no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art el 1994.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
21: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
0: 3CAT Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
22: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
23: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
2: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
2: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
3: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa i a una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
5: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
3: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Ex-Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador, amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán Girona i el Manresa de Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Bigues i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara a la temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i és ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
7: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
9: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
8: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
10: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
11: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
12: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
13: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
11: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
14: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
11: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
15: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
11: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
0: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
16: Tal com ha avançat 3cat Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
17: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
16: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
18: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà dels que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
16: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
19: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
20: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
21: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
20: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
21: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
20: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
22: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal, empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
1: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
1: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
3: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
1: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
23: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
25: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
26: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
25: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
27: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
28: La inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu, noves envasadores, sistemes de transport del producte,
4: sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són aquells que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
27: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
4: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, que busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
27: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
0: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes

0: tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
1: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
0: Tot això ens afecta als inputs de producció, per tant el preu en teoria hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
1: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
2: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluen.
3: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
4: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
3: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
4: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
5: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho. I lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
3: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurien de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat

0: El comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
2: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
0: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats: Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
3: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
0: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aaron Imink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
1: 3CAT Info.
0: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 5. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
1: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jèssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
2: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però clar, a partir d'aquí, tant de bo, estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
11: Mari Carmen! Mari Carmen!
10: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'Estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
12: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
13: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
14: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
16: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
17: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
18: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies, un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar. Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
0: El govern català de moment no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art el 1994.
15: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
15: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel Di Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. Di Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir creixen al conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bé, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
1: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
1: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
2: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
2: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: Teve proposta de renovação do Benfica.
5: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
4: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán Girona i el Manresa Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón. I seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Bigues i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. Amb waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada, Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor, Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra, i Buliacmen i Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals de la Lliga masculina. Terrassa, Atlètic Barceloneta, amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 6:15.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
9: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
10: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
11: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
12: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya el dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
14: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
15: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
16: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
15: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
17: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
15: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
18: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
19: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
20: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
18: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
21: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
18: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
22: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
18: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
4: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
5: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà dels que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
3: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
23: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava

0: i podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
1: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
2: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
3: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
2: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
4: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
2: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
5: El temps.
1: Néstor Gómez.
6: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
7: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
8: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
7: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
1: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge

0: de la plantada d'Eltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
1: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
2: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
1: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
2: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
1: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
0: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
4: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
3: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
4: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
3: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
5: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
6: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
5: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
6: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest gran viatge, de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
7: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho. I lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
5: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Has obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: En David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. En l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 6. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
1: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
2: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
11: Mari Carmen! Mari Carmen!
10: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
12: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
13: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
14: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
16: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
17: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
18: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
19: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
20: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
19: El govern català de moment no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art el 1994.
15: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi hauríem d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
15: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
22: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
23: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
1: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
1: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
2: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa i a una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
4: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
2: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ell es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán Girona i el Manresa Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón. I seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Bigues i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada, Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor, Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra, i Buliacmeni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara a la temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa, Atlètic Barceloneta, amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 6:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí, glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
11: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i és ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya el dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
15: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
14: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
16: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
14: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
17: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
18: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
17: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
20: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
17: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
21: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
17: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
4: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
22: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà dels que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
3: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
23: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
1: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
24: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
25: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
24: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
25: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
24: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
1: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
26: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal, empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.

0: de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
1: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
1: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
3: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
1: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
5: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona, i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
6: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
7: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent al carrer fora, no ho entenem, la veritat.
6: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
8: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
9: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors...

0: ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són aquells que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
1: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
0: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hostaleria, també els cuiners pues, que busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
1: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
2: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
4: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
3: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
4: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat, si no, tu acabes tenint pèrdues.
3: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
2: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
5: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
6: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
5: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
6: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
7: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho. I lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
5: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: S'ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Carolyn Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancà de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, 8a etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aronimink, a l'estat de Pennsylvania, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Dissabte 16 de maig del 2026, hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval, d'altres en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid, amb 95 anys, per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. Hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure en el fons és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit, però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passa a Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista, amb crítiques a Arbeló, el seu entrenador, Déu el tingui a la glòria. El fallit astre francès va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses, una mínima d'il·lusió d'empatia i una mínima dosi de companyerisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, encara que tinguin algunes semblances, recorda més a les hores finals el búnquer de Hitler que no pas en aquells èxits que s'estudien a les escoles de negocis. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte, bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Titulars de matinada, hem sabut que l'exèrcit nord-americà ha batut el número 2 d'Estat Islàmic.
2: Ha estat en una operació militar a Nigèria, ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump.
0: I també de matinada, pel canvi d'horari, el president de Salvador Illa, el president de la Generalitat, confia aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
2: Això després que Esquerra i el govern hagin arribat a un acord per construir la línia de tren orbital. Ara caldrà el vistiplau de la Moncloa, que s'ha de concretar dimecres que ve en una comissió bilateral entre la Generalitat i l'executiu espanyol.
0: Les protestes d'ensenyament es van traslladar i a la tarda el túnel del Cadí tallat durant dues hores.
2: Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen.
0: Reunió avui a Montserrat sobre l'escalada a la muntanya un mes després de la mort de dos escaladors per un despreniment de pedres.
2: Segons ha sabut Catalunya Ràdio, Mossos, bombers, agents rurals, escaladors fan una jornada tècnica en què debatran sobre el canvi climàtic i el seu impacte a Montserrat i sobre altres qüestions com la regulació de l'escalada en espais naturals.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Vial Cadilla, bon dia.
3: Bon dia, sí, després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. El tècnic ha deixat a Barcelona Caroline Graham Hansen, que recupera d'una lesió pensant ja en la final de la Champions de dissabte que ve. La final d'avui de Copa es podrà veure per TV3 i la podreu escoltar a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: El sindicat d'àrbitres demana que s'obri un expedient a Florentino Pérez.
3: Ho reclamen un escrit que ha presentat al comitè de competició on demana que el Madrid i el seu president es disculpin arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, Josep Mourinho, que sona com a relleu d'Arbeló a la banqueta de l'equip blanc, estudia una oferta de renovació del Benfica.
0: Però, spoiler, acabarà venint al Madrid. En motor, a les 9 del matí comencen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: Àlex Márquez va ser el segon més ràpid en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona a Montmeló. El pilot de Cervera es va quedar tan sols 18 mil·lèsimes del primer Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Els entrenaments oficials i la cursa sprint es podran veure per TV3.
0: El temps avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Tomàs?
4: Doncs avui ja un dia més assolellat, un dia ara mateix fresc, però en canvi a migdia les temperatures seran més suaus, amb màximes que estaran entre els 20 i els 23 graus. Per tant, l'ambient serà més agradable. Una tarda també de sol, però al Pirineu amb algun ruixat, amb alguna petita precipitació, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.400, però ràpidament a la cara nord, però ràpidament pujant fins als 1.800. De cara a diumenge, doncs demà serà un altre dia una miqueta més inestable. Al matí, amb alguns intervals en núvols, fins i tot amb algun ruixat a les comarques gironines i al nord-est del país. A la tarda, els ruixats podran guanyar terreny també a la resta del Pirineu. En canvi, serà un diumenge amb més sol a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i amb temperatura també amb tendència a pujar. Ara mateix, a Pirineu, ambient fred, a Olot 2 graus i a Puigcerdà 0 graus.
5: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Gelong i Marta Monforte, i sumarem també el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió, de nou, marcat per la polèmica d'Israel. A les 10, l'hora negra de Maika Navarro. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units, condicionada, evidentment, per Donald Trump, que aquesta setmana ha estat a la Xina. Avui que al suplement també coneixerem històries de parts. La Ivette Anoro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar a llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut 6 fills, tots a casa seva. Avui, les seves històries acompanyades de la llevadora Irene Lorente. A quarts de 12, les aventures del Xavier Aldecoa. Avui ens porta fins a Uganda, a unes muntanyes llegendàries i màgiques que s'assemblen a la Lluna. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem la prèvia d'Eurovisió. I amb el Pep Noguer, avui cuinarem tonyina. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Fa poca estona, Donald Trump, que acaba de tornar de la seva visita oficial a la Xina, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa, diu, i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista.
2: El comandament mort és Abu Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians afronten, literalment, diu, una amenaça existencial a Nigèria. Ja fa temps que una part de la societat nord-americana parla d'extermini de cristians, sobretot a les xarxes i des de comunitats religioses. Nigèria, recordem, és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat del continent, i aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que ha jurat lleialtat a Estat Islàmic.
0: En clau internacional, també és notícia que Israel ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que els dos països han pactat allargar l'alt el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Tres de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra dos centres sanitaris libanesos.
2: Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. Les dues parts es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Des de l'inici de la treva, Israel ha matat almenys 400 persones. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. Tot plegat, mentre aquesta nit se celebra una nova edició d'Eurovisió marcada pel boicot de diversos països per la participació d'Israel al certamen. De fet, Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos no formaran part del concurs, que fa anys que arrossega aquesta polèmica.
0: I a Alemanya, el seu canceller, Friedrich Merz, afegeix més tensió a les relacions amb Washington, diu que no enviaria els seus fills a estudiar o a treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari el va fer ahir davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes també de popularitat, ha reconegut que el seu missatge no arriba als alemanys. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
7: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
6: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa evita cantar victòria abans d'hora, però s'ha mostrat optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat. Què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
9: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
8: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
9: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, simplement, es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
8: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
0: Gràcies, Albert Prat, des de Califòrnia, des de Los Angeles. Això després que s'hagi anunciat que els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat.
2: L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, i Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
10: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
11: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: Més qüestions. Els sindicats d'ensenyament que han convocat la vaga contemplen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
2: Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
12: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
2: Des del sindicat Professors de Secundària, el seu secretari general, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
13: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
2: El Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que la propera reunió sectorial serà finalment dimecres que ve. Segons la conselleria, la reunió s'ajorna un dia per motius d'agenda de la consellera, ja que dimarts participa en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament.
0: També fan protestes els mestres i els professors. Han tancat una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Ahir el torn va ser per les mobilitzacions a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
15: Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res, no poden enquistar més el problema.
14: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: Ahir a València, per cert, els docents també es van mobilitzar de manera multitudinària al carrer, a la marxa reivindicativa, i van participar més de 35.000 docents, segons la delegació del govern. Dilluns es tornaran a reunir sindicats i conselleria. I a tot això, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. El sindicat UGT i Comissions Obreres reclamen més personal, sobretot interventors per motius de seguretat.
2: Pau Mercè és membre de Comissions.
16: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
2: Els sindicats reclamen que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe i amb la mediació del Departament de Treball.
0: Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya per impulsar-se cap a la majoria absoluta. A Sevilla hi tenim l'enviada especial Paula Brujats.
17: El PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
18: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
17: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
19: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
20: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
17: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
21: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
17: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
0: Professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals, bombers i tècnics de natura reuneixen avui a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els molts temes que es debatran hi ha la qüestió del canvi climàtic i el seu impacte en una muntanya com Montserrat, que pateix molt desgast quan hi ha fenòmens de pluja intensa.
2: Tot plegat després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes en un sector d'escalada de Can Jorba, al terme del Bruc, i que va obligar a tancar 5 vies en aquest corredor, en aquest sector d'escalada afectat. Xavier Paricio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
22: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que ja som conscients que ells ja ho saben, no?, que existeix un risc.
2: Les darreres dades de bombers referents al 2025 confirmen la tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat se'n van fer 9. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Tenint en compte que a Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades, la pràctica és segura. Eduard Sánchez és gerent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
23: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
2: Aquesta jornada tècnica també hi participaran experts de diferents punts de l'Estat per debatre qüestions com la regulació de l'escalada, la seguretat, la seva ètica i la convivència amb l'entorn natural.
0: A un mes de la visita del Papa, costa trobar habitació a Barcelona i alguns dels hotels que encara en tenen de lliure s'han augmentat preus. Per exemple, el Grand Hyatt, un 80% respecte a una setmana normal, i l'Hotel Vela també s'ha disparat.
2: En aquest hotel emblemàtic de la ciutat, la nit del 9 al 10 de juny costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·lava al voltant dels 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Muro és directora general de Partur.
24: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
2: La demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat, segons dades del portal de reserves Booking. Aquest mes de juny coincideixen molts esdeveniments. A banda de la visita del Papa, hi ha els festivals Primavera Sound i Sonar, la Fórmula 1 i una trentena de congressos com el Mundial d'Arquitectura, amb 10.000 participants.
0: La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la seva feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la IA que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
1: Un pla de formació articulat en tres itineraris, que van des d'un nivell bàsic fins a un ús més especialitzat. La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
3: Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
0: I ara música. Conegut per tot, Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Resmetàs de Barcelona que avui repetiran amb totes les entrades exaurides, Marc Ruiz.
4: Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Resmetàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa i van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit, malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
5: Com podem ser amics si som quasi família, no? Per dir d'alguna manera. És convivent, però, clar, amb un objectiu, amb uns propòsits comuns.
4: I per Josep Tió encara van més enllà.
7: Vaig tenir una revelació quan vam tornar al 2011, que havia deixat la música jo, em vaig donar compte de lo important o com em complementava com a persona el fet de ser músic.
4: Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
0: Ha obert les portes al Còmic Barcelona amb un programa d'activitats ampli i divers, amb més de 200 expositors que presenten els seus treballs de còmic contemporani i una gran representació de talent espanyol i de noves propostes internacionals. Xavier Palau.
25: Ahir divendres el Saló es va centrar en els estudiants i els col·leccionistes i dissabte i diumenge s'espera un públic més familiar. Es podrà triar, entre moltes altres propostes, entre assistir a una masterclass, participar en concursos i tallers o descobrir els últims videojocs. Josep Maria Polls, articulista, autor de còmic i cap d'estudis de l'Escola de Dibuix Josso, parla del gran talent que hi ha aquí i que fins i tot ve gent de fora.
26: És immillorable. Aquest país sempre ha estat una font de nous valors i això no para, no para. Que inclús que de vegades ve a viure aquí famílies que no són autòctones, diguem-ne, però venen aquí on això es potencia.
25: I Berta Cusó, autora de Sir Creek, diu que cal seguir treballant perquè el còmic no sigui una art menor.
27: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
25: El Saló estarà obert a Fira de Montjuïc fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
0: I després de passar pel Festival de Peralada i de diverses gires per festivals europeus, arriba a Barcelona al Teatre Victòria el muntatge de dansa Rodin. Sergio Bernal, un dels ballarins més influents de l'escena internacional actual, amb els seus moviments, dona vida a una part de l'obra de l'escultor i interpreta amb el seu art tres de les escultures de l'artista Montse Pujol.
28: Les tres peces de Rodin que Sergio Bernal interpreta són El pensador, El bes i Tors d'home, amb els seus moviments i amb la capacitat per interpretar el que vol dir l'escultor en aquestes obres. En declaracions a Catalunya Ràdio, Bernal ha dit que el muntatge que presenta Barcelona és un homenatge a Rodin i conté números que a Peralada no es van veure.
29: Rodin aporta la belleza, la obra maestra. Pero el público yo creo que también puede entender la emoción del individuo, ¿no?, de la persona. Esas emociones por las que transitamos a lo largo de nuestra vida ya sea el miedo, la inseguridad, el amor, la belleza, el silencio.
28: Sergio Bernal combina en aquesta obra la dansa clàssica amb el flamenc.
29: Pues mira, parece como muy extraño, ¿no? Parece como difícil. Pero en realidad es tan sencillo como cuando uno está contento y recibe una llamada inesperada de una mala noticia y de repente todo cambia. Sigue siendo la misma persona, pero en un segundo todo cambia. Lo mismo ocurre en la danza. El ballet me aporta esa belleza, esa paz, esa libertad.
28: El ballarí ha estat nomenat ambaixador de les arts del Regne Unit, ha rebut dos premis internacionals i ha fet gires amb muntatges dirigits per Ricardo Cué pels Estats Units, Itàlia, Alemanya i França.
6: L'informatiu del suplement.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
10: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
9: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
10: T'ho perdràs?
9: Més informació a futurfest.cat.
11: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: El balcó gastronòmic és un lloc...
13: Què bo?
12: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
13: Parella, què us posem per aquí?
12: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: L'informatiu del suplement.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i de la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot això, tan sols una setmana d'una altra final importantíssima, la de la Champions.
1: Exacte, i és per això que Pere Romeu ha decidit reservar alguna de les seves jugadores. El tècnic blaugrana ha deixat a Barcelona Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. El rival a la final de Copa d'avui serà l'Atlètic de Madrid, el mateix que en l'edició de l'any passat. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar aquesta copa.
15: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
1: En l'horitzó, la final de la Lliga de Campions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, però el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. En aquest sentit, analitza així el rival matalasser.
16: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
1: Aquest Barça-Atlètic de Madrid el transmetrem a la TTG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en futbol, el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit on demana que s'obri expedient disciplinari a Florentino Pérez, demanant que el club blanc i el seu president demanin disculpes arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès, però, admet que té una proposta de renovació del Benfica.
30: Té proposta de renovació del Benfica.
31: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
30: Jo diria domingo.
1: En motor, aquest matí, a partir de les 9, es faran els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es transmetran per TV3. Àlex Márquez va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
2: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest migdia es farà la cursa sprint, demà la cursa llarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
6: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Avui els meus ídols de pet cap als anys 80, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Viatge vintage acompanyats de Mecano, els germans Cano i Ana Torroja, que doncs continuen sonant avui a les ràdios musicals i que van marcar segurament un abans i un després a la música espanyola.
1: Totalment, per mi un grup pioner del pop espanyol i que la seva influència, això ho comprovarem avui, encara es nota als grups d'avui i també una manera de fer, unes lletres, una veu, uns arranjaments que els han convertit en una banda única i que encara ara jo crec que no ha tingut rival al pop espanyol.
2: Sí, sí, totalment d'acord. Tot i que, bueno, segurament a molta gent li pot costar reconèixer les influències de Mecano, però és el que dius tu, és un grup que va marcar tota una generació. Quan preparàvem aquest programa, és que anava...
1: Clar,
2: els que ja tenim una edat...
0: Us agrada Mecano? És una pregunta senzilla,
2: clar, jo reconec que vaig ser una època que sí. Jo sobretot quan era adolescent.
1: No he tingut mai època de Mecano, perquè Mecano van començar quan jo encara no havia nascut, però m'han agradat cançons en moments puntuals a la meva vida.
0: Quina resposta més llarga per dir que no? Play. No passa res.
1: No me'ls posaré a casa.
2: Jo només us dono un detall. Jo he fet EGB i a EGB les classes de gimnàstica es feien en cançons de Mecano.
1: Jo no he fet
2: EGB. Al meu col·le.

0: Quins sintetitzadors, eh?
1: Sí, ara us podria dir que això són Pet Shop Boys, us podria dir que això és una sintonia d'un programa de televisió, o que és una base per una cançó tecno de la Ruta del Bacalao, i segurament m'ho compraríeu tot. Però no, això és una cançó instrumental de Mecano, del primer disc de Mecano, on hi havia la Mecolena una fiesta, que hem sentit fa un moment, i em sembla una petita joia en aquell disc, que per mi és potser el millor debut, el millor primer disc d'un grup espanyol de la història. Mira com sona això.

0: Si te la saps sencera.
1: Me la sé
0: sencera.
1: Olga,
0: no te n'amaguis, no cal que xiu-xiuegis, però la pots cantar a ple pulmó.
1: No, home, no, però...
2: Això segueix sent el mateix disc, eh?
1: És increïble la quantitat de cançons que arribem a emmagatzemar en un moment determinat de la nostra vida, eh? És que... Sé versos sencers de Mecano sense voler, eh?
2: Quin record et porta, això, Olga? On has viatjat?
1: He viatjat a...
2: a entendre
1: que és una ressaca. Ah. He viatjat aquell moment de dir, val, ara entenc la cançó de Mecano. Sí, sí. Aquelles primeres ressaques.
2: Després David Carabén ho va acabar d'afinar una mica amb Mishima.
1: Sí,
2: que
1: sí, sí.
2: Podríem dedicar una secció a Mishima, no?
0: Ho podrem fer,
1: sí.
0: Potser puc aportar alguna cosa i tot, en aquest cas.
1: Hi ha una cosa curiosa de Mecano, que és que, clar, el coneixem com un grup de pop electrònic, però, clar, ells van néixer en un moment de ple auge de la movida madrilenya, no? I sempre s'han mogut que si estem dintre de la movida, que si no estem dintre, que si som prou reivindicatius o prou revolucionaris com per estar dintre, fora...
0: Els excessos els van cometre tots, també?
1: Sí, segurament.
0: Expliqueu-me aquesta relació dels dos germans de Manator Roja, com van això, com es coneixen, ho sabeu, una mica?
2: No t'ho sabria dir, jo, com es van conèixer.
1: No, la veritat és que no...
2: Crec que no...
0: Però ha estat tortuosa, no?, en alguns moments,
2: home,
0: també.
2: Home, sí, i tant.
1: Sí. Quan hi ha germans en un grup, sempre és complicat.
2: De fet, el que ha estat molt complicat és la tornada del grup. S'ha intentat en diverses ocasions, va haver-hi un moment que hi ha un locutor de ràdio va arribar a anunciar, ho va donar per fet, i només pel fet que ho havia anunciat el locutor de ràdio i no ells... se'n van a Norris, tota la tornada. Ja teníem preparada una gira per Llatinoamèrica, perquè això també ho hem de dir, Mecano a Llatinoamèrica són
1: molt grans,
2: déus,
1: molt grans,
2: és una cosa increïble, i no va poder ser. I ara em consta que fa no gaire també es va tornar a intentar,
1: però ha tancat les portes per
2: sempre. No?
1: Nacho Cano, això? De fet, en un programa de televisió que surten unes formiguetes, diguem...
0: El hormiguero.
1: Doncs se li va tornar a preguntar i ell va dir que no era...
0: Ha abraçat tota aquesta fatosfera, no? També.
1: Sí, també. No? I també i ara mateix Nacho Cano està amb aquests problemes amb la justícia, no? Que encara va arrossegant d'espectacles.
2: És un perla. Nacho Cano, sí, un perla.
1: És d'aquestes persones que va obrint i tancant...
2: Semideu, perla.
1: Empreses i no saps d'on... Bueno, coses...

0: Aquesta també te la saps, Olga?
1: Sí.
2: Jo aquesta me la sé una mica.
1: Sí, sí, sobretot el moment de dir sexo convexo, que no mai he entès què vol dir.
2: Sí, sí, la lletra és increïble, d'aquesta cançó.
1: Sí.
2: I jo he de dir que em vaig reenamorar d'aquesta cançó, que sempre m'havia cridat l'atenció, però tampoc no li havia parat molta atenció. Després de... m'acabo de contradir a mi mateix, no? He dit...
1: Sí. És com el sexo convexo.
2: Sí, sí, m'havia cridat l'atenció, però no li havia parat l'atenció. Doncs m'havia cridat l'atenció, però no m'hi havia posat massa a escoltar-la. Però després d'entrevistar per primera vegada el Quim Carandell de la Ludwig, que em va dir que estava obsessionadíssim amb Truth de Navajas, que era la cançó de la seva vida, la vaig tornar a escoltar i vaig dir, però quina lletra tan ben parida.
1: És una història.
2: És una història.
1: És una crònica. És una crònica sí, sí. D'un trio amorós, no? I d'un assassinat per, no? Per amor, no? Mm-hmm. I és gairebé com un... Podria haver estat una cançó de salsa, per exemple, no?
2: Com un Pedro Navaja.
1: És un Pedro Navaja, però a l'estil pop, pop electrònic espanyol / Madrid, no?
2: Sí, sí.
1: Diguem. Hi ha una cosa que segurament no... que també cal destacar de Mecano, que és la seva posada en escena i sobretot el que va encarnar Ana Torroja sobre un escenari, no? O sigui, una persona... bueno, era molt atlètica, vull dir, era una persona que també va fer com molt... va visibilitzar molt doncs, tot el tema del fitness, etc. Una mica com la Jane Fonda, però dels anys 80 aquí, i això també va crear una manera també d'estar sobre l'escenari.
2: I el timbre de veu i el fet que fos una banda sense guitarres. Mm. També.
1: Correcte.
2: No? Això també els va fer completament únics a Mecano.
1: Bueno, Nacho Cano era el senyor dels teclats.
2: Sí, sí. Aquells teclats interminables que no s'acabaven mai.
1: El que dèiem de que són uns déus a Sud-amèrica, fa uns anys es va publicar un disc homenatge on artistes com Natalia Forcade feien les seves pròpies versions de Mecano. Oh, wow.

0: I tant, i tant, i tant, i tant.
1: Sí, quadra, De fet, és una de les cançons preferides de la Paula Ribó. I aquí obrim el capítol...
0: De Dalai Lama, es diu això?
1: Sí, de filles de Mengano, o de filles d'Anna Torroja.
2: A mi no sé, és una mica surrealista.
1: És rara, aquesta cançó,
2: molt, És raríssima. Com li dediques una cançó a Dalai Lama?
0: Digues que t'encanta, Olga Balós.
2: No m'agrada.
0: Confessa't de bota de Mecano i explica'ns que les carpetes de quan eres adolescent anaven forrades dels germans Cano, que ara abracen doncs, tot el que està malament. No passa res.
1: I parlant
0: tots tenim plaers molt culpables.
2: L'altre Cano, que és compositor de...
1: Carlos Cano.
2: Carlos Cano, que és compositor d'òpera, fotògraf, pintor, també. Bueno, aquest jo crec que
1: és el bo
2: dels
1: Cano.
2: És el normal, crec que és el normal.
0: Són el Cano bo.
1: Són el Yin i el Yang, una mica.
2: Sí, podria ser.
1: El Caim i Abel.
2: Podria ser un Caim i Abel o un Liam i Noel, no?
1: Podria ser.
2: Bé, és un tema raríssim per mi, Dalai Lama.
1: I abans hem escoltat Hawaii Bombay, que volia explicar l'anècdota que quan jo l'escoltava de petit, que crec que és potser un dels primers records que tinc de Mecano, em pensava que Hawaii Bombay era una ciutat. Hawaii Bombay, saps? No Hawaii separada de Bombay, saps? I després vaig descobrir que no, que Bombay existia per separar.
2: Sí, i és un país i una ciutat, és una cosa com... Bueno.
0: Va, més deixebles de Mecano. On anem?
1: Anem a Amaia. No busques a...

0: Podria ser de Mecano, eh? No? Actualitzada una mica.
1: Podria ser perfectament, sí, sí.
0: A mi m'encanta, aquesta cançó de Maya. És una carta a la seva mare, que m'al·lucina. Tinc unes ganes boges de veure-la al Festival Vida, aquest estiu, a la Maya. I també el timbre de veu, jo crec que és una mica...

0: 2.000 per...
1: No, o sigui, que guanya Maya, sí, però entre l'Oreja de Van Gogh, la Maya Montero,
0: ah, i Ana Torroja.
1: Ana Torroja, home, últimament no
0: està... aquí una
1: no està, no està en el seu millor moment, eh?
0: No.
1: Pagaria una entrada per veure l'Oreja?
0: Ara
2: no. Mateix no.
0: M'ho vaig estar pensant quan van sortir. Sí.
2: No, perquè però... aniries, no aniries a veure el grup.
1: Creieu que mereixen un capítol dels meus
0: ídols?
2: Sí,
0: això sí. Sí, això sí. I tant, i tant.
1: Els vostres desitjos són ordres. Va, que acabem.
2: Vinga.

0: Bé, això és mujer contra mujer, però en francès. Sí. Perquè la mateixa, els mateixos Mecano, l'any 88, l'any que van publicar Descanso Dominical, que és com un dels discos de referència, no?, del grup, van gravar aquesta versió de Mujer contra Mujer en francès i ho va petar a França. Va ser número 1, vull dir, va ser tot un èxit.
1: Una mica com Julio Iglesias.
0: Sí, no? Van fer un Julio cançons... Iglesias, sí. I llavors, bueno, doncs, en comptes de posar Mujer contra Mujer, doncs, no sé, crec que aquesta versió en francès també té la seva gràcia.
2: Una cançó molt valenta que va ajudar a sortir de l'armari a tantes dones... I que en aquell moment no n'hi havia de cançons d'aquestes. Jo mateix, jo recordo haver-me-la descarregat del Napster en el seu moment i potser descobrir que hi havia l'opció que les dones poguessin... a una dona li pogués agradar una dona gràcies a escoltar aquesta cançó.
0: Jo crec que molts vam aprendre que era un amor entre dones gràcies a aquesta cançó. Ho vam descobrir quan érem més petits, sobretot per algunes de les imatges, no?, que transmeten la lletra. Com...
1: T'has vestit de blai adolescent per homenatjar Mecano?
2: Què vols dir amb això?
1: No, vull dir que l'estètica que avui ha vingut al blai...
0: Però quina estètica?
1: Podria haver sortit...
0: Podria haver
2: sortit una samarreta Adidas que les porta tothom.
1: Podria haver sortit de l'institut de quart d'ESO, de la classe?
2: No, no l'ha vestit així, no?
0: És més Benicàssim amb any 98, eh?
2: No, jo...
1: Bueno, no t'enfadis, blai, va.
2: No, l'època del blai adolescent em podies veure amb una camisa arrugada a l'Obisbal i amb una samarreta de Manu Chao.
0: Uf.
2: El mateix dia podies veure amb això.
1: Entre Manu Chao i Mecano. Blai, Mercè, Olga Balós, moltes gràcies. Sí, que tingueu bon dia. Ara tornem.
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
7: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
6: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
7: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
6: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
8: Fes-te entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
9: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
11: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
10: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
12: Amadíssim Senemí
10: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
13: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
10: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
14: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
15: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titular, Judit Pastor, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Arrenca l'edició més polèmica d'Eurovisió marcada pel boicot a Israel.
2: Aquesta nit a Viena, 70a edició del festival i sense Espanya, Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia ni Islàndia. Serà el primer cop en 65 anys que Espanya no participarà al festival.
1: Mentrestant, nou atac d'Israel al Líban, malgrat l'alto al foc.
2: La treva pactada entre el Líban i Israel, que s'acabava demà, s'allargarà 45 dies més, segons han acordat les dues parts en les negociacions de Washington.
1: Els Estats Units maten el número 2 d'estat islàmic.
2: Ho ha anunciat fa poca estona Donald Trump, que l'ha qualificat com el terrorista més perillós del planeta. L'operació l'han dut a terme en col·laboració amb les Forces Armades de Nigèria.
1: El president Salvador Illa, optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos.
2: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per validar els acords en infraestructures que inclouen la construcció de la nova línia orbital ferroviària.
1: Sentirem també el president català aquesta matinada en una entrevista a la CNN. Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà.
2: El PP aspira a governar en solitari, el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya.
1: Atenció amb aquesta notícia que comentarem abastament amb la Maica Navarro. Detingut un pres reincident per atracar a punta de pistola en un supermercat de Lleida.
2: És Dino Marcelo. Feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent, on complia condemna per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir.
1: Mossos, agents rurals i bombers es reuneixen per abordar els últims accidents a la muntanya de Montserrat.
2: La trobada arriba després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc.
1: Sopa de cabra dona el tret de sortida a la gira dels 40 anys a la sala Resmetàs de Barcelona.
2: Després del concert d'ahir, avui hi tornen amb totes les entrades exaurides i acompanyats dels cors de Bet Rodergues.
1: Els esports, el Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
2: Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
1: Si ens fixem amb les portades dels diaris, el diari Ara, imatge principal per Donald Trump i Xi Jinping després d'una trobada que encara acapara part dels titulars.
3: Més bones paraules que fets, apunta l'Ara sota d'aquesta imatge dels dos líders, un diari Ara que a la part superior també destaca en titular que el model econòmic català es veu qüestionat per l'informe Fènix. El país es dessagna, i llegim. També amb Donald Trump com a protagonista, titular de La Vanguardia, els Estats Units redoblen la pressió sobre una Cuba a punt de col·lapsar. I aquí la imatge és per a Juanma Moreno Bonilla i María Jesús Montero, aspirants a una Andalusia que tanca una campanya que cataloguen d'adormida. A El Periódico llegim que el carnet només per a cotxes automàtics creix amb l'auge dels elèctrics i la fotografia principal és per al Saló del Còmic de Barcelona, concretament joves disfressats. I al Punt Avui es fixen en el malestar a les aules i veiem una motxilla escolar dins d'una aula buida. Diuen els docents de Catalunya i el País Valencià mantenen la pugna amb els respectius governs.
1: Donald Trump també és protagonista al titular del diari El País. Cuba negocia amb els Estats Units davant del col·lapse per falta de combustible.
3: En imatge, la manifestació de docents massiva ahir també a València, la premsa dita de Madrid, que també té la mirada posada en les eleccions andaluses. Titular del Mundo, l'últim escó a 5 províncies decidirà quina majoria té el PP. En imatge, l'altre gran nom de la setmana, Florentino Pérez, del costat d'Isabel Díaz Ayuso, diu literalment Florentino Chulapo número 1 a San Isidro. A la Razón es fixen en les narcollanxes, els míssils dels narcos contra la Guàrdia Civil, i a l'ABC Correus va tardar setmanes a comprovar falsedats en la regularització.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils. Avui bufarà 23 espelmes, no a Fontanals.
4: Aquesta actriu catalano-francesa va debutar només 11 anys a la gran pantalla a la pel·lícula Marsella. A casa nostra es va donar a conèixer per la sèrie Cites i a nivell estatal també s'ha fet un nom a la sèrie Sé quién eres de Telecinco.
1: 52 espelmes per Laura Pausini.
5: Jo sempre estaré prop de tu al teu costat.
4: Va cantar en català per primera vegada a la Marató de TV3, considerada la reina del pop italià. La seva carrera es va enlairar després de guanyar el Festival de San Remo i des d'aleshores ha venut més de 70 milions de discos arreu del món.
1: i 73 espelmes Pierce Brosnan.
4: L'actor irlandès, nominat dues vegades als Globus d'Or, és un dels grans guapos de Hollywood. Va ser el cinquè actor que es va posar en la pell de James Bond i va protagonitzar quatre pel·lícules d'aquest agent secret entre el 1995 i el 2002.
1: Vida social.
5: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de dormir.
1: Aquest que sona és el petit de Calaril, un dels caps de cartell del festival Ambassat de Sabadell.
0: Després d'uns quants anys de silenci discogràfic, Joan Pons està girant pel territori amb el seu últim disc, Arilarilaril, que planteja molts dubtes i molt poques respostes. Avui serà un dels artistes que pujarà a l'escenari del Parc Catalunya a 6:45 de la tarda. Les entrades de dia valen 39 euros.
5: No me llames Dolores, llámame Lola.
1: Pastora torna als escenaris a la 2 de Polo de Barcelona.
0: Caim Riba i Dolo Beltrán celebren 25 anys de trajectòria amb un nou disc de versions amb col·laboracions i una gira que avui fa parada a la Sala Barcelonina en el marc del Guitar Barcelona. Serà a 9:15 de la nit.
5: Si et digués que ets l'amor de la meva vida... No
1: Estrella Damm celebra 150 anys amb una festa plena de música al Parc del Fòrum.
0: Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà i Maria Jaume seran els encarregats d'animar aquest gran aniversari que se celebra a partir de les 3 de la tarda. Per assistir-hi es poden comprar entrades per 50 euros, que inclouen consumició a la web d'Estrella Damm.
1: I el teatre el TNC al Firmament.
0: Gara Roda adapta aquesta obra i la situa a Catalunya per parlar d'una dona acusada d'un crim brutal i sentenciada a mort. Però ella afirma estar embarassada i això podria ajornar la seva execució. Per resoldre-ho es forma un jurat popular de dones que haurà de decidir el destí de l'acusada. Avui a funció a les 7 del vespre amb entrades entre 14 i 28 euros.
1: I el TNC, en aquest cas, no, ja ho hem dit, a la Sala Flyhard, per amor, un pacte d'honor.
0: Eu Manzanares estrena aquest text sobre dos joves casats sobre el paper, és a dir, que són un matrimoni de conveniència per protegir-se del sistema. Quan després d'un temps distanciats ella li demana un favor a ell èticament qüestionable, tots dos es veuen obligats a encarar preguntes incòmodes. Avui hi ha funció a 6:45 i a les 8 del vespre. Les entrades es podran comprar per 18 euros.
1: Avui el conte del Postils es titula Ell ja ho sabia.
6: Així que va néixer, el Carles ja coneixia les regles del món on havia anat a parar. No va caldre que ningú li expliqués res. Sabia que allò que començava tenia data de caducitat i es va preparar. De ben petit, va demanar permís a casa per mudar-se d'una manera molt particular. Era el que sempre demanava pels aniversaris, un vestit d'home fet a mida. Cada matí, abans de sortir de casa, es plantava davant del mirall i no marxava fins que tot ell estava impecable. S'ajustava la corbata, examinava la llargada de l'americana i els pantalons, comprovava que no hi hagués arrugues a la roba, s'assegurava que les sabates estiguessin ben enllustrades, es retocava el tupè que gastava i després sortia al carrer amb la tranquil·litat de saber que la mort, malgrat els seus capricis insondables, l'agafaria previngut. Per fortuna, l'home de la dalla el va visitar quan ja tenia una edat respectable. Només va haver de trucar una vegada a la porta. A l'altra banda, el Carles el va rebre engalanat per l'ocasió, a punt per estirar-se a la caixa sense intermediacions.
1: Música.
5: Ella perreja sola amb les amigues i quan la miro em dedica un somriure.
1: Ai, mare. Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Roger.
1: Amb què arribarem avui a les 8?
7: Avui arribarem amb aquesta batxata titulada Somiatruites, de Llunc Rajola. L'artista lleidatà va publicar ahir divendres el seu tercer disc, titulat El món no està fet per als romàntics. Somiatruites parla amb ironia d'aquells enamoraments sobtats que neixen enmig d'una nit de festa i creixen desmesuradament dins la imaginació.
1: Veig que tu també has tingut una nit llarga. Salut i ràdio, Blai.
7: Salut i ràdio.
5: Besitos en declaro adicte. Sé que t'estimo, sé que te amo. Sé que t'agrado si et miro, si et parlo. Sé que t'estimo.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 16 de maig del 2026 hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval. D'altres en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid, amb 95 anys, per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. I hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla una paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la roda de premsa de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure, en el fons, és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passarà a Kylian Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista amb crítiques a Álvaro Arbeloa, Déu el tingui a la seva glòria. El fallit astre francès va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses, una mínima il·lusió d'empatia i una mínima dosi de companyerisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, recorda més les hores finals als búnquer de Hitler que no un cas d'èxit d'aquells que s'estudien a les escoles de negocis. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Tomàs Molina, després dels ruixats d'ahir, quin cap de setmana ens espera per tota la gent que vol fer activitats a l'aire lliure, Tomàs?
2: Doncs ara mateix han d'anar una miqueta abrigadets, però després a migdia l'ambient serà més suau, amb màximes que arribaran als 23-24 graus a bona part del país, per tant vindrà de gust estar al carrer i estar al sol. Serà un dia de sol a la major part de Catalunya. Aquesta tarda tornen a haver-hi ruixats en àrees del Pirineu, però poqueta cosa, la cota de neu se'n va cap amunt, amb 1.400 a l'Alt Pirineu, 1.900 a la resta, i una tarda d'alguna nuvolada, però per fer bonic. Ara mateix, al Besa 3 graus al Parc Natural dels Ports. Cal abrigar-se una miqueta.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. El Festival d'Eurovisió celebra avui segurament la seva edició més atípica, marcada per la participació d'Israel i el boicot de diversos països, com Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i també els Països Baixos, precisament el dia que Israel, el gran protagonista d'aquesta polèmica, ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que Teheran i Beirut han pactat allargar l'alt el foc 45 dies més. En aquest context, Àustria acollirà la 70a edició del festival, immersa en una crisi de credibilitat. La xifra de països que hi competeixen aquest any és la més baixa des del 2004. Espanya va ser el primer a plantar-se després que es confirmés la participació d'Israel, una decisió presa per Ràdio Televisió Espanyola i amb el suport, evidentment, del govern socialista. De fet, aquestes últimes hores, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que la plantada Eurovisió és coherent i necessària.
3: Por eso España no participa en el Festival de Eurovisión, porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
1: Al boicot s'hi van afegir altres països on el festival tampoc es podrà seguir per televisió. Per la seva banda, Eurovisió insisteix que és un festival apolític, però recordem-ho, el principal patrocinador és Moroccan Oil, una marca de cosmètica israeliana. L'edició d'aquesta nit, que sí que es podrà seguir pel canal de YouTube del festival, arriba amb la incògnita de si un any més Israel tornarà a arrasar el televot, com ha passat aquests últims anys. De fet, en aquest sentit, la polèmica està servida perquè una investigació recent del New York Times destapa una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta els vots. De fet, fa un parell de dies Eurovisió va obligar la delegació d'aquest país a esborrar un vídeo on el cantant demanava el vot massiu. Es tracta de Noam Betan, el representant d'Israel d'aquest any, que defensarà la cançó Michelle. Alors je danse, danse avec les mots, tu me verras rire, rire à nouveau, t'es ma douce. És quarta a les apostes, al darrere de la gran favorita, Finlàndia. I també d'Austràlia, que participa al festival des del 2015, aquest any amb la cançó Eclipse. O altres propostes més desenfadades, com la grega Ferto. Bé, com sempre, tot sona, si fa o no fa de la mateixa manera. En tot cas, la música compartirà protagonisme amb les protestes, potser no dins de l'estadi, però sí fora. Aquest migdia hi ha convocada una manifestació al centre de Viena, la ciutat que acull Eurovisió, i diverses organitzacions pro-palestines austríaques també han organitzat un festival alternatiu sota el títol, sota el nom, No hi ha escenari pel genocidi. Tot plegat la mateixa setmana que Israel ha fet notar el seu malestar, en aquest cas amb el Barça, després que Lamine Yamal onegés una bandera palestina a la rua de celebració pel títol de Lliga. El de Rocafonda no s'ha pronunciat verbalment sobre el conflicte, però sí que ho ha fet simbòlicament en un gest que ha reobert l'etern debat de si els futbolistes, els esportistes, en definitiva, s'han de posicionar sobre qüestions polítiques. Aquesta setmana, l'entrenador blaugrana Hansi Flick picava el crostó a Lamine Yamal pel seu gest.
4: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva, i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
1: Però l'estrella blaugrana no és ni de bon tros l'únic futbolista a trepitjar l'ull de poll. Sense anar més lluny, aquest any el futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, en parlàvem fa uns instants a la portada, ha demanat votar contra l'extrema dreta.
5: Estem davant d'un moment molt important per la història del nostre país. Els extremistes són a les portes del poder. Ens hem d'identificar amb els nostres valors, que són la diversitat, la tolerància, el respecte, I això és innegable.
6: Eso sí, sí, indéniable.
1: En el cas de Mbappé, amb l'enfadament posterior, evidentment, de Marine Le Pen i companyia. Per cert, un altre és blaugrana, Íñigo Martínez, ha comentat el post d'Instagram de la Mini Amal, on ensenya la bandera de la discòrdia, l'ha contestat amb dues emoticones, una bandera de Palestina i un aplaudiment. Precisament, Íñigo Martínez l'any passat també es va veure immers en la polèmica, en aquest cas per lluir durant la rua del Barça, una estelada, com t'ha fet també ha fet aquesta setmana, aquests dies, Robert Lewandowski. Doncs bé, després de la polèmica, Íñigo Martínez va reconèixer que combregar amb algunes idees independentistes és compatible amb jugar amb la selecció espanyola.
7: Pero eso no quiere decir de que yo esté, como estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, que no quiere la selección, ni mucho menos.
1: Si parlem de futbolistes que s'han posicionat políticament, qui no va dubtar a renunciar a la selecció espanyola en el seu moment va ser Oleguer Presas. Mentre era jugador en actiu, es va pronunciar diverses vegades a favor de la independència de Catalunya i l'abril del 2005 va dedicar el seu únic gol amb la samarreta del Barça a un noi de 14 anys detingut a Sabadell per haver enganxat un adhesiu contra l'alcalde. Ho va argumentar d'aquesta manera, en aquest cas, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Hi ha una violència feixista, una violència feixista potser més accentuada que altres ciutats.
1: Tu, per exemple, et consideres antisistema?
8: Sí, la veritat és que em considero bastant antisistema. No m'agrada massa doncs, el funcionament regit a través doncs, dels diners i dels interessos econòmics.
1: Ha plogut des d'aleshores, aquí Oleguer Presas amb Antoni Bassas. Sobre futbolistes que es posicionen políticament i sobre la polèmica que envolta aquesta edició del Festival d'Eurovisió, avui en parlarem a la tertúlia del suplement amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Salong, Marta Monforte i també hi sumarem el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un Festival d'Eurovisió, de nou, com dèiem, marcat per la polèmica. Precisament aquest mateix cap de setmana Israel ha matat 7 persones al sud del Líban malgrat que els dos països han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir als Estats Units on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Demà s'acabava aquesta treva entre Israel i el Líban que es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Però sobre el terreny Israel no ha cessat els atacs contra Hezbollah al sud del Líban i des de l'inici de la treva ha matat almenys 400 persones. Tres de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra dos centres sanitaris libanesos. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. El conflicte a l'Orient Mitjà ha estat un dels principals temes de conversa en la visita de Donald Trump a la Xina, on s'ha reunit amb el seu homòleg Xi Jinping. El president nord-americà acaba de tornar del viatge oficial i ja se li ha obert un nou front, ara europeu. El canceller alemany Friedrich Merz ha tensionat encara més les relacions amb Washington després d'afirmar que no enviaria els seus fills a estudiar o a treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari l'ha fet aquestes últimes hores davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes pel que fa a la popularitat, també ha reconegut que el seu missatge no acaba d'arribar de quallar entre els alemanys. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia. Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
10: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
9: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
1: De tornada cap a Washington, fa poca estona Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. El comandament mort és Abul Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians hi afronten literalment una amenaça existencial. Primers passos per desencallar els pressupostos, els primers de Salvador Illa. El govern català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. Sembla que la setmana que ve sí que és la definitiva. L'objectiu és que la Moncloa validi els acords en infraestructures que s'estan tancant, el que estan tancant el PSC i Esquerra Republicana. Les claus d'aquest pacte són impulsar l'anomenada línia orbital ferroviària que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord també inclou els mecanismes per assegurar que es compleixin aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns del Parlament, Jèssica Albiach, i Salvador Vergés de Junts en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
11: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
12: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
1: En qualsevol cas, el govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans del mes d'agost i, de fet, el president Salvador Illa s'ha mostrat optimista amb els avenços fets fins ara. Això sí, ha evitat encara cantar victòria. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat, què tal? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
14: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
13: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
14: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, si es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
13: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
1: Gràcies, Albert. Per cert, en el marc d'aquest viatge als Estats Units, la cadena de televisió nord-americana CNN ha entrevistat aquesta matinada el president Salvador Illa. El president ha defensat que cal regular el mercat de l'habitatge i limitar els pisos turístics davant l'impacte dels nòmades digitals a Catalunya.
15: We are developing very aggressive housing policies.
16: Estem desenvolupant polítiques d'habitatge molt agressives per impulsar l'oferta. I també estem prenent algunes decisions per regular el mercat de l'habitatge. Volem generar prosperitat, però creiem que aquesta prosperitat ha de ser compartida. I l'habitatge és una qüestió clau per nosaltres.
15: Qui hi faràs?
1: Un 8:15 del matí, en aquest context de negociació dels pressupostos i després d'una nova setmana de vagues, avui el sindicat educatiu USTEC convoca el seu Consell Nacional. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, creu que el preacord dels nous pressupostos és una oportunitat per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
17: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
1: El Departament d'Educació i els sindicats es reuniran dimecres que ve a la Conselleria per mirar de desencallar les reivindicacions dels docents, que ahir també van tancar una setmana de protestes arreu del país. Les mobilitzacions es van concentrar a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
18: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
19: Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res, no poden enquistar més el problema.
18: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: Al País Valencià els docents també protesten, de moment mantindran la vaga indefinida. Ahir mestres i professors van protagonitzar una manifestació històrica amb més de 35.000 persones al centre de València. I per si no n'hi havia prou, nova vaga de Rodalies a la vista. Els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat dos dies de protestes el 27 de maig i el 5 de juny, que coincidiran amb la vaga dels professors també. Pau Mercè, de Comissions, reclama més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat.
20: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Doncs parlant de trens, les línies de Rodalies R2 i R2 Sud guanyaran capacitat a partir de la primavera que ve. Serà quan acabarà l'obra de la nova configuració de vies que es fa a l'estació de Castelldefels. S'evitaran encreuaments de vies que alenteixen les circulacions a la línia del Garraf i guanyarà espai per estacionar més trens. En Joan Garcia ha anat a veure aquests treballs.
21: L'estació de Castelldefels, un dels punts de la xarxa per on passen més trens i que actua com a semicapçalera post-trens de l'R2, passarà de tenir 5 a 7 vies. El més important és que els trens que acaben i reboten en aquesta estació ocuparan les centrals i no interferiran el pas dels que continuen cap al sud, que es desplacen cap a les vies dels extrems. Aquest problema fins ara ha obligat a tenir trens esperant en estacions, mentre a Castelldefels es feien maniobres d'inversió de la marxa. A part d'escurçar el temps d'ocupació de vies i guanyar més capacitat, a Castelldefels s'hi podran estacionar més trens en cas d'alguna incidència. També s'hi posen 2 quilòmetres de pantalles acústiques per mitigar el soroll i es construeix un nou pas inferior entre andanes que millora l'accessibilitat. A banda d'aquesta obra, la sotsdirecció d'operacions d'ADIF continua treballant en 90 punts d'estabilització de trinxeres arran de la borrasca Harry del gener, entre altres actuacions ja previstes al pla de Rodalies.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. És un cap de setmana marcat també per les eleccions d'Andalusia. Jornada de reflexió Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. Es tanca d'aquesta manera una campanya que ha estat marcada de nou pels atacs del Partit Popular a Catalunya. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats.
22: El PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
23: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
22: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
24: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
25: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
22: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
26: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
22: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
1: Gràcies, Paula. Per cert, el president del govern espanyol, que aquests dies és Andalusia, ja és el segon president més longeu al càrrec amb 2.906 dies, gairebé 8 anys. A la Moncloa, 2 dies més que José María Aznar. Només el supera Felipe González, que amb 4 mandats consecutius entre els anys 1982 i 1996 va passar 13 anys, 5 mesos i 3 dies al capdavant del govern espanyol. Encara en la crònica política, en aquest cas a Barcelona, l'elecció de l'alcaldable de Junts per les municipals de l'any que ve sembla que ha entrat en un laberint. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, tot i que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Els detalls, Jordi Corbalan.
0: Com va avançar Catalunya Ràdio, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser alcaldable, tal com ja deixava entreveure setmanes enrere.
2: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació, no ha canviat res.
0: Per tant, qui va ser mà dreta de l'alcalde Trias manté el pols i no farà el pas al costat que desitjaria la direcció del partit per evitar unes primàries amb Josep Rius, el preferit de Waterloo. De moment no s'ha constituït la comissió electoral, tot i que fa poc el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
3: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí.
0: Ara la direcció juntaire haurà de decidir si activa les primàries o planteja el nom d'un candidat a la militància. Dues opcions que recull el reglament intern.
1: Un quart i mig de nou del matí. Atenció a aquesta notícia que vam conèixer ahir a la tarda vespre i que avui, a partir de les 10, protagonitzarà l'Hora Negra de la Maica Navarro. Detingut a Lleida, Dino Marcello. Potser aquest nom us diu alguna cosa. És un home de 56 anys que feia un mes, tot just un mes, que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat, de fet en vam parlar quan es va produir aquesta sortida, el mateix centre penitenciari havia alertat de la seva perillositat i del seu alt risc de reincidència i aquest cop ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Lleida de Pardinyes. Els fets van passar ahir la tarda quan l'home va intentar assaltar l'establiment amb una arma de foc, però va acabar fugint sense emportar-se res i sense causar ferits. Dino Marcello complia condemna des del 2021 per dos assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert condemna ja de més de 20 anys per dos assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Com dèiem, a partir de les 10, la història de Dino Marcello avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. A Montserrat, reunió per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Professionals del sector, Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers es trobaran avui per analitzar diverses qüestions al voltant d'aquesta activitat lúdica i esportiva, entre altres el canvi climàtic a la muntanya i el seu impacte després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible.
1: Per la seva banda, Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, adverteix sobre les dificultats que implica escalar Montserrat.
5: El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses.
1: Tot i ser un esport de risc, les últimes dades dels bombers mostren una tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat només se'n van fer 9, la segona xifra més baixa de l'última dècada. I quan falta ja menys d'un mes per la visita del Papa a Barcelona, trobar allotjament a la capital catalana s'ha convertit en una quimera. Els hotels que encara tenen disponibilitat han apujat preus. El Grand Hyatt, per exemple, ha augmentat un 80% respecte a una setmana normal i l'Hotel Vela també s'ha disparat. Si entreu a la pàgina web del Vela, veureu que la nit del 9 al 10 de juny costa el mòdic preu de 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·la al voltant dels 400 euros la nit. Marian Muro, directora general de Partur, perdoneu que se m'escapi el riure, 1.500 euros per dormir una nit d'hotel. Explica que el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona ja estan reservats.
6: És una visita que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
1: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la intel·ligència artificial que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
7: La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
27: Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú.
8: però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
7: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
1: La Fundació Puigverd de Barcelona ha assolit la fita històrica de 3.000 trasplantaments renals al llarg de la seva trajectòria, un èxit que reflecteix l'evolució de la cirurgia, els tractaments i la donació d'òrgans a Catalunya. Els especialistes destaquen l'augment dels donants vius i els avenços mèdics que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat clínica. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
9: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació i, sobretot, hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu.
1: 2:02, ara la música. No cal ni que la canti el Gerard Quintana. Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Rasmatàs de Barcelona, que va servir també perquè tot el públic coregés algunes de les cançons més emblemàtiques. Avui repeteixen l'experiència amb totes les entrades exaurides. Entre els assistents, el Marc Ruiz.
10: Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Rasmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí. Podràs cridar el meu nom si et quedes. Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El Boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne, un altre antídot contra la foscor i el pas del temps. Els teus somnis. És Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs. Mai. No tinguis pressa o l'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
11: Com podem ser amics si som quasi família, no? Per dir-ho d'alguna manera.
10: Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
1: I ara marxem fins al Festival de Canes.
12: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
1: Aquest és el moment en què el Festival de Cinema de Canes va anunciar per sorpresa la Palma d'Or honorífica a John Travolta, o també John Travolta. L'actor nord-americà és al festival per presentar la seva primera pel·lícula com a director, i a banda d'ell, a les últimes hores també han estat protagonistes dos noms més, John Lennon i Eric Cantona. A Canes hi tenim l'enviat especial Marc Garriga. Marc, què tal? Bon dia.
13: Bon dia. John Travolta ha recollit entre llàgrimes la Palma d'Or honorífica no anunciada i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista, per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Així doncs, la pel·lícula que ha vingut a presentar, Ven a volar conmigo, ha passat a segon terme. A les últimes hores també s'ha estrenat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director d'Ocean's Eleven, ha recuperat l'última entrevista que se li va fer a l'ex-Beatle poques hores abans de la seva mort. Una entrevista de ràdio fantàstica. Llàstima que Soderbergh ho embruta tot amb unes imatges creades amb intel·ligència artificial absolutament indignes. També s'ha presentat el documental sobre Cantona, que ajuda a entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc, i l'ex del Manchester United ha dit a la pel·lícula que no es penedeix de res, però això sí, s'ha emocionat al final de la projecció perquè explica que sota aquesta aparença de tipus dur, diu que té un cor molt tendre.
1: Catalunya es prepara per viure una nova edició de la Nit dels Museus. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, desenes d'equipaments d'arreu del país obren les portes de manera gratuïta avui amb una oferta que va més enllà de les col·leccions habituals, Montse Mas.
22: A Barcelona i l'àrea metropolitana hi participen 94 centres amb novetats, com l'obertura del Gran Hotel Bàrcino, o espais renovats, com els que repassa Montse Torres, coordinadora de museus municipals.
14: La Casa de l'Aigua, Fabra i Coats, o el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc. De fet, hi ha activitat, tallers, concerts...
22: Enguany, la programació posa el focus en el públic jove i inclou concerts, teatre, tallers i rutes nocturnes, com la que recorrerà nous centres de Tarragona. També destaca la xifra rècord d'espais oberts a les comarques de Lleida. L'accés és lliure, però recomana consultar els webs oficials, ja que algunes activitats puntuals requereixen reserva prèvia per control d'aforament.
1: I aquest cap de setmana Trescat també està d'enhorabona perquè obre les portes al Fantàstics. És la nova experiència immersiva del Super 3, un recinte de 2.000 metres quadrats al carrer Rosselló 485 de Barcelona, on us podreu convertir en els protagonistes d'una aventura conduïda per algun dels personatges més mítics del canal. Els nens i nenes de 2 a 12 anys poden gaudir i fer un recorregut immersiu d'una hora que reivindica el poder dels contes i la imaginació. Rosa Romà és presidenta de Trescat.
15: Després de 35 anys del Super 3, Fantàstics és un projecte totalment estratègic perquè ens permet apropar tot aquest imaginari amb el qual hem connectat amb la infància, amb una presencialitat que els permet tocar, que els permet jugar i que els permet, per tant, fer créixer la seva imaginació en llengua catalana.
1: El Fantàstics està conduït per personatges del Super 3 com el Titó, el Mic.
16: Mira quin arbre més gros, 5 segons.
1: O Ladybug. També noms dels contes clàssics com el Patufet, Sant Jordi i el Drac o els protagonistes de La Volta al Món en 80 dies. Aquest cap de setmana els supers afortunats que han guanyat el concurs del Club Super 3 seran els primers a viure aquesta experiència amb les famílies. La resta s'haurà d'esperar fins al 22 de maig, dia en què la fàbrica de la imaginació del Super 3 obrirà al públic en horari de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda i els caps de setmana i els festius de 10 del matí a 8 del vespre. A partir del mes de setembre, el Centre Fantàstics inaugurarà un teatre per espectacles familiars. Les entrades estaran a la venda per internet a un preu de 16 euros pels adults, 11 als nens i 9 als socis del Super 3. Amb motiu del Gran Premi de MotoGP, de seguida els esports, els detalls amb el Biel Cadilla, el circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, el Servei Català de Trànsit posa en marxa aquest cap de setmana un dispositiu especial. Es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona durant el cap de setmana i hi haurà circulació complicada, sobretot als voltants del circuit i concretament en alguns trams de l'AP7. Es preveuen mesures especials a les sortides 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. També hi pot haver complicacions en altres vies, com la C-17, la C-33, la Ronda Sud de Granollers i la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles passants. A més, la pluja, que no tenim clar encara si n'hi haurà o no n'hi haurà, perquè el Tomàs Molina deia que en principi sol avui, no? Ara ho repassarem. Veurem si la pluja acaba complicant més aquesta mobilitat, que sempre que hi ha Gran Premi, doncs, es necessita paciència també per arribar al circuit. De seguida, uns esports marcats per la prèvia d'aquesta final de la Copa de la Reina aquest vespre, en què el Barça de Pere Romeu pot sumar el tercer títol de la temporada.
17: El suplement, amb Roger Escapa.
18: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
19: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
20: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
27: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
28: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
2: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
0: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
2: I fins a un 20% en electrònica.
0: Tota la nostra web i app.
2: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
0: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
3: A la Sella Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
4: Ja som 11 milions els socis del...
21: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
23: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
21: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
17: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
25: Ocasión Plus.
26: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
29: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
30: A punt semàfor. Comença la cursa de MotoGP.
17: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
31: Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
32: Això pot ser frenètic.
31: El dissabte, la cursa sprint. I el diumenge, la cursa de Gran Premi.
17: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
31: Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
17: Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge, a 3:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
31: Perquè el Mundial és nostre.
17: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
1: Mira el rellotge, Marta Huerta de Aza, i després del xut de Lola Gallardo, xiula el final del partit. El Barça...
0: Això passava fa un any amb el Pere Escobar, encara que gaudeixi d'una enorme jubilació, si és que ens està sentint a aquesta hora, però potser el més probable és que estigui dormint o jugant a golf, que també li agrada molt jugar a golf un dissabte al matí, també fa cara d'estar, per exemple, practicant el seu swing, es diu? Sí. Les blaugrana busquen repetir la victòria de la final de la Copa de l'any passat. De fet, es tornen a enfrontar el mateix rival, l'Atlètic de Madrid, el qual van guanyar per 2-0 amb dos gols de Claudia Pina.
1: Encara Brooks, corrent per la banda dreta, treu una centrada màgica. Brooks era fat difícil, ara prova el xut, Pina i gol!
0: Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró i amb la final de la Champions a l'horitzó dissabte que ve a Oslo contra el Lió, les de Pere Romeu juguen aquest vespre a Gran Canària a la final de la Copa de la Reina, Biel Cadilla.
2: Sí, el Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: En l'horitzó, la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, per això el tècnic blaugrana ha decidit reservar Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. Pere Romeu analitza així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
2: Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.
0: Més futbol, encara cueix a la delirant roda de premsa de Florentino Pérez. El sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició on demana que s'obri un expedient disciplinari al president del Madrid per aquestes declaracions.
5: Solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros.
0: Els àrbitres demanen que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran d'aquestes declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira.
2: Sí, mentrestant el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, el tècnic portuguès ha admès que té una proposta de renovació del Benfica.
6: Tive proposta de renovação do Benfica.
7: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
6: Jo diria domingo.
2: Per cert, que encara en relació amb el Madrid, Militao ha fet un comunicat a les xarxes socials on nega les informacions que el relacionen amb la contractació de noies de companyia juntament amb Vinícius. El central brasiler demana que, si l'acusen d'alguna cosa, que en presentin proves.
0: Mare de Déu, una darrere l'altra. Sí, ja que parlàvem de Mourinho, un vell amic seu, el Manchester City de Guardiola disputa avui la final de la CAP contra el Chelsea, i quan un periodista li ha preguntat al Pep si podria ser la seva darrera temporada al City...
8: And so will it make it sad for you that tomorrow is your last visit to Wembley in charge of Manchester City?
9: No way. No way. I have one more year contract.
0: Doncs diu que encara té un any de contracte i que de cap manera que encara té un any més amb els Citizens. Per tant, es queda, en principi,
2: En principi, sí.
0: Parlem de motor. D'aquí poca estona, a les 9 del matí, arrenquen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Es transmeten per TV3 sense Marc Márquez, que es recupera de 2 operacions. Totes les mirades es fixen en el seu germà, Àlex.
2: Sí, que va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta, però diu que li falta una mica més per poder repetir la victòria de l'any passat al Gran Premi de Catalunya.
10: Per arribar a aquell punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falte per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: Els altres pilots catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
11: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest migdia es farà la cursa sprint i demà la cursa llarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: I en bàsquet, el Barça ha sortit al pas dels rumors que diuen que ha contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro.
2: Sí, els mateixos rumors que situen l'actual tècnic blaugrana Xavi Pascual a Dubai de cara a la temporada vinent. En un comunicat, el Barça assegura que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte que s'està treballant, diuen, de manera conjunta.
0: A l'NBA, els Spurs de Víctor Wembanyama s'han classificat aquesta matinada per la final de la Conferència Oest.
2: Sí, s'han imposat els Minnesota Timberwolves per 139-109 amb 19 punts, 6 rebots i 2 assistències de Wembanyama en el 6è partit de la sèrie que han guanyat per 4-2. S'enfrontaran als Thunder d'Oklahoma a la final de la Conferència Oest.
0: Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
12: Tenim els brillantíssims Venus i Júpiter, que cada dia que passa es van acostant visualment més al cel de l'oest durant la primera part del vespre, i aviso que acabaran formant d'aquí un mes una espectacular parella. I per l'est i a l'alba es va aixecant a poc Saturn.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Canillo, Andorra?
12: A les 6:31.
0: I a quina hora es pondrà?
12: A les 21:09.
0: Gràcies, Joan Anton.
12: A tu.
0: Temperatura a Canillo aquesta hora. Tomàs Molina, bon dia.
13: Doncs 3 graus sota zero.
0: Carai,
13: sí,
0: tu.
13: Sí, cal anar una miqueta abrigat en tot el Pirineu ara mateix. Doncs glaça molts indrets del Pirineu, o està per sota dels 0 graus una miqueta. Per tant, si aneu al Pirineu o si hi sou, ara sortiu al carrer, doncs aneu una miqueta abrigats.
0: Molt bé. Què ens espera aquest cap de setmana, més enllà d'aquest fred, que mica en mica s'anirà recuperant també les temperatures, entenc, eh, Tomàs?
13: Sí, a partir de dimarts, dimecres, l'ambient serà molt més suau. De fet, dimecres, dijous, probablement arribarem un altre cop a fregar els 30 graus, però no serà encara moment de canvi d'armari. Ja ho diuen allò, fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil. Doncs tornen a baixar després, per tant, calma, tot i que faci un ambient una miqueta més calorós a mitjans de setmana, però aquest cap a mitjans de setmana, però aquest cap de setmana doncs serà de sol avui, un dia matí assolellat a la major part

0: temperatures una miqueta més altes, amb un ambient que a migdia tornarà a ser suau.
1: Gràcies, Tomàs. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Has tingut una setmana orgàsmica, Eduard, eh?
2: Ja comencem.
3: Ha estat un orgasme tàntric. És aquella consciència de moment únic, que no el tornaràs a viure, aquella cosa de no voler que s'acabi. Això de no voler que s'acabi, que sisplau, que es peguin ara el Rüdiger i el Camavinga.
4: Mira, no m'emporto comissió, però ho he de dir, perquè la gent es pensa que la Nicolau ha anat a la llotja de Montgat aquest matí i s'ha pagat amb els senyors. No, he anat al Bon Preu Esclat.
5: Ah, molt bé.
4: Dilluns, dimecres i divendres porten peix de llotja de proximitat. Mira, sóc famosa per rajar de tot Cristo. Sempre critico, si sembla un barrufet rondinaire. Però aquests això ho fan bé.
6: També vas anar a veure l'Último de la Fila, o no?
5: Allà hi érem. També dic jo que el Joan Callarissa i un servidor baixàvem la mitjana d'edat de les 55.000 persones del públic.
7: Tu quants anys tens?
5: Jo en tinc 37.
7: Ets el més jove de l'estadi.
5: Era el més jove.
7: El segon més jove era jo, 41.
5: No vaig veure ningú més jove que jo.
7: Jo tampoc.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 16 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump. He said he's not
1: gonna give military... El president nord-americà ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria.
0: Salvador Illa.
2: We have developing very aggressive housing policies just to boost the
1: offer. El president de la Generalitat, de viatge a Califòrnia, es mostra optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos i en una entrevista a la CNN ha defensat que cal regular l'habitatge davant l'impacte, diu, dels nòmades digitals a Catalunya.
0: Juanma Moreno Bonilla.
3: No es lo mismo gobierno que desgobierno.
1: El líder del PP andalús aspira a governar en solitari i fregar la majoria absoluta. Avui, jornada de reflexió, abans de les eleccions de demà, on el PSOE intentarà evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 5.
1: Els països que fan boicot a Eurovisió són Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos, que protesten per la presència d'Israel al festival que celebrarà aquesta nit a Viena, la 70a edició.
0: 2906.
1: Els dies que Pedro Sánchez porta la Moncloa es converteix així en el segon president més longeu del govern espanyol, només superat per Felipe González.
0: 40.
1: Els anys de trajectòria de Sopa de Cabra avui ho celebraran amb un nou concert amb totes les entrades venudes a la sala Rasmatàs de Barcelona.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalong i la Marta Monforte. Un mateix 16 de maig, en aquest cas del 1996, el Telenotícies de TV3 es va fer ressò d'un curs de cuina a Terrassa dirigit específicament a homes que no sabien cuinar.
4: M'agradaria cuinar, no?, perquè al migdia, sobretot, doncs necessito menjar i haig d'esperar la meva dona que arribi per poder menjar.
0: Mare de Déu. Una desena de participants d'aquest curset de supervivència no van dubtar a confessar a la Núria Bacardit, en aquest cas, que amb prou feines sabien fregir un ou.
4: Com uns ous ferrats, que això és fàcil, no? O res més, uns espaguetis, també. Sé fer la típica truita amb pan tomàquet i pràcticament res més. El cos de la planxa, i posso fregir i tot això no ho havia fet mai.
0: Només van necessitar 8 hores de classe per aprendre nocions bàsiques i deixar de ser un perill davant dels fogons.
4: Mira, la setmana passada em vaig intentar un, amb patates bullides i una mica de Frankfurt, que sabia que, bueno, la meva dona el feia, i va sortir horrorós.
0: El menú del curset, macarrons a la bolognesa, rossejat de fideus i paella mixta.
5: Demà ja provaré de fer els macarrons, i el dimecres doncs, intentaré fer l'arròs i a veure si...
0: Alguns participants amb perfil baix i d'altres més agosarats.
6: I m'agradaria millor algun dia muntar algun restaurant.
0: Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Disfrutar, des de les Cols o des del bar on la vostra cita de Tinder us donarà carbassa perquè no us sabeu treure les castanyes del foc.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: A La Vanguardia, el Xavier Mas de Xaixàs diu la seva sobre la visita de Donald Trump als Estats Units, dos líders mundials que no han parlat de nosaltres, sinó d'ells, Marina Laminos.
8: Sí, de Donald Trump a la Xina, on s'ha reunit amb Xi Jinping, dos homes, dos dels homes més poderosos del món.

0: Ras i Curt, que no pensen en nosaltres, diu, s'han repartit les seves zones d'influència, però no han dit res sobre la humanitat. Per això es demana, si els dos més poderosos no parlen de nosaltres, qui en parla? Els presidents i primers ministres europeus visiten Pequín sovint, però per parlar del seu interès, no del nostre. Sense anar més lluny, Pedro Sánchez permet a la Xina obrir fàbriques de cotxes a Espanya, un cavall de Troia que pot destruir la indústria automobilística europea. De fet, si Europa tingués una política comuna amb la Xina, podria negociar des de la unitat, però ara mateix cada país va a la seva i, mentrestant, Rússia persisteix. És una Europa oblidada de si mateixa i per això acabem esdeixeixats. Quan els homes més poderosos del món ens ignoren i quan els nostres governants tampoc no són capaços de posar-nos en relleu, no tenim més remei que ser nosaltres, els ciutadans, els que alcem la veu per dir que no hi ha futur sense nosaltres, sense homes lliures i generosos.
1: També a La Vanguardia, el Jordi Évole es pronuncia sobre la imatge de Lamine Yamal onejant la bandera de Palestina, un article on, en definitiva, parla de discursos d'odi.
0: Com els que ha patit també aquests dies Amaia Montero, altra vegada al capdavant de l'Oreja de Van Gogh, o també l'actor i director Edu Casanova, que presenta el documental Sidosa, on explica que conviu amb el VIH. Però qui s'ha passat el joc en aquest sentit és Lamine Yamal, ensenyant la bandera palestina. Diu Évole, m'ho expliquen i no m'ho crec. Que una estrella del futbol amb milions de seguidors es fiqui en aquest jardí, ja sigui des de la inconsciència o des de la militància, no deixa de sorprendre, em confessa. I de retruc descol·loca el món mundial acostumat a la docilitat política dels futbolistes d'elit. Per això, davant les crítiques rebudes, envia un missatge a Lamine Yamal, el següent. No els facis cas, Lamine, i desborda'ls amb el teu driblatge de carrer descarat, fins i tot inconscient driblatge de qui sap qui són els seus.
1: El diari El Periódico, el periodista Josep Cuní avui diu la seva sobre Florentino Pérez, que diu destaca la pèrdua de reputació del president del Real Madrid, que ha deixat enrere, diu literalment, el seu senyorío.
0: Un senyor a qui es tenia per educat, seriós, cavallerós i prudent, i que s'esforçava a no fer trontollar aquesta imatge, no donava cap entrevista, només alguna a periodistes afins, ni una paraula mal sonant, ni una frase més alta que una altra, maneres pròpies d'un dels homes més rics d'Espanya. Ara, tot en l'aire, ni els seus partidaris, que el votaran de nou a les eleccions, han pogut defensar-lo. Aquest és, diu Cuní, la clara mostra de la pèrdua de reputació d'algú que ha passat d'admirat a temut i ha acabat penós. Acaba. Només el mercat de valors s'hi ha mostrat indiferent i les accions de la seva empresa han pujat.
1: La crisi del Madrid també centra l'atenció de les portades dels esportius, encara ara, però primer comencem amb el diari Esport, Albert Postils, que diu que el Barça ja negocia per Joao Pedro.
2: Davanter del Chelsea. I en el faldó superior, prèvia de la final de la Copa de la Reina d'aquesta nit, el somni del pòquer de títols passa per Gran Canària. A Mundo Deportivo, en aquest cas, al faldó inferior, llegim el Barça a per una nova Copa. Però la informació principal és pel Madrid. Dos bàndols titulen amb la portada partida per la meitat, a l'esquerra Kylian Mbappé i a la dreta Vinícius, que segons el diari tenen diferències irreconciliables. A la capital espanyola, Mbappé també és portada a l'as, aquesta vegada en una imatge al costat de Florentino Pérez, l'altre gran protagonista de la setmana, cara a cara titulen, anunciant que el president blanc es reunirà amb el francès per sufocar l'incendi. I el Marca, l'altre gran nom en clau Madrid, Mourinho serà l'entrenador. Tot a punt pel retorn al Madrid de The Special Ones.
1: També ens fixem amb el Washington Post, recull una història de la invasió russa d'Ucraïna, la història d'un nen ucraïnès de 12 anys que es va enfrontar a un dron rus i el va vèncer.
2: El nen es diu Anatoli Prokoshenko i viu al nord d'Ucraïna, a 11 quilòmetres de la frontera russa. Estava enfilat a una parera, tallant una branca danyada, quan va escoltar els zumzets d'un dron, que en un context de guerra doncs, és sinònim de mort. Va veure que es dirigia a prop de casa seva i que es preparava per atacar un grup de nens. Mesos abans havia vist un soldat manipulant un dron de fibra òptica i l'Anatoli es va interessar pel que feia i el soldat li va ensenyar tres tècniques diferents per desactivar el dron i li va donar un consell, comptar fins a 15 després que passés un dron per estar fora del seu camp de visió i llavors poder-ho desactivar. En el seu cas, l'Anatoli explica que va deixar passar-ne només 10, va córrer cap al dron i va poder interceptar el fil de fibra òptica que es prenia de la màquina per fer-li un llaç i desactivar-lo.
3: Avui, el suplement...
1: De seguida al suplement, obrim tertúlia, Eduard Voltes, Olga Ruiz, Antoni Jalong i Marta Monforte i sumem el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió, de nou marcat per la polèmica. A les 10, l'hora negra de Maika Navarro, amb una de les notícies també del dia, i és la nova detenció a Lleida de Dino Marcello, aquest home de 56 anys que feia un mes que havia sortit de la presó, tenia antecedents, no estava reincidit, doncs bé, ha atracat un supermercat a punta de pistola, no hi ha hagut ferits ahir a la tarda al barri de Pardinyes de Lleida, però en qualsevol cas ha tornat a passar. Avui Maika Navarro a partir de les 10 al suplement. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units, aquesta setmana també que Donald Trump ha visitat la Xina. Avui que, atenció, perquè si esteu embarassades de 40 setmanes, no tinc clar que a partir de 11:15 sigui una bona idea escoltar el suplement. Avui, històries de parts. La Ivet, ara m'he tirat pedres contra nosaltres mateixos, però és que, a veure, són històries en positiu, eh? Perquè tot acaba bé. Però si sou aprensius... La Ivet Anoro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut la valentia de criar i parir 6 fills, tots ells a casa seva. Avui les seves històries acompanyades de la llevadora Irene Lorento, Lorente, aquí el suplement a partir de 11:15. A 11:15, les aventures del Xavier Aldecoa, avui ens porta fins a Uganda, en una de les muntanyes llegendàries i màgiques que s'assembla a la Lluna, el Rwenzori. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem també la part més comercial i festiva d'Eurovisió, els galls de l'oreja de Van Gogh, i amb el Pep Noguer també cuinarem avui tonyina.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
6: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
5: I finançament fins a 12 mesos.
6: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
9: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
10: Com la venia, senyoria.
9: 6 mesos de judici a tota una família.
11: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
12: Sí, señor.
9: I més de 250 testimonis.
13: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
14: Una animadversió personal, eso es cierto.
9: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Gullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
17: D'acord.
16: Quin és l'autèntic operador 100% català?
17: Vera.
16: I el més ben valorat pels usuaris?
17: Vera.
16: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
17: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
16: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
17: Vera.
16: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
18: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
19: Ja som 11 milions els socis del...
20: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
21: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
20: Fins al 17 de maig.
22: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
23: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
24: 90.915-90915 de la sèrie 84.
23: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: Són les 9.

Molt bon dia, amics. Un dissabte més aquí amb vosaltres, en Ràdio Argentona, en aquest 104.6 de la FM i el programa Curts i Llargs. Us donem la benvinguda amb la nostra sintonia d'Argentona, Argentona. Molt bon dia.

0: I sense més, començarem una sèrie de sardanes que us tenim preparades. Una sèrie de sardanes que esperem, com us diem sempre, que siguin del vostre grat. I d'en Josep Maria Bernat anem a escoltar la primera, que es titula Dedicatòria.
1: Perquè Dedicatòria és precisament el títol de la que va dedicar la seva colla, a la Lliris Blaus, una sardana que va ser present a la final de la sardana de l'any que es va celebrar a Sabadell, el 1972. Dedicatòria la interpreta la juvenil de Bellpuig, ara Bellpuig.

Dedicatòria, aquesta bonica sardana que acabem d'escoltar. I ara anem a escoltar una altra que porta per títol Del maig florit.

del maig florit, aquesta bonica sardana que acabem d'escoltar. I ara continuarem aquí a Ràdio Argentona, en el 104.6 de la FM i amb la Copla Montgrins, del Molí de l'Arbreda.

Del moll a l'arbreda, aquesta sardana que acabem d'escoltar, i continuem més sardanes, lògicament, amb en Carles Rovira i del Vallès a l'Empordà.

del Vallès a l'Empordà. I nosaltres continuem aquí a Ràdio Argentona en aquest 104.6 de la FM i el programa Curts i Llargs d'en Josep Maria Terrides, delirant.

Delirant, del Josep Maria Terrides. I recordeu que avui a les 7 de la tarda al Centre Parroquial hi ha teatre Per la cara. I demà també a les 5 i a les 7 cinema La Buena Hija. Us hi esperem. I ara de Josep Maria Freixes i Vivó, des de lluny.

bon dia. Bon dia, Hermínia. Bé, per ara. Sí. Sí, diu que sí, però bueno. A la tarda, diu. Però aquí no, cap al Pirineu. Això no vol dir que s'escapi alguna cosa, com a mi. Sí, i tant, i tant. Sí, sí, sí. Aquí també. Molt bé, Hermínia. Senyora, ja la tinc a punt. La teva. Exacte. Sí, doncs, sí. Aquí tot, amb voluntat tot es pot. Vale, Hermínia.

Des de lluny del Josep Freixes i ara del Maria del Mar Bonet anem a escoltar Des de Mallorca a l'Alguer.

Des de Mallorca, Alguer, per la veria del Mar Bonet. I ara anem a escoltar d'en Rafael Blanc des del cim del Montgrí.

Des del cim al Montgrí, i nosaltres continuem amb la trucada que hem tingut de l'Armínia des de Mataró, com sempre, i anem a escoltar del Cifi Galbany, Jardí Florit.

I acabem d'escoltar Armínia. I quina és la sardana que aquest mes de maig, recordant uns fets de molts anys enrere, no pot faltar? D'en Jaume Bonaterra, Sota el Mas Ventós.

sota el Mas Ventós. I nosaltres continuem amb una del Josep Maria Sagarra. Des del llagut es veu el poble.

Des del llagut es veu el poble franc. I ara continuem amb Martirià Font, amb Desig.

I acabem d'escoltar aquest desig. I continuem amb una altra sardana i que porta per títol, doncs, Desitjada.

I acabem d'escoltar aquest Desitjada. I doncs continuem amb més desitjos. D'en Lluís Albert, desitjo que us agradi.

I acabem d'escoltar Desitjo que us agradi, d'en Lluís Albert. I ara, doncs, d'en Josep Serra, anem a escoltar Despertar d'un somni.

10 anys d'aniversari a Premià. I ara continuem amb el Jordi Baumala, Diada d'aniversari.

I acabem d'escoltar aquests diàlegs d'en Josep Cots. I ara continuarem amb l'Alfred Abad, dibuixant il·lusions.

I acabem d'escoltar aquest dibuixant il·lusions. I ara, de l'Enric Aguilar, enfocant ja l'últim quart d'hora del programa d'avui, Dies d'hivern.

Enric Aguilar, Dies d'hivern. Seguim amb, encara que no ho siguem, dimarts i 13.

dimarts i 13, i enfoquem els últims 9 minuts del programa d'avui, que diu de l'Artur Ramos, dins l'arbreda canta un rossinyol.

Dins l'arbreda canta un rossinyol de l'Artur Ramos. I amb això us diem adéu-siau. Fins la setmana que ve. Bon cap de setmana amb la nostra sintonia d'Argentona, Argentona. Adéu-siau.

0: Bona tarda, benvinguts a una altra edició de Salut Express. Salut Express és un programa de divulgació de temes de salut, cuinat i presentat per en Joan Valle, qui us parla avui, Albert Palau d'Arias, i amb l'ajuda inestimable d'en Joan Ferrés. Joan, de què parlarem? Qui ens presentes el convidat?
1: Mira, avui tenim el convidat la doctora Maribel Nieto. La doctora Nieto és metgessa cirurgiana de tota la vida. Inicialment a la Clínica Aliança de Mataró, després al Consorci, i dedicada sempre a la patologia mamària. N'és diploma postgrau i màster. Com deien, tota la seva vida ha tingut una intensa preocupació i d'ensenyar i divulgar patologies de la mama. Va ser responsable de la primera consulta de patologia mamària del Consorci i de l'Institut Català de la Salut, em sembla. Ha sigut també responsable del programa de detecció precoç del càncer de mama i també, bueno, i què més coses, em sembla, oi, Maribel? Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Segur que m'he deixat coses del teu currículum.
2: Masses n'has dit. Gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda. Benvinguda, Maribel.
2: Gràcies.
1: Doncs, Maribel, comencem parlant del càncer de mama. És freqüent el nostre medi?
2: És el més freqüent en les dones. Representa un 30% de tots els càncers que pot tenir una dona, un 30% és càncer de mama. O sigui que és un problema importantíssim en el que és les dones, evidentment.
1: I de cada, estadísticament, de cada 100 o 1.000 dones, a quantes pot afectar?
2: De cada 100.000, 132 dones poden estar afectades, que això representa més o menys una de cada 8 al llarg de tota la seva vida pot presentar un càncer de mama.
1: O sigui que estem parlant d'una població com Mataró, 100.000 habitants...
2: Tenim 100... més, no? 125.000 sí, o 130.000.
1: Sí, sí.
2: Sí, pues, cada any pues, poden haver-hi 132 casos de càncer de mama.
0: És una malaltia que ve amb l'edat o també es dona en persones joves?
2: Es pot donar en persones
0: I
2: joves.
0: I quin percentatge, sí. Si podem fer com estadiatges per edat?
2: Es pot donar en persones joves. L'edat de que es presenten més freqüències entre els 45 i els 65, però es pot donar en la dècada dels 20. Poden haver-hi alguns casos, són extraordinaris, però poden haver-hi, i al llarg de tota la vida. I evidentment ara que el temps de vida, de supervivència d'homes i dones se'ns ha allargat tant, quants més anys vivim, més possibilitats de tenir.
0: O sigui, no hi ha una edat a partir de la qual baixi la incidència.
1: Exclusiu de dones també pot afectar homes, no?
2: També pot afectar homes, sí. És un de cada 100 casos diagnosticats podem trobar un en un home. I quan trobem un càncer de mama en un home vol dir que pot haver-hi un factor hereditari en aquesta branca de la seva família.
1: Sí. Uh-huh. El pronòstic ha canviat moltíssim els darrers
2: molt,
1: anys.
2: Molt, no? Molt, molt, molt. Afortunadament, en els últims 30 anys ha disminuït un 45% la mortalitat. Això és molt, molt important. I la supervivència, evidentment, any en any va augmentant. Actualment hi ha una supervivència del 90% als 5 anys de diagnòstic.
0: Del 90%?
2: Del 90%, o sigui, als 5 anys de diagnòstic.
1: I què hi ha darrere d'aquesta milloria de la supervivència?
2: Hi ha la detecció precoç, o sigui, el trobar els càncers en una etapa que són més curables, i després, evidentment, la importància de les novetats amb els tractaments. Que aquesta part no hi entrarem perquè no hi estic actualitzada, perquè no ho has dit, però estic jubilada, evidentment, a la meva edat. Però, i clar, en quant a tractaments, jo sé que últimament és la immunologia, vull dir, hi ha coses, i molt personalitzat a cada tip, a cada dona.
0: Però el cirurgià, la cirurgiana...
2: Cada vegada té menys importància,
0: té
2: més, la
0: cirurgià. Però segueix tenint importància perquè forma part d'un equip, no?
2: Ara, exacte, ara, sempre, des de fa
0: molt.
2: No és
0: el servei no. De cirurgia, sinó és l'equip dedicat a...
2: És un comitè...
0: Un element més...
2: Del comitè multidisciplinari, vale. On intervenen moltes especialitats dels hospitals.
1: Sí, en parlarem després,
2: sí,
1: del tractament.
2: Perfecte.
1: Perquè hi ha factors de risc de patir un càncer de mama?
2: El més important és el sexe i l'edat. i aquests no són modificables.
1: I si hi ha antecedents familiars?
2: Han de ser de primer grau. Això ho, sí, tinc, ho tinc més, més endavant. Sí. Sí.
1: Seria...
2: Amb les dones té molt important que hi ha molts càncers de mama que són de tipus hormonal, llavors té importància l'etapa en què estem a l'influx de les hormones femenines. Mm-hmm. Llavors els cicles hormonals, també la densitat mamària, o sigui, les persones que tenen la menàrquia molt jovenetes,
1: l'inici de la regla,
2: exacte, sí, o la menopausa amb edats més avançades, estan més a l'influx hormonal més anys i poden tenir més risc d'un càncer lligat a les hormones. Uh-huh. Altres factors de risc pot ser doncs, un càncer de mama previ, evidentment, pot fer un càncer de mama la persona que ja n'ha tingut un. Uh-huh. I després hi ha malalties que són precanceroses, són les malalties proliferatives benignes.
1: Sí. I a nivell de la família, que la mare o la tia o hagi tingut algun càncer de mama, pot tenir o hi ha un senyal d'alerta?
2: Hem de pensar que tenen importància els familiars en primer grau. Quan parlo de primer grau vol dir mare, germana o filla. Si són de segon grau ja no tenen tanta importància. O sigui, una persona que la seva àvia hagi tingut un càncer de mama ja no té, diguéssim, factors de risc familiar. Hem d'anar a factors molt, molt propers.
0: I a part dels factors de risc familiar, hi ha altres ben coneguts?
2: Hi ha altres ben coneguts, que són els de tots els tipus de càncer. Tabac, alcohol, sedentarisme, dietes inadequades, que
0: no,
2: aquests sí que són modificables.
0: No hi ha cap factor específic?
2: No. No.
0: Serien generals per
2: els
0: tot
2: modificables
0: tipus...
2: són els que podem influir i evidentment i és per tot tipus de càncer.
1: Tabac, alcohol, sedentarisme també.
2: Sedentarisme i dietes inadequades.
1: Com quines?
2: Els que hi hagi molt de greix, les dietes amb greixos i els aliments
0: ultraprocessats.
2: Exacte.
0: Em ve el cap ara el fet de fer-se radiografies. Pot ser un factor de tenir abans que es feia allò de passar per la pantalla un factor de risc específic per càncer,
2: sí,
0: de mama,
2: això ja,
0: o no?
2: Això ja no es fa.
0: Ja no es fa.
2: Això ja no es fa.
0: I radiografies o escàners no entra.
2: No, i les mamografies actualment tenen una radiació molt baixa. O sigui, les quatre posicions, diguéssim, de fer una mamografia, que són dos per cada pit, tenen molt menys, acumules molt menys radiació que amb una placa de tòrax.
1: Sí. Sí. Has parlat abans que la millora del pronòstic és el diagnòstic precoç.
2: És una de les coses.
1: Una de les coses, sí. No? I llavors el diagnòstic precoç és les mamografies, suposo, no?
2: La mamografia és l'eina més propera i més fàcil que tenim.
1: A partir de quina edat es fan les mamografies?
2: Les mamografies, o sigui, les del programa de cribratge, que parlaríem que es va dirigit a les dones entre 50 i 69 anys, que no vol dir que abans dels 50 no s'hagin de fer. O sigui, abans dels 50 és una miqueta personalitzada, depèn de cada dona, si té antecedents o no té antecedents, i si té unes mames denses, perquè llavors és més difícil el diagnòstic si les mames són molt fibroses i sobretot llavors sempre baix control mèdic.
1: La intel·ligència artificial saps si ajuda una mica en l'escrínia aquest? No se sap encara.
2: De moment no sé si es fa servir, sí, sí, però fins ara no s'havia fet servir.
1: Sí. I per què als 65 anys?
2: Però parlen de aparells de mamografia lligats a intel·ligència artificial, entrenats en veure imatges sospitoses, però no sé ben bé com està.
1: I per què als 65 anys el programa de screening deixa de fer-se?
2: 69.
1: 69, per què?
2: Perquè, com deia abans, són l'època de més incidència i que és més fàcil trobar càncers. Als 50 la dona ja està entrant en menopausa, moltes dones, amb la qual la densitat mamària també baixa. No haver-hi tant l'influx de les hormones. Llavors, agafant tot el grup de dones i passant-les per la mamografia, es poden detectar més càncers. Que no vol dir que a partir dels 69 no segueixin fent les mamografies, que llavors ja estan en mans de la dona d'anar al seu metge o al seu ginecòleg i li ha de seguir demanant una mamografia cada 2 anys.
0: O sigui, no està anar dins d'un programa
2: d'aquest
0: obligatori, gairebé, no?
2: No obligatori, ojalà fos. Perquè...
1: Però, vull dir, tot i que estiguin fora de programa, si una dona de 70 o 71 anys, 72, vol demanar-ho, el metge de capçalera...
2: Té tot el dret de demanar i de que li facin. Últimament, em sembla que era la setmana passada, vaig sentir que del càncer de colon, que augmentaven els límits d'edat. Jo estic esperant que també ho facin amb la mama.
1: Sí.
2: Per qüestions però, de pressupostos també.
1: Però el càncer de colon, ja que ho dius, encara que no estiguis fora de encara estiguis fora de programa a partir d'una certa edat, si ho demanes també t'ho fan, eh? Mm-hmm. Vull dir que... I l'altra cosa era l'autopalpació, no?
2: Sí, bueno...
1: Quan el diagnòstic precoç...
2: La meva idea és que cada dona s'ha de conèixer els seus pits. I no és allò de que... Jo me'n recordo quan començava, s'ha de fer cada mes, el mateix dia, després de la regla... Vull dir, clar, masses ordres. Jo crec que l'important és que la dona es coneixi a si mateixa, tant d'inspecció com de palpació, perquè si en algun moment hi ha alguna cosa que canvia, ho pugui detectar-ho.
0: Que és la més apropiada, vull dir, no ha de fer un professional.
2: No,
0: això.
2: No has d'anar al metge que et digui a veure si estàs igual.
0: Exacte.
2: Has d'espavilar-te i dir, estic igual que el mes passat o igual que fa 2 mesos.
1: Sí, que recomanes això, que la dona es coneixi.
2: Es conegui.
1: I per tant, que... Però com es fa? És a dir, l'autopalpació, hi ha unes formes de fer-ho?
2: Sí,
1: o...
2: la primera etapa és inspecció, o sigui, davant d'un mirall, mirar la pell, que no hi hagin retraccions, que no hi hagin envermelliments, que no es vegi un bulto, perquè a vegades inclús es pot com visualitzar. O sigui, primer inspeccionar i després palpar. Lo important de la palpació és que la mà sigui com una planxa, que estigui com si els dits els tinguéssim enganxats, i apretar el que és la glàndula mamària cap a les costelles. Fem moviments rotatoris i és la manera de fer-ho adequadament. Perquè, i sobretot amb la mà contrària. Si ho fem amb la mateixa mà, la posició del braç no és la lògica per palpar la mama. Sense oblidar el mugró, que poden haver-hi patologies a nivell de mugró, les aixelles, per si es palpa algun gangli, i l'espai supraclavicular, que seria al costat del coll, per sobre de la clavícula, que també poden haver-hi algun gangli.
1: Sí, recomanaria això, que les dones...
2: Que les dones es coneixin.
1: A partir de...
2: A partir de sempre.
1: A partir de sempre.
2: Que tinguin la regla, que es coneguin.
0: Una dona que ha sigut intervinguda amb una pròtesi mamària, quina... Aporta algun benefici o prejudici respecte del càncer de mama?
2: No. Ni perjudici ni benefici. Jo me'n recordo que quan treballava que va haver-hi molta polèmica de que si les pròtesis produïen càncer, i això era un bulo total, com que explotaven, tampoc és la veritat. Hi ha projeccions específiques de les mamografies per a les dones que porten pròtesi. La pròtesi la poden portar o darrere de la glàndula o darrere de la musculatura. Però els tècnics de radiologia saben com posar el pit perquè es pugui
0: no
2: fer.
0: No s'estirpa la glàndula mamària.
2: No. A veure, a les dones que se'ls ha fet la mastectomia, sí.
0: No, per refereixo a una persona, una dona que pel motiu...
2: Es posa una pròtesi, no es treu, es posa per darrere de la glàndula.
1: És dir, que no dificulta la palpació.
2: No, ni la palpació ni l'exploració radiològica.
1: I no sé, potser entrant ja el que és el problema del càncer de mama, quins dona símptomes, dona senyals, dona... Com es pot veure?
2: A veure, el que altera més a les dones és quan tenen dolor. A vegades cursa la majoria, el 90% cursen sense dolor. No tenen dolor fins que no enganxa la pell, que llavors les terminacions nervioses a nivell de la pell és el que fa el dolor. Però sí que és el primer motiu de consulta. Quan una dona té un dolor en el pit, pam, de seguida s'espanta i consulta. Dolor de pit més freqüent, primer motiu, les malalties òssies, els problemes de columna. Les seves irradiacions a través de les costelles poden donar dolor als pits. Dolor hormonal, per les regles, que a vegades també pot... aquest dolor, doncs, sí. Però clar, el dolor hormonal és bilateral normalment i no tindria que fer pensar malament. L'altre motiu de dolor és, i ara sorprendrà, els sostenidors. Si no portes un sostenidor adequat, pots tenir dolor en el pit, i només canviant la peça de roba pot millorar aquest dolor.
0: Per tracció muscular? O,
2: sí, per normalment perquè són més petits del que és la glàndula mamària.
0: Val.
2: Tota la glàndula ha de quedar dintre del que és la cassoleta del sostenidor. Si queden parts fora, això amb imatges visuals és fantàstic, com es veu, sí, de que no porten el sostenidor adequat per la seva figura. Sí.
1: Però deies que 9 de cada 10 no tenen dolor.
2: No tenen dolor.
1: Llavors, què és amb la palpació que es veu?
2: Sí, el que deia abans, alguna zona més vermellosa, sí,
1: o un bulto. Però, de tamany, pot ser de tamany com un cigró?
2: No es palpen fins que no tenen més d'un centímetre. O sigui, sí, menys d'un centímetre ha de ser un pit petit, sí, o sí, molt, no sé, sí, és més difícil de palpar.
0: En el diagnòstic precoç, tinc entès, ho he sentit casos, que ja és difícil la interpretació de la mamografia. Amb quina patologia pot confondre's un càncer de mama, o quan hi ha dubtes, què s'ha de fer?
2: A veure, quan hi ha una imatge sospitosa en una mamografia, el que s'ha de fer és una punció d'aquella zona. Això sempre.
1: I es fa...
0: No cal esperar, sinó quan és sospitós...
2: Quan és sospitós, allò que el radiòleg diu, això és sospitós, s'ha de fer una punció.
0: O que la dona tingui algun símptoma...
2: Bueno. Si té un símptoma, s'ha de fer l'exploració del metge i després la mamografia. I a partir d'aquí, si és sospitós, doncs ha de seguir el circuit diagnòstic, que és fer una punció.
0: Encara no tenim un diagnòstic.
2: No, tenim una sospita de diagnòstic, que pot ser baixa o alta.
0: I a allò de dir, ja... ho repetirem d'aquí,
2: sí,
0: uns
2: quan,
0: mesos...
2: Sí, quan la sospita és molt baixa.
0: Val.
1: Sí. És dir, mamografia amb sospita o imatge possible, vol dir ja fer punció,
2: sí,
1: i això es fa amb poc interval.
2: Això d'estar fet, el diagnòstic s'ha de tenir confirmat en menys de 30 dies. Això és, entra dintre dels càncers de circuit ràpid. I
0: això és una condició per protocol?
2: Sí, sí, sí, sí, ja fa anys que funciona, que fa funciona. Molts anys, i funciona molt bé.
0: Quants
2: molt
0: anys bé. Fa que funciona?
2: Buf!
1: Però habitualment es fan menys de 30 dies, no?
2: Sí,
1: perquè són 30
2: sí, sí.
1: dies de molta angoixa, no?
2: Exacte.
1: Es deu prioritzar...
2: Que, a veure, és l'angoixa de la dona, que no té influència amb que evolucioni la malaltia,
1: sí,
2: perquè
1: sí.
2: la malaltia no evoluciona en 30 dies ni molts menys, sí. Però quan abans ho tens fet, la dona doncs està més menys nerviosa, menys...
1: Sí, sí. Llavors, quin circuit s'activa? És a dir, mamografia sospitosa, punció, biòpsia...
2: Llavors, si s'ha fet a dintre el programa de cribatge o sí. l'Institut Català de la Salut, per la via normal, s'envia al centre de diagnòstic, com és l'hospital, el consorci, per fer la punció. Llavors, totes aquestes sospites entren a través del comitè de mama de mans de la gestora de casos. O sigui, la gestora de casos és una infermera, en aquest cas lligada a estar en el comitè de mama com a comitè de tumors, i és la que porta de la mà la senyora perquè se li facin totes les proves que calguin amb el menys temps possible.
1: És a dir, té un referent aquella persona.
2: Sí, sí, sí, sí, té un referent a dintre l'hospital que és la gestora.
0: La punció es fa
2: a l'hospital.
0: Al servei de radiologia,
2: sí.
0: al radiòleg.
2: El radiòleg.
1: Amb control d'eco, m'imagino.
2: Per eco sí. o per TAC, o... Sí. Sí,
1: sí. I llavors, bueno, la gestora va controlant... llavors, en cas de que es confirmi que és un càncer de mama, hi ha el comitè de tumors, o
2: sí.
1: com funciona això?
2: Llavors es fa un estadiatge del tumor, o sigui, hi ha unes proves prèvies, que són analítiques, que són ressonàncies... no sé, altres coses, i quan es té tot per saber segur que aquest càncer està només al pit o ja ha evolucionat. I a través del comitè de mama, on hi ha els cirurgians, els oncòlegs, els patòlegs, els radiòlegs, el psicooncòleg,
1: el cirurgià plàstic... És un equip que treballa
2: conjuntament. Es decideix quin tipus de tractament ha de seguir aquella senyora. Que a vegades la cirurgia, quan vam començar, era el primer pas... però no sempre és així. O sigui, moltes vegades es comença per un tractament mèdic pot ser quimio, hormono, immuno, per reduir la mida del tumor.
0: La decisió es fa amb
2: en comitè.
0: Comitè després. Durant tot aquest temps és la gestora de casos qui sí. ha acompanyat a la... O sigui, no sí. és cap metge en concret ni cap especialitat, sinó és l'infermera aquesta.
2: Al moment que es decideix ha de començar per quimio o ha de començar per cirurgia, llavors és quan va amb un metge concret.
0: Concret.
2: Però la decisió sempre s'ha presa a nivell de comitè de tumors.
1: Uh-huh. I bueno, aquella persona, doncs, si es té que operar, mastectomia, és dir, treure el tumor o treure el pit, això en funció de què es decideix també.
2: Del comitè de tumors, de l'estadiatge de la malaltia en aquell moment.
0: Uh-huh. I el tipus de tumor.
2: És que el tumor pot ser, exacte, amb mil tipus.
0: Es pot afinar molt, no? Com subtipus o subclasses.
2: Exacte. No? És el que deia, que els tractaments avui en dia estan molt individualitzats a cada dona, de cada moment. També participa després, clar, quan se li assigna un metge, se li proposa el tractament i la dona també té dret a parlar i a dir no vull això o no vull això.
0: Sí, sí. I quan intervé una ajuda psicològica sí. o quan sistemàtica sempre o
2: sí,
0: o sol·licitud de la persona?
2: No, hi és, i a més hi és el comitè de tumors.
1: I tenen, és a dir, sistemàticament totes les dones amb diagnòstic de càncer de mama poden accedir a un psico-oncòleg?
2: Si volen, sí.
1: Si volen, sí. Mm-hmm. I llavors quan es fa, és a dir, que estic a fer una treure el pit, mastectomia,
2: que cada vegada es fa menys.
1: Sí, però els casos que estic a fer, sí. es contempla la reconstrucció de la mama o en un segon temps?
2: Depèn del cas. Depèn de per què s'ha fet la mastectomia, depèn de l'estadiatge d'aquell moment, de si es pot fer o no es pot fer, o dels tractaments que ha de fer després. Perquè si després ha de fer radioteràpia, llavors, si has fet una reconstrucció, no pot quedar anatòmicament tan bé com després d'haver fet la radioteràpia.
0: Dins de la valoració del comitè de tumors es contempla, em sembla, la obtenció d'òvuls amb dones
2: sí.
0: joves?
2: Sí, s'ha fet. Amb dones molt joves, sí.
0: Forma part de...
2: Sí, sí, sí.
0: No han d'anar a altres llocs. Es fa dins... Sí.
2: Bueno, l'última vegada que jo vaig veure...
1: Sí. És tan agressiva com abans o cada vegada hi ha menys tractaments amb menys agressivitat? Ara,
2: jo crec que en aquest moment es fa més immuno que quimio. I això mm-hmm. era...
0: Sí. Quina seria la diferència, per entendre, entre immunologia? Una és estimular, afavorir l'estimulació de les pròpies defenses.
2: De les pròpies defenses de la persona. I l'altre són fàrmacs.
0: Medicament que va a carregar-se.
2: A matar tot
0: el govern.
1: La seva boca cancerosa i una mica o altra també, no? Sí, sí. Bé, però, i en tot cas, bueno, potser que ens quedem també amb que el pronòstic del càncer de mama ha millorat
2: moltíssim,
1: i que, que abans era com una sentència, no? Uh-huh. I ara és una malaltia crònica moltes
2: Estem
1: vegades.
2: Estem arribant a la cronificació, o sigui, una persona que ha tingut un càncer de mama, evidentment, ha de seguir controlant-se, visitant-se...
0: Has dit que té més risc de tenir un segon,
2: no? I
0: n'ha
2: fet un,
0: no?
2: Com que no sabem què és el que el produeix...
0: El produeix...
2: Clar, uh-huh. És la persona que té més possibilitat de fer-ne una altra. I una altra cosa important de dir és que el càncer de mama només està lligat al càncer d'ovari. Que els antecedents d'altres sí. tipus de càncer no tenen per què influenciar el que tinguis un càncer de mama o no. O sigui, un càncer de colon o de pulmó a la família no t'augmenta el risc de càncer de mama.
0: Però el d'ovari sí.
2: El d'ovari sí.
1: I saps si hi ha relació entre càncer de mama d'aquest hereditari i càncer de pròstata?
2: No ho sé.
1: Vale. No sé, algun comentari més que vulguis fer, Maribel, en relació a...
2: Que sobretot que les persones entre 50 i 69 anys acudeixin al programa de cribatge, que penseu que aquí a Mataró va ser el segon programa pilot de tot Catalunya i l'any passat va fer 30 anys que estem fent el programa de cribatge de càncer de mama.
1: I hi ha moltes vides salvades, imagino.
2: Mira, els últims números... de Catalunya, el 2024 es van diagnosticar 5.439 dones a tot Catalunya i d'aquestes 1.540 i algo eren dintre del programa de cribatge. O sigui que és un número important.
1: Vol dir que és clar, vol dir una detecció precoç. Exacte. I per tant vol dir moltes més possibilitats.
2: De curació o de cronificació d'estadius doncs, més petits i menys cirurgies. I...
1: Molt bé, doncs...
0: Doncs no tinc res a dir.
1: Ho deixem,
0: molt
1: doncs,
0: interessant.
1: Aquí. I... Doncs, moltíssimes gràcies, doctora Nieto Maribel.
2: A vosaltres, per la feina que feu.
0: Gràcies.

0: Seguim amb les píndoles d'aquest dia, Joan.
1: Sí, mira, aprofitant que hi ha la doctora Nieto aquí, hem triat una que té que veure amb...
0: Has triat.
2: Amb les dones.
1: Sí, amb les dones. Va haver-hi una reunió a la Fundació Vilacases de Barcelona que era el tema menopausa, evidència científica i productes miracle. I llavors La Vanguardia va publicar un recull arrel d'aquesta jornada. I el títol, els periodistes busquen títols així que criden l'atenció, i deia el 25% de les dones a menopausa reben tractament antidepressiu. Jo ho he trobat una mica exagerat, però és el títol d'això. I a la vegada hi havia un subtítol que deia que els ginecòlegs defensen la teràpia hormonal substitutòria a la menopausa. Recordo que ja fa...
0: Per evitar donar tractaments antidepressius,
1: sí,
0: o
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Perquè jo recordo que fa uns anys...
2: El segle passat.
1: Sí, es diu menopausa...
2: El tractament hormonal era dona que entrava a menopausa, tractament hormonal. Sí, i l'únic que es feia era retrasar la menopausa.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I tenir-la amb una finestra oberta d'hormones més temps.
1: I després a veure...
2: I després va tornar a baixar la incidència.
1: A veure, aquí havia es va parlar d'un augment de risc de càncer de mama i després s'ha vist que no és això.
2: A veure, el que passava amb el càncer de mama és que si desenvolupava un càncer de mama i li donaves hormones, aquest creixia molt més ràpidament. No és que les hormones el produïssin, sinó que feien que l'evolució fos més
1: però,
2: important.
1: Però arrel d'això es va parar aquest tractament. Sí. I ara doncs, estem en una altra fase.
2: Sí, però això és com donar el pit i no donar el pit.
0: Ja que estàs tu aquí, fins quan aconsellaries mantenir el tractament antihormonal?
2: Jo crec que s'ha de fer amb les dones que tenen una menopausa precoç. Que han d'estar baix a l'influx de les hormones fins a passats els 50.
1: O que tenen molts símptomes, no?
2: Però és que després treus l'hormona i tornes a tenir símptoma. O sigui, això no et cura el símptoma. L'únic que fa és endarrerir-ho.
1: Sí, sí. De fet, aquest article diuen que la menopausa, clar, és una etapa natural que viuen milions de dones arreu del món, però que encara està envoltada de mites i prejudicis. És això, no, Maribel?
2: Ara estava pensant que m'agradaria saber les dones que no estan en menopausa quin tant per cent prenen antidepressius, també.
1: També, sí, sí. Sí, sí.
2: Per fer la comparativa, no? Perquè no siguin només...
1: Sí, sí. De fet, aquest article deia que aquest procés biològic marca el final de l'etapa de la funció ovàrica a les dones i que es diu de forma molt diferent moltes vegades segons cada dona, no? En relació a les diferents situacions a l'àmbit laboral, social, personal. I deien que aquesta etapa segueix, dient l'article, que augmenta el risc de depressió i que, per tant, s'associa doncs, amb aquesta xifra d'augment d'antidepressius. Suposo que estem també en un país que hi ha pocs psicòlegs a la xarxa pública i que, per tant, és més fàcil donar pastilles que no pas tractament psicològic, m'imagino, no? Si hi haguessin més psicòlegs a la xarxa pública, possiblement aquesta xifra canviaria. Bé, llavors parlaven, no sé, m'estàs mirant així... Que...
0: Sí, no, entenc que possiblement a la xarxa pública el psicòleg tindria una funció més de diagnòstic, però si passes a la fase de terapeuta, aquí és on està la gran mancança. I moltes vegades per tenir un terapeuta hauràs de recórrer...
2: I que és molt fàcil que et donin antidepressius.
0: I aleshores, clar, si no tenim terapeutes...
2: És molt fàcil doncs per una dona que vagi
0: al
2: metge...
0: O pot ser una fase molt inicial, jo tampoc entraria en això. Penso que aquest és el gran hàndicap.
1: Sí, sí. Aquest article parlava també d'aquesta disminució de nivell d'estrògens en relació a la menopausa, deien pot acompanyar o pot augmentar el risc de desenvolupar malalties cròniques, diu l'article, pèrdua de massa òssia, augmenta el risc cardiovascular, augmenta la xifra d'hipertensió, parla també, això Albert, de que augmenta la resistència a la insulina i el risc de diabetes. Albert, si és això, no?
0: No ho discutiré, això.
2: Tot és culpa de la menopausa.
1: Sí, sí.
0: No, és un factor.
2: És un factor.
1: I parla també de trastorns de la son en relació a la menopausa, fi. I, bueno, i llavors aquest, en aquest simpòsium doncs, es va doncs, advocar o defensar doncs, que, bueno, que la menopausa es tenia que fer tractaments, si calen, a mida en cas dels símptomes que hi hagin. Jo m'imagino com a qualsevol etapa de la vida de les persones, no?
2: Bueno, vull dir que... És que jo no considero que la menopausa sigui una malaltia que no. S'hagi de tractar.
1: No, no. No, no, però que com passa... sí.
2: Vull dir, estem tractant una cosa que no és una que no, malaltia.
1: És una cosa normal.
2: És una cosa, un estat fisiològic.
1: Sí, sí. Sí, sí. Però és clar, com que s'associen malalties amb això,
2: clar,
1: doncs...
2: Però són per la menopausa o per l'envelliment de la persona?
1: Clar. Sí, sí. Ah,
0: torno a repetir?
2: Sí, i tots aquests símptomes que ells ens han anat a explicar, la meva pregunta és, són per la menopausa, per la falta d'estrògens, o realment ja influeix l'envelliment i el... La decadència, diguéssim, sí, física de la persona.
0: Bueno, jo penso que dels dos, però en aquest cas es refereixen als que serien més causats per la menopausa.
2: Ja.
0: Perquè una mica...
2: Per distingir-ho és difícil.
0: En aquesta trobada el que proposen és el tornar
2: a
0: fer tractament substitutori hormonal.
1: Van proposar moltes coses, però una de les coses que van proposar és dir, pues clar, perquè amb això d'una cosa fisiològica crear-ne malaltia, va dir, no, això no és malaltia, és una cosa fisiològica, i van dir, cuidado, perquè a partir d'aquí hi ha els influencers que surten a les xarxes i que cada un diu la seva, a veure qui la diu més grossa. Ja que sigui en forma de dietes que poden aconsellar totes les vitamines seguint de l'A a la Z, dietes, deien, màgiques, que no sé què, que no estan comprovades, inclús parlaven de tractaments de gimnàstica, de cada una, sí, mil coses. Llavors aquí van dir, bueno, posem una mica d'ordre en tot això, no? I evitem doncs aquestes falses, diguem, informacions que poden venir. I de fet continua dient, i hi ha un segon article que tenia que veure amb el mateix, que diu que la ciència surt al pas dels influencers i recomana exercici i menjar sa, tant és que tinguis una pausa com siguis a qualsevol etapa de la teva vida, no?
2: Quedem, no tabac, no alcohol, dieta sí, sana
1: sí.
2: I exercici, evitar el sedentarisme.
1: Parlaven dels dos enemics de la menopausa, que també són de la vida, que és el sofà i el tabac i les drogues, no? Però és clar, això s'aplica a la menopausa.
0: El sofà amic. El sofà amic.
1: El sofà, és dir, el sedentarisme. El sedentarisme. És dir, el sedentarisme. Bueno, i recomanaven una dieta sana, que seria la mateixa dieta que es podria recomanar a qualsevol persona.
2: Per evitar.
1: I tingui o no tingui la menopausa, sigui dona o sigui home, no?
2: Exacte.
1: No sé.
0: Molt bé. Alguna meva? Alguna píndola?
1: Ara sí, tot teu ja.
0: Tenim. Hi ha un medicament que s'utilitza molt, que és el famós omeprazol, que moltes persones ho pren i es considera un, entre cometes, protector de l'estómac. Aquest és un article d'una revista de medicaments, que és el Vademecum Vidal. Possiblement a darrere hi ha laboratoris amb algun interès, però treu hi ha unes observacions interessants i les volia comentar. Una d'elles és hi ha un abús de l'omeprazol, perquè el que fa l'omeprazol és bloqueja la producció d'àcid clorhídric de l'estómac, la qual cosa afavoreix absorció de ferro, absorció de vitamines, absorció de calci, prevenció d'infeccions. Moltes vegades es dona de forma simplement perquè prenc dos o tres pastilles, algunes sí que possiblement necessitarien un factor de disminuir l'àcid, però amb la majoria, la immensa majoria, no és així. Bé, i un dels efectes que s'havia dit és que també podia afavorir l'aparició de càncer d'estómac a les persones que molt perllongadament, això vol dir anys i anys, no és per una persona que dos o tres mesos prengui aquest tipus de medicaments. L'article ve que ha sortit estudis que aquesta possible associació no es confirma i és un estudi que està fet en molts països europeus.
1: Vols dir que Omeprazol i càncer d'estómac
0: havien
1: no hi ha
0: estudis
1: relació.
0: Que suggerien que les persones que crònicament prenien Omeprazol, ja no dic si ben indicat o mal indicat, això ho parlarem després, sí. Doncs que tenien més risc de càncer d'estómac, d'un tipus de càncer d'estómac.
1: I això no és veritat.
0: I això no s'ha acabat de confirmar. Però l'article insisteix que les indicacions per prendre de forma continuada Omeprazol són molt poques, possiblement, i en tot cas hi ha patologies que sí que es necessiten de forma perllongada, per exemple, la persona que té malalties de refluxe, això del cor agre, refluxe, però que són tractaments que normalment no són continuats, sinó que són per temporades. I això...
1: Albert, per què passa el cor agre? Per què passa el cor agre?
0: Perquè és com es diu en català,
1: però per
0: sembla.
1: Per què? Què passa? Què està passant?
0: Perquè té la sensació de la boca de l'estómac, que també és un coneixement popular. La part d'alta notes una agró, que a vegades puja cap amunt, i això em sembla que...
1: El cor agre.
0: O acidesa.
2: Refluxe.
0: Que és, tècnicament, sabem que és un refluxe de l'àcid de l'estómac. I, bueno, m'ha semblat interessant que la gent... possiblement moltes persones d'examinar les que prenen Omeprazol de forma a llarg termini, revisar-ho amb el metge si necessàriament o necessita prenent, perquè en molts casos no seria així. I que aquesta possibilitat de càncer d'estómac sembla que aquesta associació que es suggeria finalment no es confirma, en aquest sentit d'estar més tranquils. Bueno, m'ha semblat interessant. I això és la revista Vademecum, que aquí donen informació sobretot a fàrmacs, problemes de subministrament, novetats, etc. Amb la indústria farmacèutica darrere, però bueno, penso que era...
2: També em sembla que es donava com a tractament de les hèrnies de hiato.
0: Bueno, una de les causes de reflux és l'hèrnia de hiatus... que a vegades s'han de corregir quirúrgicament.
2: Es veu que cada vegada menys es corregeixen.
0: Bueno, sí. Els fàrmacs treuen aquí la feina dels cirurgians.
2: Dels cirurgians. Me'n recordo quan era jove que n'operaven moltíssimes.
1: Sí, sí.
0: I volia fer un altre comentari sobre un article d'un professor universitari d'intervenció psicològica en la salut de la Universitat Europea, es diu Juan José Rivero, un article que diu «La salut mental no hi cap amb un vídeo de 60 segons». Això què es refereix? Això es refereix que cada vegada per Instagram, els famosos Reels i el TikTok, moltes persones, diguem-li això que es diuen influencers, però poden ser també professionals, emeten doncs, en 60 segons tota una sèrie de claus per veure si pateixo d'això o si pateixo de l'altre, per fer-se com un autodiagnòstic, però a més fins aquí diu, bueno, això pot tenir un cert interès, és una manera de com s'expressa i com sobretot gent més aviat jove rep la informació. Però hi ha també TikToks i Reels d'aquests d'Instagram que el que donen ja com solucions, que seria com una espècie de menjar amb garbuix, o sigui, comida basura emocional. Perquè amb 60 segons per aconseguir un canvi terapèutic no és que et diguin quatre frases molt maques, sobretot amb un fons preciós que a més haurà fet la intel·ligència artificial, o sigui, absolutament irreal, que això es pot entendre, però que amb això no es aconsegueix cap tipus de contacte ni d'interacció ni de modificació del problema d'aquella persona. I aleshores ve a dir que es pot utilitzar això com una manera de poder-se fer una aproximació, un autodiagnòstic d'algun problema emocional, però si el tens s'ha de buscar ja l'ajut amb un terapeuta, perquè això de amb 60 segons i 4 i dues frases maques no es canvia res. Que a més, moltes vegades aquests estan fets aquests sistemes per que segueix un estat d'angoixa que t'obliga a seguir un altre, tal com estan construïts, però que no s'arriba mai a una autèntica solució. I a més, en molts casos la teràpia pot ser, en alguns casos, ràpida, però en la majoria dels casos és molt personal i pot ser a vegades molt llarga. I si no hi ha una interacció amb un terapeuta, pot empitjorar. M'ha semblat interessant.
1: Sí. Jo voldria comentar una cosa. Sant Jordi ha passat, però jo he llegit un llibre que voldria recomanar, que és un llibre que m'ha impressionat, escrit pel doctor Oriol Mitjà. Doctor Oriol Mitjà, recordeu, en la famosa pandèmia
0: del Covid.
1: Doncs aquest doctor Oriol Mitjà ha escrit un llibre que es diu On neix la llum. I aquest llibre, On neix la llum, explica els seus problemes de depressió, d'ansietat, d'una forma molt honesta, molt real, molt propera, i que ens fa, a vegades com veiem una persona deprimida o trista, ens costa entrar en el seu món, perquè diuen, no n'hi ha per tant, o no sé què, o bueno, distreu-te, o... No. Jo aquest llibre el recomano perquè és un que busses en el món del que pateix una persona que tingui depressió greu.
0: És una biografia.
1: Seva, explica la seva...
0: No és una novel·la.
1: No, explica la seva experiència vital.
0: Un biòpic.
2: Jo vaig sentir un reportatge que parlava del seu... quasi un previ intent de suïcidi.
1: Sí, sí, sí, no,
2: amb intent, sí, sí. Malaltia mental important.
1: Sí, sí, i dius, si volem...
2: Està dalt de tot...
1: Conèixer el que pateix una persona amb depressió, llegim aquest llibre, perquè ens permetrà acostar-nos doncs, a la gent que té depressió i poder-los comprendre una mica. On neix la llum, Oriol Mitjà.
0: Aquí l'article aquest que comentava posa una frase que crec que enllaça amb el que tu dius. Diu, la vida no pot ser classificada o etiquetada, sinó que necessita a crit ser escoltada.
1: Sí, sí.
0: Vindria a ser això.
1: Sí, sí. Doncs em sembla que tenim tot, no? Molt bé.
0: Bueno, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, doctora Nieto, Maribel, per ser aquí i fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
2: Música.
0: La que més sona.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Un dia dels més esperats per tots els que ens agrada llegir i contar contes és el dia de Sant Jordi. Els carrers i les llibreries s'omplen de gent esperant adquirint aquests llibres que volíem. I com no, la rosa per aquella persona que estimem, o bé, simplement per nosaltres. Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Digues que sí. Jo ja sé quin llibre em compraré. I de ben segur que tu també tens pensat comprar-te'n un. El que no tinc clar és si aquest any tindré rosa o no.
0: Bon, vols que m'oblidi? Jo seré el teu Sant Jordi, Mercè.
1: Oi.
0: Vinga, i et portaré una rosa ben bonica.
1: Gràcies, Lluís, ja l'espero.
0: Ai, avui a l'hora del conte us portem només dos contes, però dos contes de Sant Jordi que no podreu trobar enlloc més que aquí, a l'hora del conte d'Ona Vilella. Així que, com sempre, els podreu escoltar a través de la vostra emissora, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes de l'hora del conte per la pàgina 570. I ens ha sortit...
0: La bigotuda de Montblanc, que està escrit i narrat per la nostra companya de l'hora del conte, l'Anaïs Torra, que ens explicarà la història d'una singular princesa i un encara més singular drac que no li agradava la carn.
1: És una història molt bonica de la llegenda de Sant Jordi, amb les veus de l'autora. L'Anaïs, el drac interpretat per Oriol Romeu, una molt bonica princesa amb la veu de Brenda Cordero, un príncep al que li posa la veu en Josep Costa i la resta de veus, entre altres, la teva i la meva.
0: Vinga, va, sense perdre més temps, anem a escoltar La bigotuda de Montblanc.

0: Ja fa anys i panys, quan les estacions de l'any es diferenciaven de manera desorbitada, existia un drac molt gran que treia foc per la boca i es menjava les persones. Sabem que del dit al fet hi ha un tret, així que aquell drac se'n fotia molt de l'etiqueta que la gent dels pobles li havia assignat i a la vegada aprofitava per aconseguir el que necessitava per subsistir. Si algú hagués dedicat una mica de temps a observar i conèixer el drac, l'hagués definit com una bèstia juganera, divertida, afectuosa i molt noble. El cas és que això encara no havia passat mai. Quan el drac va complir 550 anys, ja estava esgotat de fer una vida nòmada i va decidir d'instal·lar-se de manera definitiva a una cova amagada entremig de plataners i d'altres arbres autòctons de la zona de Montblanc. Val a dir que els dracs vivien una mitjana de 600 anys i que normalment, quan morien, era de pena. La pena de no haver fet mai cap amistat. Un cop instal·lat a la cova, es va sentir per primer cop a la seva vida en un estat de benestar molt agradable.
1: Oh, quina bona sensació! Aquí de segur que ningú em molestarà i em podré alimentar fàcilment dels vegetals que les persones del poble cultiven en les seves hortes. També hi ha molts arbres fruiters, nyam, i un rierol amb l'aigua fresca.
0: I com feia cada vespre, va tancar els ulls i va començar a imaginar-se boniques històries a on viatjava per tot el món, coneixent altres individus i vivint boniques experiències. Va quedar ben adormit. L'endemà al matí es va despertar de sobte i no podia parar d'estornudar.
1: Atxus! Atxus! Atxus! Què redimoni em passa ara? Brrr.
0: Resulta ser que el nostre drac tenia, sense saber-ho, una fortíssima al·lèrgia als plataners. D'una volada va tenir que sortir de la seva cova i fugir ràpidament d'allà per trobar un trosset d'aire lluny de la font de la seva al·lèrgia. Volant i estornudant, va aterrar al mig d'una plaça de poble i allí va fer l'últim esternut. Aquell esternut va ser tan i tan potent que, a banda d'una bona esquitxada de mocs verds, va treure una bafarada de foc que va cremar l'estàtua del rei de Montblanc. La gent del poble, aterrada, van començar a córrer i a cridar esparverats, aterrats.
1: Atxus!
2: Socors, socors! Auxili! Auxili, escolteu, un enorme drac ferotge ha cremat l'estàtua del nostre rei i es vol menjar la nostra canalla i també les nostres ovelles.
3: Aviseu el rei i protegiu-lo a la nostra princesa. Aquest drac l'envia a Satanàs i vol aniquilar el nostre poble!
0: El nostre drac, gens sorprès per la reacció de les persones d'aquella vila, sabia ben bé que per molt que intentés explicar-se ningú l'escoltaria. Així doncs, va aprofitar-se de la situació i va adreçar-se cap a la porta de la botigueta dels remeis per trobar una medicina per la seva al·lèrgia.
1: Bon dia, senyor remeier. Dóna'm d'immediat un remei per la meva al·lèrgia als plataners.
4: Oh, i tant tu! Aquí té, senyor drac. Amb una sola ampolla ja no tindrà més al·lèrgies molèsties.
1: Oh, just el que necessitava.
0: El nostre drac va marxar volant cap a la seva cova i es va prendre tot el remei tal i com el remeier li va recomanar. Tot seguit es va posar a dormir una estona. Mentrestant, a palau, el rei de Montblanc i els seus súbdits planejaven com abordar una situació tan complexa i perillosa com la que se'ls hi havia presentat. La princesa estava a la seva cambra per ordre del rei i ella, que era molt inquieta i aventurera, no deixava de queixar-se.
5: Pare, pare, deixa'm sortir immediatament!
0: Els seus crits eren tan intensos que feien tremolar Montblanc. La gent del poble ja coneixien bé el caràcter de la princesa i es posaven les mans al cap per la decisió del rei de tancar-la a la seva habitació. La princesa de Montblanc lluïa un llarg i cultivat bigoti negre que duia en forma de rebel·lió contra les diferències que havia patit respecte al seu germà Octavi. A ella l'havien deixat sempre de banda a l'hora d'afrontar crisis del poble i n'estava ben tipa. Després d'un parell d'hores de sentir cridar la princesa, el rei en va tenir prou i va decidir obrir-li la porta de la cambra.
6: Filla meva, bigotet meu, no t'enfadis, sisplau. Ja ho tenim tot decidit. Per tal d'evitar que el drac ferotge ens aniquili a tots i totes, cada dia li farem entrega d'una persona que quedarà exclosa del sorteig. La única persona que quedarà exclosa del sorteig ets tu.
5: Què? I què tinc jo d'especial que no tinc la resta de filles del nostre poble? Em nego en rotund. Si no puc participar al sorteig diari com la resta de vilatans, em posaré a cantar òpera 24 hores al dia.
0: El rei i els seus súbdits es van agenollar davant de la princesa suplicant de que no ho fes. Els cants d'ella eren com escoltar a 40 gats en zel a la vegada, un horror.
6: Filla meva, no cantis, sisplau. La meva obligació com a rei és la de protegir-te.
5: No, pare. La teva obligació com a rei és la de protegir a tota la nostra comunitat.
0: I aleshores va passar. La princesa va començar a cantar òpera. Vilatans i gent de palau es tapaven les orelles horroritzats, fins que el rei no va tenir més remei que cedir al desig de la seva filla.
6: D'acord. Participaràs al sorteig diari com la resta de vilatans? Uf, quina filla que tinc.
0: Així doncs, al vespre, van dur a terme el primer sorteig a la plaça de la vila. Mentrestant, el nostre drac seguia plàcidament dormint i aliè a tot el que estava succeint.
6: Vilatans i vilatanes de Montblanc, he avisat el fill d'un gran amic per tal de que ens vingui a ajudar i ens salvi de la mala situació que estem vivint aquí a Montblanc. El cavaller Sant Jordi arribarà en breu per treure'm les castanyes del foc. Mentrestant, cada dia farem un sorteig per entregar a una persona que serveixi d'aliment al ferotge drac.
0: La gent del poble estava aterrada i desitjant mentalment de no ser escollits com a present pel drac.
7: Espero que li toqui a la mala pècora de la filla de l'Encarnita. Així, jo no l'hauré d'aguantar ni un dia més a la feina.
8: Espero que li toqui al Joaquim, aquell que es va apoderar de les terres del meu pare.
6: I atenció, comencem el sorteig.
0: D'una enorme urna, el rei va extreure un paper tancat i el va obrir lentament davant l'expectació de la resta dels presents.
6: I la persona escollida és... en Bartolomé de Can Bonastre!
9: Què? Jo? Però jo? Ai, mareta meva, quin mal destí!
0: Així doncs, els súbdits del rei van acompanyar Bartolomé fins la porta de la cova del drac. Un cop allí, el van deixar i van sortir escopetejats cap a casa seva.
9: Hola! Oh, hola! Això que hi ha algú?
0: El drac, davant d'aquell rebombori, es va despertar contra cor i va sortir sobtadament de la cova amb cara de pomes agres.
1: Qui redimonis ets tu? I què vols?
9: Doncs jo sóc la teva presa. Vinc per alimentar-te tu.
1: Alimentar-me? Però si amb tu no en tinc per res.
9: Ah, no? Home, ja sé que sóc una mica esquifidet, però vaja, no et queixis que a mi m'hi va la vida amb això, eh?
1: Jo no menjo persones, menjo verdures, no entens?
9: Doncs, sincerament, no gaire.
1: Vinga, va, torna cap a casa.
9: Ui, no, no em creuran si els dic que no m'has volgut menjar? Em penjaran a la forca?
1: Escolta, i si et porto un lloc millor? A un lloc on puguis ser realment qui ets i no depenguis del que pensi la gent del teu poble.
9: Oh, doncs mira, és fantàstic. Això és just el que sempre volia.
7: Així doncs, el nostre drac va agafar en Bartolomé i volant, el va dur a un poble de muntanya al Pirineu, a on ell s'hi va quedar contentíssim. L'endemà, a l'hora del sorteig, el rei va tornar a treure un nou paper.
6: I la persona escollida és...
3: Oh, no! La meva filla bigotuda, no!
5: Oh, no pateixis, pare. És el meu deure. Igual que va fer en Bartolomé, jo també em donaré el drac pel meu poble.
7: Entre plors i moviments de mocadors, van despedir a la princesa i la van deixar davant la porta de la cova. Un cop allí, el drac va tornar a sortir de la seva cova perplex i ja una mica mosca amb tot plegat.
1: Aviam, què passa ara?
5: Hola, drac. En nom del meu poble, m'entrego a tu com a pressa.
1: Que pesats que sou a Montblanc. Jo em començo a estar tip.
5: No em vols menjar?
1: M'ennuegaria amb el teu bigoti. Si ets princesa, deus saber moltes històries. Explica'm un conte.
7: I així ho va fer la princesa. Mentrestant, al poble, l'arribada del cavaller Sant Jordi va generar un bon rebombori entre els vilatans.
3: Cavaller Sant Jordi, ajuda'ns!
7: Val a dir que el cavaller Sant Jordi era un fatxenda dels bons. Buah, estava ben acostumat a ser l'estrelleta de tot arreu i el seu narcisisme i egocentrisme es feien evidents.
10: Rei, si voleu que salvi a la vostra filla i al vostre poble, m'hauré d'entregar la princesa per sempre més.
7: El rei, a contracor, tot i que a la vegada alleujat pel fet de que era clar que la seva filla no era de les que tenia previst contraure matrimoni, va accedir. Mentrestant, la princesa i el drac van establir una bona amistat i van decidir de marxar junts cap al castell de Tamarit a viure a prop de la platja i a conèixer a Paf el drac màgic. Quan el cavaller Sant Jordi va arribar a la cova, el drac i la princesa ja tenien tot a punt per marxar.
10: Drac, entrega'm a la princesa i fuig d'aquí o et mataré.
5: Cavaller Sant Jordi, us esteu equivocant. Deixeu el drac en pau.
10: Princesa, ara sou meva. Així que, en vista de que us heu posicionat amb el drac, hauré de matar la bèstia i us duré amb mi cap al meu castell.
7: Sant Jordi va atacar el nostre drac i aquest es va voler defensar traient foc per la boca. Va agafar la princesa i van marxar volant amb la mala sort que van xocar amb un roser enorme i ple de roses.
1: Aix, au! Quin mal fan les punxes!
7: El drac va emprendre el vol i a la princesa li va quedar una rosa enganxada al bigoti amb gotes de sang de les esgarrinxades del roser. Quan va aconseguir treure-la, la va llançar i la va recollir el cavaller. Sant Jordi, per no assumir la derrota, es va inventar que aquella rosa havia sortit de la ferida que ell li va fer al drac amb la seva espasa i va escriure una carta des del seu castell explicant que s'havia casat amb la princesa de Montblanc. El nostre drac, la princesa i el Paf drac màgic van ser feliços a Tamarit i el nostre drac va arribar a 1.500 anys de vida. En Bartolomé va tenir 5 canalles al poblet del Pirineu. A Montblanc van decidir de tenir una llegenda per poder garantir el turisme per sempre més.

0: En un programa dedicat al dia de Sant Jordi no pot faltar la llegenda de Sant Jordi, així que el segon conte i darrer d'avui és precisament la llegenda de Sant Jordi.
1: La llegenda de Sant Jordi és el mite del cavaller que salva una princesa d'un drac molt ferotge.
0: El drac, que és una bèstia que atemoria el poble i a qui s'oferien persones per sorteig per calmar la seva gana.
1: El destí tria la filla del rei, però quan el drac la va a devorar, apareix un Sant Jordi i el mata amb la seva llança.
0: De la sang del drac neix un roser de roses vermelles i el cavaller n'ofereix una a la princesa.
1: És la victòria del bé sobre el mal i l'origen de la tradició catalana de regalar roses el 23 d'abril. Sigui com sigui, nosaltres ara oferim la nostra versió de la llegenda de Sant Jordi.
0: Anem?

0: Fa molt més de 1000 anys hi havia un cavaller anomenat Jordi. Cavalcava sobre un cavall blanc i vestit amb una cuirassa brillant com la plata. Recorria les comarques del país. La seva missió, com la d'altres cavallers que hi havia en aquells temps, era la de dur la justícia i la llibertat a totes aquelles contrades on, per una raó o una altra, no n'hi havia. Un dia, el cavaller Jordi arribà a un poble on no es veia ningú pel carrer. S'acostà a la ferreria perquè el seu cavall necessitava una ferradura, però, com la resta de les cases, estava tancada. Després de trucar amb insistència, el ferrer obrí una escletxa. El va fer passar ràpidament i va tornar a tancar.
1: «Senyor, senyor, la desgràcia ha caigut sobre nostra»,
0: li va dir l'afligit ferrer.
2: «Expliqueu-m'ho. Enlloc havia vist tanta por i desolació com aquí».
1: «Senyor, fa temps que un drac sense entranyes està assolant la contrada. El seu alè de foc ha cremat les collites i s'ha endut tots els animals que ha trobat pel camí. Amb el temps, com que quedaven tan pocs animals, l'afamat drac va exigir que cada setmana se li oferís una persona per satisfer la seva fam. El rei va convocar una assemblea i tot el poble indignat decidit fer front al drac i van preparar-nos per lluitar. Vam construir llances llargues, tanques i un gran fossar amb l'esperança d'acabar amb ell. Quan aparegué el drac, vam lluitar desesperadament amb ell. Tot va ser inútil, vam ser derrotats. El dia següent, davant la presència del drac i amb l'amenaça d'arrasar-ho tot si no li donaven el que demanava, es va sortejar qui havia de ser lliurat. El destí va voler que toqués a la princesa Anabelda, la filla del rei. El rei i la reina van quedar paralitzats com si un llamp els hagués travessat i volgueren enganyar el drac. I tots dos van dir que els havia tocat a ells. Però l'astut i malvat drac no es va deixar enganyar i s'endugué entre les urpes la princesa Anabelda.
0: El cavaller Jordi, després de sentir l'escruixidora història del ferrer, digué:
3: «Faré que se li entrevessi el sopar en aquest drac».
0: Va muntar el seu cavall i va sortir a cercar la princesa captiva. En fer-se fosc, el cavaller va trobar la cova del drac i la princesa, que era la noia més bonica que mai havia vist. De sobte, aparegué el drac.
4: «Quina sort! Avui tinc doble ració de sopar!»
0: Això deia el drac mentre tancava els ulls i els ensumava amb gana. Jordi ho va aprofitar i, ràpid com un llamp, d'un gran cop li va tallar el cap amb l'espasa. La sang del drac amarà la terra i de seguida va florir un roser de flors molt vermelles i precioses. Jordi alliberà a la princesa i, per fer-li passar l'ensurt, li va regalar una flor.
5: «Sou molt valent i generós per haver-me salvat d'aquest monstre»,
0: això li digué la Anabelda, enamorada d'aquell cavaller tan ben plantat. En tornar, tot el poble va sortir a rebre'ls amb viscles i aclamacions. El rei i la reina no podien creure's que la seva filla estimada estigués sana i estàlvia. I com que el cavaller Jordi ja estava tip d'aventures i, a més, li agradava molt la companyia de la princesa, es van casar i van ser feliços per sempre.

0: Avui fem una cosa diferent. Hauríem de descobrir la paraula perduda o oblidada, però és Sant Jordi, una bonica diada de Catalunya. Per tant, descobrirem, a través de contes bonics, veritats amagades. Comencem?
1: Primera recomanació.
0: La veritable llegenda de Sant Jordi. La seva autora és la Gemma Lienas i l'il·lustrador Valentí Gubianes.
1: Segur que, de vegades, us han dit que els contes populars i les llegendes sempre s'han explicat de la mateixa manera. Això no és cert. Les històries s'expliquen de maneres diferents segons els costums de cada època. Ara, al segle XXI, les noies ja no necessiten un cavaller que les salvi, sinó que s'estima més tenir relacions d'igualtat amb els nois. La veritable llegenda de Sant Jordi explica com dos enamorats dels llibres, la Maragdina i en Jordi, s'ajunten per derrotar un exèrcit enemic i salvar una espècie en perill d'extinció, la dels dracs. Ara descobrirem una altra història amb el conte La veritable història de la Rosa de Sant Jordi. L'autora en aquest cas és Yolanda Folqué López.
0: Aquest llibre explica la llegenda amb un relat positiu i inclusiu, transmetent valors com la solidaritat, l'agraïment, l'empatia, la transformació personal, sempre enfocada a la comprensió i al respecte, sense cap mena de violència i amb un toc de màgia. Descobrirem com, gràcies a Sant Jordi, van brollar, van sortir roses vermelles de la sang del drac, i a partir d'aquell dia, la rosa es va convertir en un símbol d'amor a la persona que estimes. I per acabar, recomanem el llibre Sant Jordi i el drac devora llibres. El seu autor és en Xavier Margenat i pertany a Edicions del Pirata.
1: Tal com el títol ens indica, és un drac a qui li agradava molt menjar llibres. Però no com ens podem imaginar, és una aventura sobre un Sant Jordi una mica diferent. Sant Jordi, per salvar la pell, es converteix en un autèntic contacontes. I el més sorprenent és que ho fa tan bé que el drac, en lloc de menjar-se'l, acaba sent un devorallibres. Al final podrem conèixer la veritable història de Sant Jordi.
0: Aquestes són algunes recomanacions, però és molt important que descobrim què s'amaga darrere la Diada de Sant Jordi amb la vivència directa de les parades al carrer, farcides de roses i de llibres per triar i remenar. Feliç Sant Jordi! I amb el drac ja vençut i la princesa Estàlvia, ens acomiadem per avui. Fins aquí el nostre viatge per la llegenda de cavallers, dracs i roses. Esperem que aquestes dues històries que us hem portat us acompanyin durant tota la jornada.
1: Recordeu que, com deia la tradició, de la sang del drac en va néixer un roser, però és a les nostres mans fer que la cultura floreixi cada dia. Per avui ens acomiadem de l'hora del conte, del bon ritme que sempre ens porta Damaris Gelabert amb la cançó, que no podria ser una altra, Sant Jordi.
0: I tant. Sortiu al carrer, remeneu llibres, regaleu roses i, sobretot, gaudiu de la festa més bonica del món. Nosaltres tornem aviat amb més històries i, mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: Molt bona nit, estimats oients de Ràdio Argentona. Sí, no, no patiu, no patiu, ja som aquí. He tingut petits problemes amb això d'aquesta tormenta que hi ha hagut i aquest espatec que hi ha hagut de cop, que es veu que ha fet anar de cul una mica els aparells d'aquí de Ràdio Argentona, però gràcies a en Joan ho hem pogut arreglar. Bé, ho ha pogut arreglar.
1: Sí, nosaltres no, nosaltres mirem. A part de l'edat que ja tenim,
0: fem només com... faltaria que s'hi poséssim.
1: No, nosaltres fem com els jubilats, mirem. Com fan les obres.
0: Ara. Per sort s'ha pogut solucionar, tindrem programa, tindrem música, podrem xerrar amb els nostres convidats, per tant, tranquils, comencem un mica més tard, però ja se sap que això és el Noches de Nit, el programa cultural, i sempre anem amb un esclop i una xinela, que deien abans. Però vaja, bé, tot funciona bé. Molt benvinguts, ben trobats. Avui anem a començar el programa, avui no ens enrotllarem, anem a començar el programa. Avui tindrem aquí, Jaume.
1: Avui tindrem en Miquel, que és el nostre... dibuixant, així de còmics, així sí. M'estalvio. I, bueno, ell, que sí que se'l prepara.
0: El sí, programa. ell sí.
1: Doncs es parlarà, bueno, dins del món del còmic, però la relació entre el còmic, el menjar i el beure.
0: Ah! Ostres, interessant.
1: El titular és així, eh? Vull dir que...
0: La relació entre el còmic, el menjar i el beure.
1: Sí. O no...
0: Molt bé. Mira, ho trobo un bon sí. Moment. Parlar d'això està bé, està bé treure aquest tema, perquè a vegades parlem de les diferents coses sense tenir relació i, en canvi, segurament que hi ha d'haver-hi molta relació, per això...
1: Aprendrem molt.
0: Per això ell ens en parlarà. Molt bé, avui doncs parlarem amb en Miquel sobre aquest tema tan interessant. I, si tot va bé, també tindrem la Teresa de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. Qui ens acompanya avui de música? Doncs avui ens acompanya el porto-riqueny Andy Montañez, un dels grans de la música salsa, que porta molts anys. Ells en diuen el padrino de la salsa, em sembla que se li diu. Vull dir que tots hi posen un sobrenom, i aquest... tenia això, com si fos el padrino. El padrino, eh? Ecco, doncs això, Andy Montañez ens acompanyarà durant el programa. Per tant, sense més dilatació, anem a començar el programa. Som-hi. Andy Montañez, i ens anem a parlar, més ben dit, ell ens explicarà
1: sí.
0: Sobre aquest tema tan interessant, sobre còmic, gastronomia i beure.
1: I beure.
0: Que ens ho dirà doncs, en Miquel, el nostre col·laborador. Doncs ja ho sabeu, Noches de Nit, programa cultural de Ràdio Argentona. Estarem amb vosaltres fins a les 9 del vespre. Comencem!

0: t'agradava la partida de TV3? Has d'escoltar Noches de nit. Per què? Per estar al corrent de tot el que passa a la cultura i, de passada, trencar-te el pit. Noches de nit a Ràdio Argentona, cada dilluns a la nit. No t'ho perdis, i tampoc la partida de TV3.
1: Molt bé, anem a parlar amb el nostre primer col·laborador, que en aquest cas ja ens ha dit de què parlarà, que és, naturalment, còmic, però en aquest cas...
2: Menjar i beure.
1: Amb el menjar i beure.
2: Sí, sí.
1: Que és una cosa que fem molt sovint.
2: Sí, no? Sí. Una és més necessària que... Bueno, no, totes dues són necessàries, menjar i beure. Sí, sí, si no, no estaríem aquí.
1: Miquel, hola, bona nit.
3: Bona nit, bona nit. Què tal?
1: Molt bé, home. Aquí ben mullats, però bé.
3: Sí.
1: Ens ha fet un bon xàfec.
3: Un bon xàfec.
1: Sí, i ens ha fet anar una mica de bòlit aquí a la ràdio perquè ens ha fet saltar a l'emissora. Però vaja, ho hem pogut solucionar i per això puguem estar parlant amb tu.
3: Molt bé, entesos.
1: Escolta'm, hi ha un tema, no? Còmic, gastronomia i vi.
3: Sí, a veure... Anem per bandes.
1: A veure.
3: Ens reunem de menjar i beure perquè és un element que és omnipresent, és una necessitat omnipresent, és a dir, que no podem cap àrea pràcticament de la vida, saps què vull dir? La contempla. Si parlem, és igual, si parlem de novel·les policíaques, recordeu el Vázquez Montalbán amb el...
1: Sí.
3: O sigui, amb el Pepe Carballo, com de present era el menjar, diguem-ne, no? Llavors, d'una banda tenim tot aquest, diríem, si voleu dir-ne, preciosisme gastronòmic o recreació que fan alguns autors o així, i l'altre és la presència bàsica, la presència més primària del menjar, perquè el discurs, o tal com s'articulen alguns personatges, doncs tenen aquesta faceta a vegades desmesurada, diguem-ne, no? Aquesta és clau. I després tenim un altre tema, que jo el deixaria per una altra ocasió, perquè hi ha molta teca avui. O sigui,
2: mai més ben dit.
3: Hi ha molta teca, exacte. Aleshores, que seria aquesta, diríem, un gènere, si se'n vol dir així, emergent sobre la gastronomia, que inicialment s'origina al Japó i a Corea amb el manga, però que ha acabat repercutint i molt, molt en el còmic també occidental. Jo això ho deixaria per un altre dia, perquè em penso que si no... tindrem, com qui diu, ens afartarem, si no.
1: Vale.
3: És a dir, o sigui que anem per bandes, anem
1: perfecte.
3: Per bandes, diguem-ne. I la primera seria una pregunta que és si existeix pròpiament un gènere o un subgènere, diguem-ne, gastronòmic. Ja us he dit que pròpiament no, és a dir, en l'univers dels formats dels còmics tenim tants gèneres i subgèneres com existiria en qualsevol altre tipus de llenguatge narratiu, visual, cinematogràfic, literari, que sigui, no? És a dir, tenim humor, tenim erotisme, ciència-ficció, policíac, històric, biografies, western, el que vulgueu. Sembla, per tant, que no tindríem pròpiament, fins ara, no? Algú que, diríem, centrés amb el menjar o articulés en el menjar tota la seva història.
1: Mm-hmm.
3: Però, tal com hem dit, en canvi... aquest hàbit imprescindible per la subsistència humana, adquireix amb alguns personatges, amb algunes històries, amb algunes narracions, carta, diríem, pròpia, una personalitat innegable, que dona joc, tant en totes les àrees, podem dir pròpiament humorístiques, que avui bàsicament tractarem això, però amb d'altres, amb els que el personatge que menja o beu sol ser, com veurem, un contrapunt humorístic d'un personatge més cabal, no? És a dir, més racional. Diríem, el galant, l'heroi, o digueu-li com vulgueu, que té una parella. Aquest tema de les parelles crec que també dona per un altre dia, perquè les parelles, diríem, de còmic donen molt de joc, però jo insisteixo, crec que estaria bé que ho deixéssim per un altre moment, i així anem avançant amb diferents mirades, no? És a dir, transversalitat del còmic, que això és important.
1: I tant.
3: Ja us aviso que no és exhaustiu ni ho puc pretendre, eh? És a dir, que jo, diríem, amb les meves dèries i una miqueta amb el que m'he documentat o tinc, amb els autors que m'agraden més, és a dir, que I, innegablement, aquí hi ha una certa subjectivitat a l'hora de presentar alguns dels autors i dels personatges que podem anar veient. I, com sempre, vosaltres aixequeu la mà i em pregunteu.
1: Vinga,
2: d'acord.
3: O sigui que, molt bé. Una seria que es pot dir que des d'un bon principi el menjar està present. Recordeu que vam parlar el primer o el segon dia, vam parlar de les arrels populars i satíriques del còmic, el naixement pròpiament del llenguatge, i que, com es dirigia a les classes populars, i sobretot amb el còmic aquest de tires diàries, no?, dels diaris nord-americans, una cosa molt normal era trobar-nos davant de personatges que les passaven magres, no?, i que havien de buscar-se la vida, o que directament eren uns tios que anaven tot el dia gat, eh? És a dir, que d'alguna manera aquesta nota humorística es donava amb aquesta visió paròdica de la vida real, dels personatges bevedors, dels personatges, diguem-ne, estrafolaris, no?, amb una certa singularitat, que és el que dona joc, lògicament, per aquest tipus de comèdia gràfica, no? És a dir, que d'alguna manera tornem a les arrels populars, paròdiques, satíriques, iròniques del còmic. Hi ha un tema, per exemple, poso un exemple que el vam citar l'altre cop, que era uns dos nens, Max i un Moritz, del William Bush, que era un autor germànic, que va tenir molt d'èxit amb aquestes historietes de dos nens, que lògicament s'enfilen allà on no s'han d'enfilar, busquen el menjar, les llaminadures i tot plegat, i això crea aquestes situacions còmiques, no? I va tenir tant d'èxit que, de fet, Estats Units va copiar el personatge amb els Cat and Jammer Kids, que eren

0: de la narració oral, fins i tot de gravats i imatges amb caràcter satíric i paròdic d'aquests personatges contraposats a l'ideari cavalleresc, això ja és una cosa antigueta, podríem dir-ne. Vale, anem pels entrants.
1: A veure.
0: O sigui, a veure... Tenim, per tant, que aconseguir menjar i de pas sobreviure i prosperar en la pròpia miserable existència hi ha una part important de la cultura escrita, narrada i també dibuixada europea. Menjar o no menjar? Menjar o ser menjat, això ja seria més dramàtic. Menjar o no menjar? I ara fem un salt i ens anem a la meitat del segle passat, no tan lluny, i us dic un nom, Josep Escobar, i Saliente, un autor català...
1: Home... Ja sabem quin personatge és, no?
0: Ja sabem quin personatge és, situem, diguem-ne. De fet, aquest autor, Josep Escobar, va patir les represàlies de la Guerra Civil, va estar tancat per haver estat, diguem-ne, treballant amb el Comissariat de Publicitat i Propaganda i per haver dibuixat el que no havia de dibuixar segons els guanyadors. I aquesta experiència negativa de la presó i d'alguna manera tot allò que s'arrossegava amb la postguerra, ell pensa en un personatge que és el Carpanta. Aquest Carpanta, els que tenim una certa edat, els situem.
1: I tant.
2: I tant.
0: Els més joves costa més, fins i tot la paraula Carpanta, que ja era prèvia, ja existia, i es tractava d'aquesta fam desmesurada, ha donat nom, no? O sigui, és una cita populària, no? És gana que un Carpanta i hi ha un colmado i restaurants i plats que parlen del Carpanta, no? És aquest etern perpetu famolenc que neix com una crítica sense cap mena de discussió de la fam que es passava a la postguerra, diguem, no? És a dir, de l'estraperlo i de les situacions extremes, sobretot per certes classes populars, doncs, de passar realment d'enfam. Aquí és evident que no es posa una situació tan dramàtica com la d'una família, sinó la d'un personatge, un individu, diríem, com desarrelat, bona persona, bon gent, però que s'ha de buscar la vida i fent el que calgui. És a dir, que és com una mena de rodamón, no? El veiem... Però aquesta idea... va tenir molt d'èxit, el personatge, diguem-ne, sorgeix cap al 40 i escaig, 49, crec que és una cosa així, i de fet funciona tan bé que quan es fa popular és quan li piquen la cresta en l'Escobar. Li diuen, aquesta... Ja ens hem adonat compte que aquesta crítica que fas va com va i va dirigida a qui va. Modera't una miqueta, diguem-ne. No? I d'alguna manera... també, diguem-ne, perquè potser les circumstàncies es van anar, diríem, entre cometes, dissimulant, no? Amb el plan Marshall, amb diferents circumstàncies, doncs potser ens trobaríem que, efectivament, Carpanta no és que passi menys gana, però les situacions, tal com les descriu a nivell humorístic, doncs se situen en un plan una miqueta més blanc, diguem-ne, no? Però al principi era força bèstia, I ja dic, va fer que, ostres, s'ha fet popular, això ja no ens interessa. Tot i així, amb aquestes revistes com el Pugarcito, el Tío Vivo i tot plegat, d'Editorial Bruguera, tenim un elenc considerable d'altres personatges i altres situacions que d'una manera o una altra tracten aquestes situacions. Una seria també el 13 Rue del Percebe,
1: i tant.
0: On hi ha un colmado amb un miserable estraperlista que posa pedres als cigrons i estampa el pes i tot el que sigui. Si recordeu, hi ha una pensió també on els hostes passen molta fam, fan el que sigui, i en l'àtic hi viu el propi Vázquez, que és el dibuixant en aquest cas, que es retrata a si mateix com una persona, diríem que, bueno, que té més acreedors que fusses, diguem-ne, no? Però molt. Bon, ara, mira, aprofito per explicar una anècdota del Vázquez. Ara hi he pensat que, bueno, potser ja la sabreu, però el Vázquez era un personatge realment, o sigui, era el dibuixant, però era més personatge que els seus propis personatges. De tal manera que en van fer fins i tot una pel·lícula.
2: Ah, sí, senyor. Van fer una pel·lícula d'ell.
0: Exacte. Sí. Doncs,

0: Vagina Trossos, no l'he vista, haig de confessar que l'he vista així...
1: No, jo no l'he vist.
2: Jo tampoc, però bueno...
0: Per tant, no sé si l'experiència aquesta que dic, l'anècdota aquesta que a mi me l'han explicat en primera persona les persones que alguns dels quals estaven allà, ell el que feien era, diguem-ne, entregar, lliurar els originals en paper en aquell moment, dels quals perdien pràcticament tots els drets i l'original mateix i tot, i cobraven, és a dir, cobraven setmanalment o quan entregaven, i el tio estava tan escurat que el que va fer va ser fer una pila de dibuixos, va fer un o dos sencers, i la resta només està revisada la cantonada extrema de baix. De manera que quan ensenyava els originals, veus, mira, et porto aquí, no, que és 30, 40, no? I feia plop, plop, plop, plop, plop, sabeu, com un flipbook, pestanyejava, diguem, la fulla, sí. I la gent veia coses dibuixades, però només el cantonadet aquesta, la resta de la fulla estava en blanc. Però ja l'havien pagat, amb la qual cosa, doncs, el personatge era ben bé allò, un...
2: La picaresca.
0: Un picarona, exacte.
2: Que
1: és que tot el dia tenia creadors, o sigui, gent allà a demanar...
2: I la picaresca que utilitza, que jo no sabia que era, que era el mateix dibuixant, que utilitza contra els que venen a...
1: A demanar-li el, bueno, el que els hi deuen.
2: El lloguer, el no sé què, sí, sí, no sé quantos...
0: Sí, no.
1: Es dibuixava ell mateix, o sigui...
0: No, absolutament, o sigui, es dibuixa quan es fa la roda per TV i ja després... es fa com un personatge com molt més àcid, si es vol dir així, que ja ho era, però amb situacions bastant, bastant curioses. O sigui, que té una producció enorme, el Vázquez. És un personatge que, ja dic, també mereix... Mira, una altra família que ja havia dibuixat, si us sona, és la família Churumbel.
2: Sí, home.
0: Que era una família d'enlla gitana, tots els personatges, diguem-ne, arquetípics del clan, que, bueno, malgrat que vivien en una casa que semblava una cabana, per dintre tenien de tot,
2: de tot.
0: Però afanar gallines era una de les seves principals virtuts. Però bueno, aquí hi havia un to de comèdia molt, molt, molt, molt divertit i que, bueno, doncs, d'alguna manera ara potser seria políticament incorrecte, penso jo, però en aquell moment era una situació, diguem-ne, viscuda i que es basava, diguem-ne, en circumstàncies doncs, bastant populars, diguem-ne, no? Bé, hem parlat una miquetona de la picaresca, d'aquesta alimentació de subsistència, de la presència bàsica del menjar, i ara anem pels segons plats, diguem-ne, pels segons. Després anem als postres, personatges menjadors, personatges bebedors i les parelles, individus o grupets, on les aficions d'alguns són aquest punt humorístic de la narració i sovint estan basats la seva hilaritat rau, diguem-ne, amb l'ús que en fa del menjar o del beure. Beuen molt, mengen molt, diguem-ne, no? És a dir, aquesta soldria ser el patró amb què es comporten aquests personatges. Evidentment, dependrà de les qualitats dels guionistes i dibuixants que se'n surtin amb més o menys èxit. Jo, la tria que m'ha semblat que feia era prou, diríem, interessant, prou qualitativament parlant, prou bona, diguem-ne, com per poder-la, diguem-ne, exposar i parlar d'algunes d'aquestes situacions. Si voleu, parlarem breument dels bebedors, que complen d'alcohol i cerveses i destil·lats a les vinyetes, diguem-ne. I si ja us dic ara clatelluts, filantròpics, gastròpods, carcamals, gripaus, decrèpits, bargans, llunàtics, numismàtics, iconoclastes, això us diu alguna cosa o
2: i tant.
0: No?
2: I tant.
1: Sí, el capità Haddock.
0: I tant. El senyor Archibald Haddock, capità mercant i company fidel i alcohòlic de Tintín. No?
1: Sí.
0: De fet, fixem-se, Hergé, diguem-ne l'autor, que prové de la religiositat dels escoltes belgues molt, molt blancs i molt tous i molt de dretes, en un moment determinat, amb aquesta evolució del personatge, acaba posant en un àlbum, és a dir, el personatge de Haddock que apareix més endavant i fa aquesta mena de joc, no? Diguem-ne, és a dir, tenim el Tintín amb el Milú, que mai el veiem fer de periodista. El menjar per ell no significa res, el beure menys, diguem-ne, i en canvi, quan posem en el Haddock, tenim aquest company, diríem, aquest Sancho Panza, podríem dir-ne, que li dona el joc i que el coneix, de fet el coneix amb una aventura totalment alcoholitzat. És a dir, ell és un capità de barco, el qual pràcticament li han pres tot el poder com a capità.
1: És el de l'unicorn, em sembla que és.
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Sí. Mm. I aleshores, bé, diguem-ne, aquest és un reconegudíssim bevedor de whisky Lochmond, sí, que de fet existeix, eh? O sigui, després se n'ha fet un whisky i el pots comprar.
1: Ah, coi.
0: Sí, sí, sí, sí. Vaig, fa poc vaig parlar, mireu, amb el meu uròleg, t'ho vaig dir, que és un tintinaire, i em va dir, sí, sí, jo tinc el whisky, el vaig comprar, i no sé què. Quan anem a parlar de pròstata, està aprofitant i parlant de ti.
2: Tot va lligat.
0: Sí, tot va, tot. Bé, doncs, aquestes situacions d'un excés d'alcohol li comportaran, en alguns casos, molts problemes. Aquesta, diríem, també, aquest eloqüència de renecs que té, eh? I aquí veiem també una evolució del personatge. Se li mantenen, en part, aquesta, diríem, aquestes barbaritats, perquè és aquesta banda graciosa, però l'alcohol progressivament se li retira. És a dir, que veurà, però veurà en mesura, i el veurem més com un gentleman, quan ja té el palauet i tot,
1: el castell,
0: com
1: heredat
0: del seu parent,
1: sí,
0: i el veurem ja com un personatge transformat, que continua tenint unes característiques indiscutibles, però l'alcohol ja es retirarà de ser simplement, diguem-ne, això pràcticament de manera bastant, bastant immediata. També pertanyent a l'escola franco-belga, però no a el que en diríem línia clara, tenim un personatge que és menys conegut, jo no sé si us sonarà, que es diu Aquiles Taló.
2: Sí, Aquiles Taló, sí.
0: És un personatge divertit, d'unes historietes que normalment ocupen una o dues pàgines, que bàsicament basa la seva història amb el debat present constant d'emprenyament amb el seu veí. I en el jardí d'aquesta caseta, de l'Esterradi, podem imaginar-nos d'una ciutat belga, tenim el seu pare, que curiosament es diu Alambic, el papà Taló, que és un desmesurat bevedor de cervesa, assegut tot el dia, un bon belga que va provant...
1: Un bon belga, ara.
0: Va provant cervesetes cistermenques, o el que et diguis, sí, que sé, aquestes, una rere l'altra. És una història amb la que jo no recordo haver-lo vist realment gat, però sí que està alegre i això li suposa a ell aquesta circumstància, diríem, de reconfort que podia donar aquest puntillo, diguem-ne, no? De l'alcohol. En canvi, ara tenim un altre personatge, que és el Teniente Blueberry, del Giró, diguem-ne, que és un western, una saga meravellosa, jo la recomano a tothom, és una història superben explicada, amb uns girs argumentals i amb una acció... Bueno, en fi, no es pot ser més bo amb això. I el Blueberry, que de fet, com el bon western, ja veu, diguem-ne, encara té un company que veu més, diguem-ne, no? Que és el Jimmy McClure, que és un company que va amb un barret de cop, amb una ploma, que és un vell, allò, aficionat al bourbon, també fidel company, indiscutible, diríem, solidaritat amb aquest personatge, però que li fum molt, diguem. I això també, evidentment, provoca tant aquest contrapunt humorístic, però també a vegades alguna situació amb la que l'alcohol fa que alguna cosa no funcioni. És a dir, que també se li reconeix aquesta part negativa. Poso un exemple d'un personatge que estava creat amb anterioritat a Blueberry, que és el Jerry Spring, d'un dibuixant que es deia Gigé. A veure, diré que el Giró, l'autor de Blueberry, anava sovint a l'estudi del Gigé. Sembla ser que li agradava molt la seva filla. I allà va aprendre a dibuixar el western i tot. I els primers Blueberries semblen del Gigé, semblen del Jerry Spring. I el Jerry Spring és un vaquer, bueno, és un solitari d'aquests, diguem-ne, del western, solitari, però que va acompanyat d'un mexicà molt sòlid, que es diu Pancho, molt més cabal que no pas aquests companys que us he dit, però que també alguna vegada la tequila li ha fet jugar males passades. En aquest cas, el situa. Tequila, perquè és mexicà.
1: Clar.
0: Tenim després un personatge còmic que jo l'altre dia vaig tenir un dinar, uns dibuixants, ja, de la vieja escuela, i I vaig estar preguntant i no vaig treure l'entrellat, perquè aquest personatge, jo havia, un dia, algú va comentar, es diu Andy Capp. Andy Capp és una tira còmica britànica que comença als anys 57 i després l'han dibuixat molt amb altra gent, és del Rex Smithy. I diria que un dibuixant català d'agència durant una època el va haver de dibuixar. Això passava, eh? Hi havia dibuixants que no signaven o amb un àlies i treballaven per agències. I aquí hem de reconèixer el paper clau de molts autors catalans, molts, que van treballar per tot el món substituint o simplement fent material d'agència que tenia molt d'èxit segons, per exemple, doncs, novel·les d'històries romàntiques o bèl·liques o policíques, Alemanya, Austràlia, Estats Units, Anglaterra... Bé, aquest Andy Capp és un aturat, diríem, que podia ser perfectament algú producte de la situació Thatcher, de l'època Thatcher, però, de fet, és anterior. Un aturat que, permanent, que es passa el dia permanentment bevent pintes al pub, diguem-ne, no? Per evitar tornar a casa i trobar-se, diguem-ne, amb que la seva dona li recrimina tot el que no ha fet.
1: Clar, que, no treballa.
0: Lògicament, diguem-ne. Afegint a Bebedors sense control, tenim una tira molt bona, més actual, que és Liberty Needles, d'un autor nord-americà que es diu Frank Cho. Aquestes històries és com una petita saga, és un centre de recuperació d'animals que han estat traumatitzats, diguem-ne, no? És a dir, és còmica, els animals tenen, són antropomòrfics, tenen, parlen, vull dir, tenen comportaments. I hi ha un porc, que és un porc masclista en tots els sentits, que es diu Dean, i que era la mascota d'una germandat universitària, vale? I li van fer passar canutes, amb la qual les drogues i l'alcohol l'han convertit en un ésser despreciable. I quan arreplega l'alcohol, aquest cau al més profundo de l'abismo, diguem-ne, no? Amb una història, insisteixo, supercòmica, superinteressant, molt ben dibuixada, molt ben dibuixada, que recomano enormement. Liberty Middle. I perquè no tots siguin alcoholitzats i això, ens hem uns personatges molt diferents, que són els barrufets. Els barrufets bevien o beuen sarsaparrilla. Són enormes bevedors aficionats a la sarsaparrilla, que jo sàpiga que això no té alcohol. No. O sigui que aquí els hi deixarem, diguem-ne, aquest verb plàcid. Aquí ara tenim, i faig un esment, de dos còmics francesos publicats en castellà, un és de Norma i l'altre és de La Cúpula, molt interessants, que parlen del vi. ¿Vale? Parlen del vi i de la cultura del vi. Jo no sé si s'ha fet alguna feina similar a casa nostra, ho ignoro. Aquestes dues són molt, molt bones i molt interessants. La primera és La increïble història del vino, d'un dibuixant que es diu Daniel Casanaf, i explica, és una història divertit, entretingut, molt didàctic, molt ben dibuixat, que és on coneixem la cultura i la tradició del vi a casa nostra. És a dir, com evoluciona el vi en el Mediterrani i com s'escampa i com forma part de la nostra cultura. No? Insisteixo, molt, molt interessant. El guionista és el Benoît Simat, que és un periodista especialitzat en vi per grans diaris francesos. I un de més recent, que és, es diu Los Ignorantes, editat per La Cúpula i dibuixat per l'Etienne Dabodó. Per què es diu Los Ignorantes? Perquè això és una experiència real del dibuixant amb un viticultor. El dibuixant no coneixia per res el món del vi, i el viticultor encara menys el del còmic. I durant un any es troben, es retroben, veuen, llegeixen còmics, es cultiven l'un a l'altre, i d'aquí sorgeix aquest llibre molt interessant, molt maco, en què expliquen, diguem-ne, com de la ignorància màxima van rescatant, van aprenent, comencen a conèixer i apreciar, en un cas, el llenguatge del còmic, a vincular-lo, surt aquest producte, que és aquest llibre, i el món del vi. Tanquem...
2: Parèntesis.
0: Tanquem vins, diguem-ne, i anem a parar, a veure que em situï, sí, retornem al menjar, diguem-ne. En els còmics, com en els altres llenguatges narratius visuals, hi ha uns personatges que són secundaris o principals, que tenen uns trets psicològics i sovint físics, perquè d'aquesta manera ja tenim un arquetip, no?, morfològic que dona...
1: Que ja et situa una mica, no?
0: Ens situa. Si veiem algú penxut, doncs segurament és algú que li agrada menjar, eh? Però tot i així hi ha excepcions i casos, per exemple, una excepció molt, molt clara és, recordeu tots Lucky Luke, eh?
1: Sí.
0: Del Morris, hi ha uns germans Dalton.
2: Els germans Dalton.
0: Vale, doncs el més llargarut, l'Averell, que és un innocent, molt justet, aquest està prim com una mala cosa i, en canvi, té un forat permanent als budells. Està constantment menjant, buscant menjar allà on sigui, i es vendria l'ànima al diable, és el menys dolent dels germans, per un tros d'alguna cosa per menjar.
2: Però, Miquel, en Carpanta tampoc era gras. Vull dir, no tenia panxa.
0: Clar, clar. A veure, el Carpanta les passa magres. O sigui, el Carpanta vol menjar...
1: No podia estar gras perquè la feina era trobar menjar, no?
0: Ah, exacte. I d'alguna manera, jo crec que ell devia cremar calories fugint.
1: Sí.
0: És a dir, que... no estudia... Bueno, de fet, aquests dels Dalton també estan bastant corrents, perseguits, diguem-ne.
1: Sí.
0: O sigui, que m'imagino que això deu estar... anem a dir, relacionat amb com cremen les calories.
1: Clar.
2: Sí, sí, tens raó.
0: I si no n'he vero, doncs mira...
1: He ben trobat-ho,
0: exacte. Vale, doncs dèiem que aquestes característiques particulars, ordinàries o extraordinàries dels personatges, no?, ens donen aquesta idea d'alguns que són grans amants del bon menjar, no? Jo no seguiré un ordre cronològic, ni tampoc estadístic, però, diguem-ne, ara posem tots els pats damunt de la taula i anem picant, diguem-ne, és la idea. Mm-hmm. Anem amb un altre personatge molt popular, Popeye. Popeye, sabeu que menjava moltes espinacs.
1: Moltes.
2: El que passa és que aquest era monotemàtic,
1: sí.
2: Només eren espinacs.
0: Aquest tenia una monodieta, diguem-ne. En fi, molt d'això. Sí. De fet, Popeye neix a l'any 29 com un spin-off, que diríem ara, d'una altra sèrie del mateix Segar, del mateix autor, que tenia una altra tira, amb un altres personatges, es deia Trumbull Theater, crec, o alguna cosa així, bueno, és igual. La qüestió és que Popeye surt en aquesta tira i ell veu que aquest personatge li dona joc i acaba fent que tingui la seva pròpia tira, el seu propi strip. I el arrodoneix amb un seguit de personatges com l'Olivia, el Brutus, i un personatge secundari, que aquí es deia Roque Pilón, era un menjador d'hamburgueses.
1: Hosti, sí, senyor, en Pilón.
2: Sí.
0: Sí, I tant,
1: és veritat.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Escolta, Miquel, perdona, que pot tenir relació, potser, perquè, és clar, el Popeye i els espinacs es va promocionar també el fet de menjar espinacs com una cosa sana, com
1: que
2: una
1: portava
2: cosa,
1: molt de ferro.
2: Que portava molt de ferro,
1: no,
2: vitamines
1: veritat,
2: i tal. Pot tenir relació que la seva creació amb el crack del 29 i, per tant, amb el sentit del fet de que mengés...
0: Bona pregunta. Mireu, si us sóc sincer, quan vaig apuntar això del 29, em van venir al cap altres... Bueno, per exemple, Tintín sorgeix el 29, d'acord? ¿vale? Penso en el crack del 29, penso en l'exposició universal del 29, és a dir, el cap et funciona de manera que fa, sabeu, allò d'anar associant 29 per on, no? I, pam, pam, pam. I em va sortir el del crack. Doncs és molt, molt interessant, és molt possible que això estigui vinculat, diguem-ne, a buscar sortides o solucions, potser bé a una dieta, diríem, alternativa,
2: més barata, més...
0: Exacte. De fet, el que sí que és cert és que això és degut a una... O sigui, l'apreciació de que les espinacs tenen aquesta alta quantitat de ferro és, i que fan que surti, diguem-ne, aquesta història, està basada en un error. És a dir, que en la determinació de lo que seria, ara ho diré, en el percentatge del ferro dels espinacs és més baix. Però va sortir, feia uns anys, havia sortit un estudi que es va traduir malament, es va equivocar, va haver-hi, diguem-ne, un percentatge més alt, i no es va corregir. I així es va assentar les bases d'aquesta, diríem, imaginari popular de que els espinacs és lo más ferruginoso del mundo.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, sí,
0: I sembla ser que no és així, que sí que té molt de ferro, però que no estava basat en les dades, diguem-ne, que se li pressuposava. A veure, va servir de personatge també per vendre productes. És a dir, és evident que el consum d'espinacs va pujar. Molts personatges del còmic han venut, és a dir, que sé, penso, per exemple, el personatge del Tintín s'han venut de tot, entre altres, per exemple, margarina. Jo recordo una marca de margarina francesa que la publicitava, doncs, el professor Tornassol, entre altres, per exemple, no? És a dir, que aprofitar la popularitat d'un personatge en una àrea concreta, si pensem Tornassol, que és intel·ligent, que és un científic, sabeu què vull dir?
2: Sí, sí. Diria,
0: aquest senyor es vol vendre margarina i dius, ah, la margarina ha de ser collonuda, no? Ha de ser un producte... I en aquest cas, Popeye, una mena d'heroi que agafa força...
1: Que, a més a més, això agafava força només posant-se, fotent-se un pot d'espinaques així a lo Brutus.
0: Exacte, i s'enfronta el dolent a lo Brutus, sense manies, diguem-ne, per...
1: I, per tant, allò funcionava.
2: I també, perdona, Miquel, i també diré com a curiositat, perquè a casa nosaltres teníem botiga, no et sabria dir-te, crec que era el Colacao, sense anar més lluny, que et regalaven la pipa d'en Popeye.
1: D'en Popeye.
0: Ostres, això no ho sabia.
2: Sí, i si te recordes, en Popeye, la pipa pitava. Feia
0: sí.
2: Doncs, crec que era el Colacao, doncs la pipa pitava.
0: I iniciava els nens en el tabac, ja.
2: Sí.
0: De ben jovenet.
1: Sí, imagina't.
2: Era pipa de color. Me'n recordo que era pipa de color, no sé si d'un sol color o n'hi havia més d'un. Ja, res, com a anècdota.
0: No ho sabia. Mira, no és això. Continuant amb tires d'aquestes còmiques, n'hi ha una que és una de les tires més longeva de la història del còmic, perquè s'inicia als anys 30... i que això pica fins al 2000 i escaig encara funcionava. Primer pel pare, és el Chick Yao, i després pel fill. És una tira que es diu Blondie, que és una noia alegre, senzilla, despreocupada... De fet, si no recordo malament, s'inicia com el que en diríem una girl strip, no? Una tira que en deien de noies boniques, perquè és una cosa que venia. No? És a dir, per exemple, va haver-hi una tira molt... que es deia, crec, Jane... britànica, molt popular, molt entre els soldats, simplement perquè aquesta noia a la segona vinyeta ja havia perdut la meitat de la roba, diguem-ne. No? És a dir, que sempre passava per llocs on s'entremancava una planta, trencava el vestit, però era increïble. O sigui, doncs aquest erotisme, diríem, que a nosaltres ens faria riure, diguem-ne, no? Però durant la Segona Guerra Mundial, això pels soldats, que sortien, retallaven les tires del diari, el que fos, per tenir aquesta noia nua. A més, una tira que estava molt ben dibuixada, amb un caràcter bastant realista, vull dir que bé. Bueno, doncs en aquest cas, la Blondie no, és un dibuix, diguem-ne, molt caricaturesc, es publicava molt bé en diari. Penseu que els diaris, durant les guerres, per qüestions de crisi de paper i tot, sovint, i també pel transport, s'havien anat reduint les dimensions dels diaris. No? Els diaris abans eren un format que en deien format llençol.
2: Sí,
0: després, passant, es van reduint fins a un format, diríem, molt més petit. No? Aleshores, clar, les tires que eren realistes, d'aventures policíaques o així, pateixen molt més les conseqüències d'aquesta reducció, perquè quan tu redueixes una imatge que és molt més descriptiva, amb un paper de diari dolent, es veien bastant borronades, diguem-ne, no? En canvi, el còmic satíric, el còmic humorístic, és molt més sintètic gràficament, sol ser així, més caricaturesc, amb la qual cosa aquells patien menys les conseqüències.
1: Perquè, a més, també, amb poc explicaves el que volies.
0: Exacte, sí. Menos és más, diguem-ne, no? Sí. I molt sovint, per poder incloure el text, i no calia, potser, molta descripció. A mi em passa, no sé si és les meves limitacions com a dibuixant, però jo intento fer molt poca cosa, o expandre, no ho sé, jo crec que és limitació. No, a vegades no em vull enfrontar a una escenografia perquè em liaré i penso, si puc fer que el personatge, amb molt poca cosa, digui el que ha de dir, clar, bueno, ho intento, no sé si ho aconsegueixo, però intento que sigui així. No? Bé, dèiem doncs, que aquest personatge de la noia aquesta, que comença com una girl strip, acaba sent una family strip, perquè aquest personatge ens explica tota una sèrie de vicissituds, entre les quals el coneixement, la coneixença, d'un noi que es diu Dawood Busty, que és un hereu d'una fortuna industrial, però que és un bon jan, que no té cap pretensió com la seva família, diguem-ne, i de fet ell s'enamora d'una noia de classe senzilla, hi ha un xoc de classes socials aquí, els pares d'ell no volen que es casi amb aquesta noia, i, però ells no fan cas, i acaben formant una família i tot plegat. Aquest noi, el que es diu Dagwood, aquest noi, que, quan el veieu, si busqueu, és molt peculiar, eh? Té uns pèls al cap, és molt curiós, i aquest noi, com a bon noi de classe alta, no havia entrat en la cuina a sa vida, diguem-ne, no? I, per tant, tot li havia fet les minyones... Bueno, no que l'havia de ser de classe alta, només que els patrons, diguem-ne, socials de l'època feien que els homes no...
1: No cuinessin, sí.
0: No cuinessin, vull dir, és aquesta societat que, sortosament, ha anat transformant-se. Però, en fi, de tal manera que l'únic que sap fer és fer-se entrepans. I això, uns entrepans descomunals. Jo haig de reconèixer que quan vaig llegir per primera vegada aquest còmic, us ho dic de veritat, em vaig fer un entrepà d'aquestes que... O sigui, vaig pensar...
2: Fa venir gana.
0: Sí, sí, sí. Oh, senyor.
1: Com vol que deu ser, no?
0: Pa de mot, diu, sí. Començava a posar embotits i no sé què, i llastre fred, i maionesa, i pepinillos, i cogombrets, i això i l'altre. I ho vaig fer. Ho vaig fer perquè em caia tot pels costats, però vaig haver-ho de provar. Doncs aquest noi, dic, es fa uns entrepans tan descomunals que això ha donat peu a l'existència d'un sàndwich molt popular als Estats Units, que és el sàndwich Dawood, diguem-ne, no? I fins i tot hi ha estudis, anem a dir-ne, sobre les calories, perquè és hipercalòric, té molts embotits, i per tant, diuen que no és molt recomanable.
1: Clar.
0: Potser per un personatge de tinta sí, però potser pels humans ho hem de mesurar una mica més i no fets el gaire sovint, diguem-ne, no? Per tant, tenim Sandy Dawood, és a dir, que d'alguna manera aquest dona peu a un entrepà. Parlant de deglutir, perquè això és deglutir, no és menjar ja,
1: i tant.
0: Aquí tenim ara un altre, que és el personatge del Jeremy, que és una història, que els àlbums es diu Zit, molt coneguda, ha guanyat molts premis, és d'un guionista que es diu Jerry Scott i un dibuixant que es diu Jim Borman. Una història molt, molt maca d'un matrimoni, el pare és dentista, la mare ha deixat la feina per estar a casa, en fi, un retrat una miqueta així, té un germà gran que està a la universitat, que gairebé no surt, i aquest noi que és el retrat d'un adolescent, de les seves relacions, de la descoberta de l'amor, de les amistats, però sempre, sempre, sempre, sempre, sempre de la seva afamada i obsessiva gana, de tal manera que és capaç d'agafar la nevera i buidar-la literalment, o sigui, gràficament es veu com es pica un pernil sencer a dintre i se'l menja, diguem-ne, no? I els pares estan absolutament al·lucinats de com passa el seu fill i com creix. De fet, clar, evidentment, aquest personatge sí té una certa evolució, però sempre el veiem com un adolescent. No sé si m'explico. És a dir, igual que la Mafalda sempre va ser una nena de la mateixa edat, encara que durant molts anys, per cert, Mafalda i la no vull sopa.
1: Ah, sí?
2: I tant.
0: També tenim el Xinxan, també, i pensava l'altre dia, el Xinxan, que a mi no m'agrada el pebrot, diguem-ne.
1: Sí, senyor.
0: Recordeu?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs en aquest cas, aquest noi sempre és un adolescent, hi ha una certa evolució, però, evidentment, encara que creixi, no poden fer... No hi cabria la vinyeta, si no. M'explico? És a dir, que d'alguna manera fan que romangui, diguem-ne, sempre una miqueta amb aquesta història d'evolució d'adolescència permanent. De fet, ja sabeu que l'adolescència avui en dia dura molts anys.
1: Dura molts anys, sí.
0: Molt, però molt. Així, que, de fet,
1: i molt tant.
0: Bueno, tenim un altre cas que no és ben bé de còmic, és d'una sèrie de televisiva, que és el Homer Simpson. Que és un altre personatge que tots sabem que bueno, en fi, és el que és,
1: sí, sí, sí.
0: I que necessita menjar dònuts i rosquetes d'aquestes.
1: Sí,
0: i
1: li cau la bava i tot.
0: I li cau la bava, exacte. Sí. A mi m'agrada molt aquella imatge que quan es veu un mico que toca uns platerets, que és el que està pensant ell, diguem-ne que és un mico que va, que és una joguina que va picant uns platerets, sí. Però ell va menjar, diguem-ne. Vale. També tenim, quan existeixen, sobretot amb aventures més de caire juvenil o així, quan tenim parelles o grupets, i ja hem parlat d'algunes parelles, quan hi ha també grupets, insisteixo, o parelles que, com el cas d'Astèrix i Obèlix.
1: Sí, vale? Exacte. Estava claríssim.
0: Ja l'estàveu esperant, eh?
1: Sí.
0: Obèlix és el col·lega, el company, boníssima persona, innocent, més carnal que l'Astèrix, que és més cabal.
1: Sí.
0: I és un gran menjador, és fort, va caure la marmita, ja ho sabem, i menja molt, necessita aquest cos, necessita, diguem-ne, moltes proteïnes, i és un devorador de senglars.
1: Sí.
0: Però més que aquesta omnipresència dels senglars i de la seva, diríem, gairebé extinció a mans de l'Obèlix, tenim una imatge molt icònica de les aventures de, dibuixades per l'Ernesto Guió de l'Agostini, que és la vinyeta final.
1: Al final.
2: Sí, home, i tant.
0: Aquella vinyeta, que és una vinyeta icònica,
2: i tant,
0: amb què tenim reunits tot en fraternitat, en germanor.
1: Sí, senyor.
0: Però fixeu-vos, que és important d'assenyalar, sempre són els homes. Només en una o dues aventures apareixen les dones, precisament perquè fan un canvi de rols, diguem-ne, no? És a dir, que hi ha... Però, bueno, estem en una situació que evoluciona sortosament, però que, diríem, dona un paper preponderant, dominant, no?, a una situació masculina, són els homes, i com a molt veurem una dona que està servint amb un ànfora per allà darrere.
1: Mm-hmm.
0: Però és interessant de veure aquesta escena, insisteixo, de carmès, diguem-ne, no?, de menjar, d'àpat, de germanor, com a celebració de la finalització de les aventures. No? És a dir, que va trobar aquí el Agostini de manera molt intel·ligent una manera de happy end, de tancar,
1: sí,
0: finalment, diguem-ne, de manera que sempre sabem com comença gairebé sempre, perquè és un plano, diguem-ne, un picat,
1: sí, del poble,
0: amb una escena popular que s'estan per allà repartint venirs o atonyinant els uns als altres, o el peixeter li un peix pel damunt,
1: sí,
0: però la final sempre és igual, diguem-ne, sempre aquesta, diríem, idea de germanor, de multitud. Parlant de grups i multituds, tenim també els barrufets, que ja n'hem parlat, que eren grans consumidors de sarsa parrilla. En els barrufets passa una cosa curiosa. De fet, bueno, neixen com a, també el mateix, uns personatges que sorgeixen amb una aventura d'en Jan i Trencapins, això és dibuixat pel Pello, neixen amb Jan i Trencapins i Pello acaba, diguem-ne, formant un còmic que tindrà molt d'èxit, tant d'èxit que devorarà tot l'univers de Pello, magnífic, perquè tenia un nivell de dibuix i de maduresa gràfica i d'històries molt ben traçades, molt ben rodades amb en Jan i Trencapins, i malauradament els barrufets, això és un comentari, diguem-ne, que faig, que malgrat el seu interès, acaben desbordant-se comercialment, no? És a dir, que tenim barrufets per totes les coses, i sèries, pel·lícules, i ninotets, i aquí al final Pello necessita treballar amb molta gent, amb un estudi, i aquí, diríem, es desnaturalitza el personatge.
1: Uh-huh.
0: I només volia fer esment de que en les aventures sabeu que els barrufets, els Strumpf, que deien en francès,
1: sí,
0: hi ha un que és el barrufet, cuiner.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Que cuina com si fos per tots, al ranxo i tal, no? Però també surt un barrufet llaminer i un barrufet, a vegades, forner. I pràcticament van vestits iguals, però no sempre és el mateix, però amb alguna història sí. És a dir, aquí hi ha alguna cosa que frega una miqueta, que no se sap ben bé, diguem-ne, si és que no va voler fixar els personatges, o si poden conviure, o els transforma de manera... i els transvesteix mínimament, atorgant a cadascun d'ells algunes peculiaritats. El cuiner cuina de tot, el llaminer és un golafre, cuina pastissos. Però se'ls menja. És a dir, que
1: sí,
0: per això dèiem que hi ha una miqueta de... I retornant als personatges inicials de Jan i Trencapins, passa una miqueta com amb Astèrix o Bèlix. És a dir, en Jan és el personatge cabal, és el galant, és l'heroi, i en Trencapins, que és un tap de bassa, és un personatge còmic, molt curiós i tot, que curiosament, com en el cas del Dalton, encara que el Dalton és alt i el Trencapins és baixet, està molt prim i menja molt. És a dir, que d'alguna manera es posa sempre, es fica sempre amb mil lius, i una de les causes és la recerca del menjar. No és que sigui un gran devorador, però sí que té, diríem, aquell perfil del budell buit.
2: Molt bé, escolta, se'ns està acabant el temps perquè
0: sí,
2: encara tenim
0: m'imagino.
2: Un altre convidat a darrere teu, doncs, però molt interessant i a més...
1: Hi ha molt tema, eh? Vull dir, que hi ha aquí molt
0: gana.
1: De suc.
0: Jo he agafat gana.
1: Sí, ja sí.
2: No, molt de tema i a més molt popular en la diria jo, en la cultura popular, perquè sense anar més lluny, els pastorets, hi ha d'haver un personatge, més d'una vegada, sí. Un personatge, el còmic és el que passa gana o el que té gana, o el que és un golafre, no?
1: Sí.
2: Sense anar més
1: sí.
2: lluny,
1: sí.
2: els pastorets
1: sí.
2: d'en Folch i Torres. Escolta, Miquel, moltes gràcies, un cop més. Hem après moltíssim.
1: Perquè ens fas veure coses que les hem vist sempre, sí. però no hi hem parat atenció, i això
2: sí.
1: està molt bé.
2: Sí.
0: Molt bé, m'alegro.
1: I tant.
0: Doncs ho deixem.
2: Ho deixem aquí perquè ens queda un minutet.
0: Un episodi sobre menjar.
2: Perfecte, doncs...
1: Perfecte.
0: A reveure.
2: T'emplacem fins a la propera, que segur que serà el juny, i a veure amb què ens sorprendràs.
0: Molt bé.
2: D'acord?
1: Gràcies,
2: Vinga,
1: Miquel.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bona nit.
2: Adéu.
1: Nosaltres continuem escoltant més música.

0: Molt bé, doncs...
1: Continuem el Noches de Nits.
0: Exacte.
1: I anem per feina, perquè ja ens queda menys d'un quart d'hora i l'aprofitarem molt, molt, i parlarem amb la Teresa de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. Teresa, bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
1: Ja veus que avui anem a saco, perquè ens queda molt poca estona, però teníem ganes de parlar amb tu, home.
2: Molt bé, doncs jo també, ja feia dies, ara em sembla.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí. Què tal, bé?
2: Bé, sí, bueno, no sé, tot torna l'hivern, ara aquí ja estic preparada per sortir.
1: Sí.
2: Catiusques, tinc problemes per comprar catiusques, no sé
1: si
2: existeixen. Vosaltres en viu gastat, no, les catiusques?
1: Sí, i tant.
2: Jo, és que ara penso, carai, és que hi ha algun tipus de calçat que no es troba enlloc, ara.
0: Ama, ens acaba de recomanar el nostre tècnic en el Decathlon, en trobaries.
2: Molt bé, perquè és clar, si van petites i fan mal, aquelles coses de plàstic feien molt de mal, eh?
1: Sí, tens raó, ha d'anar ben bé la mida.
2: Si no, fumuda, eh?
1: De què ens parlaràs avui, Teresa?
2: Bueno, doncs mira, avui, si us sembla, us parlaré un llibre d'intriga, que ja sabeu que m'agrada molt i que és el que més distreu, i bueno, a mi trobo que val molt la pena.
1: Uh-huh.
2: Es diu Los Magos Muertos, i ara sabreu per què m'ha agradat tant, i és que està situat a Sant Martí d'Empúries.
1: Ah, coi!
2: Llavors, la novel·la té un aire també nostàlgic, bueno, nostàlgic, és com una novel·la històrica, perquè hi ha l'explicació del principi de les excavacions professionals, diguem, per detectar ben bé què hi ha en el... O sigui, què anava sortint d'Empúries i com es comença a implicar tota la Generalitat i la possibilitat del poble de l'Escala, la manera en què ho viuen els l'alcalde, en què ho viu la gent del poble, el que té un olivar que troba una àmfora que ja de seguida se la va vendre de sota mà, i aquest món, diguem, de la història, i també de què ha representat un jaciment tan important com és aquest,
1: uh-huh,
2: una població que, evidentment, hi havia terrenys privats i hi havia com es va anar gestionant tot això. Llavors, per altra banda, estem a l'època actual, una noia de la policia municipal de l'Escala, el poble de l'Escala està absolutament i perfectament retratat, vull dir, amb els negocis que hi ha avui dia, o sigui, va fer el toc en el bar de Medusa, que és un lloc conegut pels escalencs, i l'espai, diguem, geogràfic que retrata es coneix perfectament, i es troba el cadàver en les excavacions d'un cos que és evident que no és de l'època.
1: Que no és de l'època, uh-huh.
2: Perquè encara hi ha restes de roba i es detecten botons i es detecta fins i tot una pluma estilogràfica. Llavors es dedueix que va ser un assassinat de l'època de les excavacions, 1910-1915 màxim, difícil de descobrir exactament l'any. I per altra banda, i també un cop ja han començat aquesta investigació, que és molt difícil, assassinen d'un tret a un gran empresari de l'Escala, i a més és un home que estava ficat en el món, a part que té una nàutica, i aparentment aquest és el seu negoci principal, se sap que era un gran col·leccionista d'antiguitats, i que fins i tot hi traficava. Llavors, aquesta és la
1: intriga de la novel·la. Molt bé.
2: La novel·la, l'autora és una dona del món del cinema i del món del periodisme i de la producció, perquè es diu Elisabet Anglarill, i és una dona que ha fet les sèries de ràdio i televisió espanyola Els Imprescindibles.
1: Ah, coi.
2: I ha fet, em sembla, algun reportatge molt, molt valorat, molt, molt conegut en el seu sector, diguem, que se li havia conegut fins ara.
1: Uh-huh.
2: El cognom el coneixeu. Suposo que el que us dic del que ha fet fins ara ella, sí, no? Mm.
1: Sí, però programa... el nom no, no, el cognom no ens... A mi, a més, no em sonava.
2: Els guionistes i tal queden una mica a segon terme, eh? Mm,
1: sí, sí, sí, és veritat.
2: De la ràdio i la televisió, sí. Vull dir, tan important com és, i en canvi... Vull dir,
1: no, no, se'ls, no, se'ls, no se'ls coneix gaire, no, no, no, no són els això, que més sonen.
2: És periodista, és... és bueno, ja et dic, realitzadora de documentals, que és el que, perdó, que se la coneix més. La novel·la es diu Los Malos Muertos.
1: Los Malos algun... Muertos?
2: Sí, perquè en algun moment diuen que aquests morts que tenen tants anys, vull dir, com 100 anys, són uns mals morts, vull dir, de molt mal investigar, eh?
1: Val.
2: I aquesta és una expressió que surt en la novel·la.
1: I de, quin editorial és?
2: Ciruela, la veritat és que és una editorial amb un prestigi fantàstic en el món de la novel·la negra. Sí. Hi havia hagut la RBA fa anys, ara RBA viu una mica de les antigues glòries, com tenien Leonard, en Hargan Coven, i autors que han fet, a més ara han passat a Netflix i han com d'alguna manera reactivat les vendes de la seva editorial, però Ciruela i Salamandra Negra en aquests moments són dos dels segells més bons de novel·la negra espanyola.
1: És d'aquest any la novel·la aquesta?
2: Acabat de sortir. De fet, per Sant Jordi ho vam detectar gairebé de casualitat perquè ens el va detectar una clienta que ens va dir... Bueno, ens el va demanar, ens el va encarregar i al veure'l em va fer de seguida salivera, saps?
1: Vull dir, molt bé.
2: Perquè, bueno, és que, no ho sé, desconnectem... Els lectors de novel·la negra ens fa desconnectar molt, la veritat.
1: No, i el fet de que sigui així, doncs, d'intriga, no? I de,
2: clar,
1: et fa estar en allà.
2: La part històrica és molt important, perquè, a més, s'entén molt... els problemes que hi havia entre els grans càrrecs barcelonins que venien per aquí a manar, i la manera en la qual la gent del poble pensava que era una bona manera de viure si es venien el que trobaven. Fins i tot hi ha robatoris, vull dir, estem parlant d'expoli, que vull dir, esclar, es van haver de marcar lleis, es van haver de buscar... es va haver de començar a penalitzar seriosament, perquè és que era una mica...
1: Clar.
2: El més ràpid era el més espavilat.
1: Sí,
2: saps?
0: Escolta, Teresa, ens podràs... Ho dic perquè es queda molt poc temps, ens podràs llegir un fragment?
2: Era, doncs, si voleu...
1: Curtet.
2: Home, penseu que llegim castellà, ja sabeu que no és...
0: Bueno, diguem, o llegiràs amb accent, con asiento, que diem nosaltres.
2: A veure, podria llegir... al principi veig que hi ha molt de diàleg, i això seria complicat. Us llegeixo un tros que parlen d'una mica d'ambient de l'espai.
1: De l'espai. Perfecte.
2: Diu, en el aparcamiento del conjunto arquitectónico de Empúries reinaba un silencio que no se ajustaba a la cantidad de personas y maquinaria que se había acumulado allí. Era un silencio grave, circunspecto. El instinto, ante los hechos, empujaba a operarios, empleados, autoridades de las instalaciones y policías a hablar en voz baja, con ese automatismo que se aplica en las iglesias o los museos. Una excavadora y una apisonadora, ambas de pequeño calado, estaban detenidas como si sus conductores las hubieran abandonado escapando de algo. La mayoría de las personas presentes se agolpaban y miraban al suelo en el extremo sur del solar, que estaba en obras por la instalación de dos casetas para la que sería la última y definitiva ampliación, un gran centro de visitantes. Entre las cabezas, Alex distinguió la cabellera blanca de su jefe, el inspector Morata, que escuchaba hierático la charla gesticulante del director del museo. Era la cara que ponía cuando le parecía que tenía que ser solemne, pensó ella. Los rostros, los gestos, la disposición de las máquinas, observó la escena unos segundos antes de hacerse visible para el inspector. Això és una mica el moviment en el que es va col·locant aquesta noia, que és policia municipal, que no té pas molta experiència, evidentment, en trobar cadàvers al lloc, i que li canvia totalment la vida aquesta moguda d'aquest cadàver, que ja et dic que és antic, però que al cap d'un parell de capítols hi haurà doncs, el patriarca d'aquesta família de l'Escala, que tenen una nàutica, i que el troben a la sorra. A més, un dia de tramuntana impressionant, i és curiós perquè és la primera vegada que llegeixo una novel·la d'intriga en la qual no és la neu com els nòrdics que tapa les petjades, sinó que és la tramuntana a les dunes
0: Perfecte.
2: De l'Escala, que ha mogut la sorra, que ho ha mogut tot, i que aquell home, el cadàver està arrebossat de sorra de pertot arreu, per la tramuntanada que havia fet la nit abans.
0: Teresa, ho hem de deixar aquí, fantàstic. A la que puguis ens ho envies en el Facebook del Noches de Nit.
2: Perquè no hi puc entrar mai.
0: Bueno, a la que puguis, si no ens quedem amb la... Ens veiem al juny, d'acord?
2: Molt bé, perfecte, doncs.
0: Vinga.
1: Moltíssimes gràcies, Teresa.
0: Ens veiem.
2: Igualment, adeu-siau.
1: Adeu, bona nit, bona nit.
0: Xavi, estem acabant, però igual tens temps de dir dues coses?
1: Dues, però de molt ràpides. Aquest dissabte hi ha la presentació del llibre, l'últim llibre d'en Joan Lluís Lluís, que ho presenta la Glòria Ferrés, aquest dissabte a les 12 del migdia al Saló de Pedra.
0: Molt bé.
1: I a més, ja està oberta la convocatòria de companyies per al Festival Sense Portes d'aquest any.
0: Perfecte.
1: I està oberta des del 8 fins al 24 de maig, encara hi sou a temps. Nosaltres ens acomiadem, ens trobarem d'aquí, no la setmana que ve, l'altra tampoc, sinó al juny. Ens tornarem a escoltar i a veure el mes de juny, ja ho sabeu, Noches de Nit, el programa cultural de Ràdio Argentona, que està amb vosaltres cada dimarts de 7:45 fins a les 9 del vespre. Fins aquí el Noches de Nit, i ja ho sabeu, com sempre us diem, salut, cultura i república. I si és un passeig, molt millor!

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Hola, bones a tothom.
2: Benvinguts i benvingudes al programa musical Cara B.
1: Com cada dimecres de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Argentona. Comencem.

0: Xavi, hem començat amb un gran tema, però m'estimo més que el presentis tu. El tema idiomes ja saps que no és per mi, i menys aquest.
1: Home, el noruec tampoc no és el meu fort. L'escandinau Stein Torleif amb la guitarra imprevisible de Mark Ribot, una bona combinació de músics.
0: Mark Ribot, i no és de Ripoll, eh?
1: Però pel nom ho podria ser, però és nord-americà. I continuem amb una unió de músics sorprenent, l'univers fosc d'en Tom Waits amb la tensió hipnòtica dels Massive Attack.
0: Que s'han ajuntat per fer una cançó i un vídeo d'uns 7 minuts en contra de la política de Trump. Un vídeo molt interessant.
1: Veu en format recitativo en el tema titulat Boots on the Ground. Escoltem-lo.

0: I per veure els estils tan diferents d'en Tom Waits i en Massive Attack, escoltem-los ara per separat. Primer en Tom Waits amb la darrera composició que ha gravat, Get Behind the Mule.
1: I tot seguit, Massive Attack amb un dels seus temes més coneguts, Teardrop.

0: Passem ara cap al rock de proximitat dels gironins Minibús Galàctic.
1: Escoltem el tema que té un aire més còsmic titulat Blau.

0: Anem ara cap al sud modern i l'existencialisme elegant.
1: Amb els Pockets i Tiger Balgam.
0: Escoltem On the Benefits of Dying.

0: Xavi, coneixent-te, suposo que ja saps que Paul McCartney està a punt de treure un nou treball.
1: I tant, de moment ha avançat aquest tema, Days We Left Behind, d'aire nostàlgic, però a l'alçada de la seva capacitat melòdica. Escoltem-lo.

0: I continuem amb el nou treball de Carapella titulat Nuca. Molt bon treball, que amb el seu piano es fa acompanyar en tots els temes d'un seguit de cantants de primer nivell.
1: I tant, del disc hem escollit el tema en què està acompanyada Parlant Andreu. I, per cert, disc aquest, el Nuca, no el busqueu a l'Spotify perquè la Clara Pella fa boicot declarat obertament a la plataforma Spotify i no publica res.

0: Podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: Nou treball dels Strokes.
0: Ironia i groove novaiorquès en aquest tema Going Shopping.

Que on guspires, plou però no et mulles.

0: I per acabar, Xavi, t'ho deixo a les teves mans, perquè costa presentar aquests personatges.
1: Sí, tant. El Saint Jean de Poitrine, grup canadenc, una parella que ho està patant amb una estètica molt peculiar i una música experimental i lliure. Escoltem-los.
0: Aquesta setmana ho deixem aquí. Cada bé, a Ràdio Argentona.
1: Els controls tècnics, en Joan Ferrés. Gràcies, company. Tots els programes els podeu escoltar a la plataforma iVoox, en el que estan penjats. Salut i fins la propera.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
2: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
4: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
2: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
4: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
2: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
4: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera compensarà del tot a les famílies.
2: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
4: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que moltes persones es posin les mans al cap per unes sortides i no tant per les ràtios o les necessitats reals dels centres educatius, com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
2: Per què creus que passa això?
4: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat, i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudien en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas. Sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen: perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
2: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
0: Acabada la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípedes va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípedes era un amaròdrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al Baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípedes. Des d'aleshores, la Marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una Marató, però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la Marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípedes, mai ningú l'havia aconseguit fer els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores, un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta etíop ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99% de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Kiki González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà, que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia, però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores. El que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, no sé, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb, estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle. Però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes. El que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir, veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
0: I tant. De fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les. Han de decidir com les expliques, no? Perquè en aquest cas tu fas servir diferents tècniques.
2: Sí, aquesta part, aquesta dimensió del llibre, diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bueno, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
0: Va, ara que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni en Pajares que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
2: Sí, dic la veritat, sonarà molt petulant o molt... En fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho soc. No, realment no. I crec que tampoc m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions, com a mínim. Jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquestes persones. O no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
0: Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i, en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
2: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants en lletres de hip-hop, que pot sonar estrany que digui que he intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic del... o sigui, en el sentit jurídic del terme. Mm-hmm. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho. Mm-hmm.
0: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així ràpidament. Sí. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
2: Clar, això és molt difícil de saber i, a diferència del que passa amb la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir, quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas, això no passa i jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta perquè el passat i el futur dels personatges no estan a les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta no me n'he ocupat.
0: Avui hem pogut fer un tastet, perquè dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui... I hem passat una mica per sobre, Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i a endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, què n'has subratllat?
1: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
4: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
0: Igualment, contenta de retrobar-te. Avui per parlar de roba de segona mà.
4: Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
0: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
4: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més... no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà. I allà la tendència podríem dir que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Uh-huh. Però en tot cas s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han posat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera, ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no?, un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha tot, també aquest valor positiu.
0: Què em diuen les marques, les grans marques, no?, de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
4: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem el top manta i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Sí. Molt baratos. Doncs, igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates, low cost, per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors, ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no?, tipus Inditex i així, que estan, inclús elles mateixes, com posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda. Saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta, o sigui, si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba de ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? En tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència. I és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes, doncs, compartint en troballes, jo què sé, no? He trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no? Sí. I llavors, bueno, doncs que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
0: I autèntiques relíquies també, entre tots els altres valors, sí, que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
4: Pues gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors. I aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
5: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota hi deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li els romans de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cavallera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres avui, per parlar-ne, per saber-ne una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del Govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs el que fem és donar-ho a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no? Anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN. Ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren. Com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet, l'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs, des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya, doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs, s'ha fomentat molt i també doncs, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs, és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fent programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs, nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Galés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat doncs han servit de punta de llança per segons quines polítiques han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai, i un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament en el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer o on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a la Fundació Roca i Galés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat. Sí.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple: m'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a aturar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueres, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueres contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de la seva

Per a tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials, ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Wow, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Val. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van invair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, doncs, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per ser sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no des d'una invasió brutal, sanguinària, no? Que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va invair ningú, no? Pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals historiogràfics que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no? Postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao sí. últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no? 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen doncs, 150-200 anys després. No? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no? del segle VIII documents que no ho són. No? No només això, no? No només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no? Històric, juntem que a partir del segle IX, o fotos finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no? Que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no? Els cronistes del 12-13, els d'època moderna i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de la Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre-nord de la península, no? L'inici de la Catalunya carolíngia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit d'Andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? No només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser pararem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI també n'hem perdut moltíssima, i per exemple no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I de fet els primers relats o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic ni tan sols s'escriuen a la península ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. És a dir, aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets, no? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la continuata isidoriana hispana, que està escrita, es creu, entre els 740 i 741, i parla del final del regne visigot, no? Parla és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant, dels fets de la península ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
0: Perquè es fa una idea,
1: compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van, no? O la derrota de Jerusalem, no? Pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Que es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Chronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Anorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX directament no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860 en el millor dels casos, 880, 890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat. No? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? I molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? de que el que s'està fent és una recuperació de territoris que
0: s'havien assentadíssim, perdut.
1: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons X, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
0: Doncs fet aquesta prèvia molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
1: no,
0: podem saber?
1: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí, paradoxalment mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí. Molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Ja no cal.
0: Ja no cal, ja no? Cal. Ningú els espera ja o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre, jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot. Com estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del IX el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Rodrigo. Sempre es diu Rodericus, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i per exemple en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que per tant els visigots acaben a Astúries i per tant la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, de cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània Oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental, estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència amazic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, dues generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, pues els àrabs van arribar a dir, pues aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé. I què portarà el califa Omeya a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeya d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no? Per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no? I asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci, no? per això en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no? Arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica i només una llengua de mar, no? De tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: I ens ho has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revelació posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat la meva filla. No? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta tenia a les seves mans el pas de l'estret.
0: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica. I un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no, de la mort de Witiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, tall de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no?, Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
1: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ell, en 710, organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions, penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que Rohan venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete. Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, s'ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna, no? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, de tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per algun dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que... Suposo,
0: l'he provocat, eh? Suposo, és que ho he fet. Aquí posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa.
1: Aviam què passa.
0: I ha reaccionat
1: suposo
0: com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient. I bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendas.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa. Uf. És allò, és, bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara este M. Rajoy no sé de què en vostè me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat. No? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà. No? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú. No? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa. No? Perquè la derrota de Guadalete, fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, és clar, el regne visigot era molt dèbil i clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tariq segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica. No? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava en els seus càlculs polítics, no? Preveia aquest escenari. No? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no es retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. En 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys. No? Tenim allà 711, 12, 13, 14, 15, allà. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè acabessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs. No? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals quan s'ha fet l'estudi, per això és tan necessari que les disciplines històriques col·laborin. no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elits visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat i quan els musulmans arriben a Toledo es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. Que, clar. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir. Liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir.

0: Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir Murcià, del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema. No? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, hi ha el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
1: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
0: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. Pensem que encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I al 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
1: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
0: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona. A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
1: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
0: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta. No? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusayr serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic que es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia no, serà substituït violentament pel califat Abbasí i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem, les expliquem en un altre programa. Però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana, la situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
0: A tu.
1: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Dilluns de celebració al bàsquet argentoní, el sènior masculí del Club de Bàsquet Argentona ha fet els deures i ha tancat el cercle de la millor manera possible. El dissabte, en l'últim partit com a local de la temporada, encara queda una jornada per jugar-se, els jugadors d'aquí que Espas van imposar el Malgrat per 77-69. Amb aquesta victòria no només és un regal per l'afició, sinó que significa la permanència matemàtica a Copa Catalunya. Quique, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I enhorabona per la permanència.
1: Moltes gràcies.
0: Suposo que el cafè d'avui, d'aquest matí, té gust de deures fets i de molta satisfacció, no?
1: Bueno, sí, efectivament. Ja des de que es va acabar el partit dissabte, el sopar va ser més alegre que qualsevol altre dissabte, el diumenge doncs, el mateix, i avui comences la setmana doncs, d'una altra manera, no?
0: Veient l'acte, Quique, el partit es va encarrilar molt ràpid. Un primer quart de 24-15 i un segon de 18-14, que us van portar al descans amb uns 13 punts d'avantatge. Era aquest el pla de partit? Sortia a mossegar des del primer minut?
1: No. Jo crec que t'has fixat en algun altre partit, perquè el percentatge, o sigui, el primer quart...
0: Sí, 15-27, 15-27.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Anàvem perdent 15-27.
0: Ja aquest dilluns ja vaig perdent els papers, Quique. Sí. Ja em disculparàs.
1: Cap problema.
0: Sí.
1: Doncs sí, a veure...
0: Què va passar la primera part?
1: El primer quart va ser... Bueno, un començament terrible, 0-10. Només començar. Llavors, bueno... va acabar amb aquest 15-27, el primer quart. Mm-hmm. Bueno, suposo producte una mica dels nervis, estàvem totalment col·lapsats en atac, en defensa igual. No sé, semblava que estiguéssim fora del partit. Inclús al començament del segon quart, es van arribar a posar per davant de 18 punts i sort que llavors a partir d'aquí doncs, vam reaccionar i vam arribar a la mitja part perdent només de 4. I a partir d'aquí doncs, el tercer quart ja va ser un tira i afluixa i anàvem molt igualat durant el tercer quart. I a l'últim quart bueno, es va decidir els últims minuts. Realment, els tres últims minuts va ser quan vam poder agafar aquesta diferència de 8 punts, que, si no recordo malament, va ser la màxima diferència a favor nostre de tot el partit.
0: No sé si el grup Barna encara... el Malgrat encara... té la permanència assegurada, però suposo que venia una mica amb més a guanyar que a perdre, no?
1: Sí, ells estaven amb la mateixa situació que nosaltres, o sigui, qui guanyava aquest partit aconseguia la permanència segura. Mm-hmm. I el que perdia, doncs, ho ha de jugar...
0: aquest cap de setmana,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, i en aquest cas, doncs, el Malgrat que s'ho jugarà a casa seva contra el Sant Adrià, bueno, que també el Sant Adrià el ve guanyat aquesta setmana en el líder, precisament, doncs crec que ja té també la salvació. La
0: sí, permanent. Perquè esteu empatats a punts, sí. El Sant Adrià és sisè, vosaltres setens, per sí. Tant, en principi sí. té també sí. La permanència assegurada.
1: Sí.
0: Bé, finalment, doncs, com valores tancar aquesta competició a casa i amb aquesta victòria? Recordant que encara queda un partit pendent, que el jugareu com a local, però era vital tancar a casa amb una victòria?
1: Sí, era vital. Vam tenir, per una banda, la desgràcia, per dir-ho d'una manera, de començar molt malament aquell partit, però a la vegada vam tenir la sort de tenir el públic que va estar molt, molt a sobre del partit i animant i tal, i això va ser també importantíssim perquè els jugadors i l'equip en si doncs, es retrobés amb si mateix, no? Llavors, doncs, per tant, aquest partit ha sigut la part definitiva per assegurar l'objectiu que teníem marcat des del començament de temporada, i tot i que normalment guanyant 12 partits per temporades anteriors, doncs ja tenies la permanència assegurada, i en canvi aquest any, amb la igualtat que hi ha hagut, doncs la cosa s'ha complicat i ni amb 12 tenies la permanència, però ara ja amb 13 victòries, doncs per sort ja ho tenim.
0: Partit per tant que es queda a casa. De fet, a través de les xarxes el club també manifestava l'agraïment de l'afició que va omplir el pavelló, us va recolzar. Aquest recolzament s'ha mantingut al llarg de la temporada o ha anat una mica de menys a més?
1: S'ha anat mantenint, S'ha anat mantenint, vull dir, pràcticament sempre a cada partit, i era més o menys per un igual. Poder sí que amb aquest últim partit, tenint en compte la importància que tenia el partit, a lo millor doncs hi havia més espectadors i més animació per part de públic, no? I per tant, jo des d'aquí vull agrair no només el seu recolzament a aquest últim partit, que ja ho he dit abans, que va ser molt important, sinó durant tota la temporada. Realment han estat al costat nostre tota la temporada, i per tant és d'agrair.
0: Ara aquí que queda un últim tràmit, la visita a la pista del grup Barna. Com es planteja un partit on ja no teniu aquesta pressió d'assegurar la competició?
1: Bueno, a veure, serà un partit molt complicat per dues qüestions. Una, per la pista, que la pista en si és una pista petita, el públic està pràcticament dintre la pista, quasi bé, vaja. I és com una gàbia, això. Llavors, això per una banda, però per l'altra, encara més important, que el grup Barna ha fet un canvi total. Els últims 7 partits els ha guanyat.
0: I en porta 4 de consecutius.
1: 4 de consecutius, jo diria que 7, però bueno, de totes maneres poder són 4 i a lo millor de 8 a lo millor han guanyat 7,
0: Sí.
1: I això s'ha produït, bueno, va haver-hi un canvi d'entrenador, i no sé si aquest és el motiu o no, la qüestió és que han guanyat tots aquests partits, inclús dos d'ells contra a la pista del líder i a la pista del tercer classificat, no? A casa seva els han guanyat llavors tots, i per tant és un equip que ha anat de menys a més clarament, i que a més se jugarà la permanència, bueno, almenys, o sigui, baixar directe ja no... No, ja tenen segur que no baixen directe, però és possible de que si perdessin, doncs llavors haurien de jugar per la permanència.
0: Serà un partit del voltatge per tancar la Lliga?
1: Sí, segur, perquè allò s'omplirà 100%, i bueno, nosaltres sí que anem amb la tranquil·litat de tenir la permanència més que assegurada, però el que volem és acabar-la bé aquesta temporada i intentar aconseguir la sisena plaça en la classificació, que és on hem estat la major part de la temporada, mm-hmm. i que, bueno, amb els resultats que hi ha hagut ara, doncs se'ns ha relegat a la setena, sí. Suposo per averajos, no?, dels tres que estem amb la mateixa puntuació, sí. o victòries, mm-hmm. i bueno, ens agradaria, doncs, poder recuperar aquesta sisena plaça, que seria molt meritòria.
0: Clar, suposo que de cara a balanç final, poder més la part emocional o la part més psicològica, no és el mateix acabar amb un 14-12, no?, que amb un 13-13.
1: Sí, sí, efectivament. Sempre és millor, però...
0: Encara que no t'hi jugui res, no? Però...
1: Sí, exacte. Però, bueno, jo estic convençut de que els jugadors estaran amb la mateixa idea, segur, perquè són jugadors molt competitius i no pel fet de tenir la permanència assegurada deixaran d'intentar guanyar el partit, per molt que el rival, doncs, se jugui molt, no? Però ja dic, serà complicat. Sort que no ens hem de jugar la permanència en aquest partit, perquè realment llavors seria molt complicat per nosaltres.
0: Mm-hmm. Vinga, aconseguiu la permanència, mantenim-vos com l'equip més anotador de la categoria. Seria una llàstima, no?, perdre aquest títol aquesta última jornada.
1: Sí, perquè a més ho hem mantingut durant tota la temporada i sí, seria una llàstima que s'acabés sense això, no? Però bueno, important, més que... O sigui, sí que té la seva importància, però jo li dono més importància a la classificació final en quant a quedar sisè o setè, no? Per mi, almenys jo ho veig d'aquesta manera, però bueno, si podem aconseguir d'acabar com a equip de més anotador, doncs millor que millor, perquè això demostraria que hem estat prou encertats, tot i que això no ho he dit avui, però ho he dit durant la temporada, les lesions ens han fet molt de mal durant la temporada, sobretot en les posicions d'interior, de pivots, mm-hmm. i ostres, és que hem acabat aquest últim partit amb 7 jugadors de l'equip sènior A disponibles, i això té un mèrit aconseguir això, i per descomptat la grandíssima ajuda de jugadors del sub-25 i del sènior B, que sense ells no haguéssim pogut aconseguir l'objectiu marcat.
0: Mm-hmm. Estàs pensant en la pròxima temporada ja o no?
1: No, la veritat és que no, fins ara no, estàvem ben ficats en aquesta temporada per assegurar això, i a partir d'aquí, doncs ja, a partir de la setmana que ve, doncs ja començarem a pensar si, bueno, si el club està disposat a comptar amb mi, jo per descomptat que voldria continuar, mm-hmm. Però bueno, això ja vindrà més endavant.
0: Vinga, doncs a pensar en el present, que passa per aquesta setmana, i tancar la temporada a casa del grup Barna, que serà dissabte a 8:15 del vespre. Una bona hora o no?
1: Sí, està bé, sí, és bona hora, cap problema.
0: Vinga, doncs si guanyeu us quedareu a sopar a Barcelona o no?
1: Segurament. Ja s'està parlant, de...
0: Sí, acabareu a l'Uz de Gas com en la porta ahir, aconseguint el títol?
1: Bueno, nosaltres ja no...
0: No hi ha aquest caché, no?
1: No, que tenim tanta categoria com en la porta.
0: Molt bé. Quique, doncs enhorabona per aquesta victòria a casa i que vagi molt bé aquest tram final, aquest últim partit a casa del grup Barna. Parlem la setmana vinent ja amb més calma i amb la competició tancada.
1: D'acord, doncs molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies.
0: Adéu,
1: bon dia.
0: Quique. Adéu. Adéu.

0: Derrota del sènior femení a la pista del Vilablareix per 60-49 en un partit que de seguida volem saber com va anar parlant amb l'entrenador. Albert, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, tu ets de bàsquet, però no sé si segueixes l'actualitat de futbol.
1: Bueno, sí, però sóc perico, o sigui que...
0: Ets perico, val. Bueno, què, ahir què? Amb qui anaves?
1: Ahir vaig estar veient... No, és que no segueixo futbol, de debò, eh? Mira, he anat a Camp de l'Espanyol 4 vegades, amb el meu germà, perquè ell és soci, així, o amb el meu fill, així, però pensa que quan es va classificar el Paris Saint-Germain em vaig enterar per Twitter que sortia amb el Luis Enrique i vaig dir, hòstia, s'han plantat a la final. Imagina't. Vaig tenir la sort de posar fent zapping 20 minutets d'aquell partit que va haver-hi 7 o 8 gols, no recordo.
0: Ja.
1: De les semis.
0: Sí, sí.
1: Del Sant Germain
0: contra
1: Bayern.
0: Sí.
1: I va ser brutal. Vaig dir, hòstia, com juguen aquests tios.
0: Sí, sí.
1: I sé que el Barça va guanyar el Madrid i, a més, el Madrid ens va guanyar a casa fa una setmana, o sigui que... Era normal que guanyés el Barça.
0: Sí, sí, sí. Bueno, l'Espanyol, com el veus, està a punt... Està allà que no aixeca cap, eh?
1: Bueno, estem fent tots els rècords, tio, i estem a totes les rècords Guinness amb negatiu, per això. Sembla que és la pitjor ratxa històrica de tota la Lliga i tota la història, i realment, bueno, l'altre dia, ja et dic, jo estava mirant, crec que mirava una sèrie, però anava mirant el Marca com anaven, no? I 0-1, bueno, minut 80, i vaig pensar, bueno, lo típic, és el nostre signo, no? Vaig pensar, empataran com a mínim o perdran? I efectivament, minut 80, 1-1, minut 91, 2-1, i perden. Sí, quan estàs en aquesta dinàmica és com...
0: Costa revertir-la, sí.
1: Fa una mica d'olor de descens, la veritat, però bueno,
0: ja.
1: Esperem. Bé, esperem que... Crec que tornen a jugar i a veure què passa.
0: Sí, aquesta setmana hi ha jornada intersetmanal, vull dir que serà... Serà interessant veure com evoluciona, a veure si l'entrenador toca la tecla. I...
1: Per sort no entrenem dimecres, perquè les meves jugadores són, bueno, megaculers majoritàriament. O gairebé totes, però no crec. I quan, si baixéssim o perdéssim entrenant, que entrenem dilluns i dimarts, bueno, hi hauria bastanta conya.
0: Ja.
1: Se n'enfoten bastant.
0: Doncs vinga, saltem d'esport, anem al bàsquet. Aquest cap de setmana jugàveu a casa del Vilablareix. És l'últim partit com a visitant d'aquesta temporada. I bé, una mica sorpresa, no? Quin balanç fas del partit després d'aquesta derrota?
1: Bé, és estrany. Ahir tornant, després vaig veure Callefià, que estava jugant la segona plaça, va perdre amb Lloret, un equip que estava també jugant molt mal. Bueno, jugant bastant malament la segona volta, un altre resultat estrany. Nosaltres vam fer aquest resultat estrany també, més que res perquè estava repassant, no? Va ser un 60-49, Vilablareix va anotar... Vam començar una mica desconnectades en defensa i ens van anotar una mica fàcil perquè tenen molt de talent algunes jugadores veteranes, que de fet ahir feien la seva despedida, sembla que 2 jugadores o 3 ja pleguen, gent que sap jugar, que és experta, i van començar anotant molt bé de fora, perquè nosaltres estàvem un pèl toves a darrere, però bueno, vam compensar-ho anotant també. Mm-hmm. Vam igualar una mica el primer quart, i el segon quart vam patir, ens vam anar amb 7 a sota, però bueno, ja estàvem més ficades en partit. El tercer va ser molt bo, vam guanyar fàcil, vam estar molt bé a darrere i vam posar-nos a davant, i l'últim quart va ser una mica un resum del partit. Vam fer un 5, bueno, ells van fer 17 o 18, no ho recordo, i nosaltres 5, i vam perdre, doncs, però...
0: 13-5.
1: Quan dic el resum és que, clar, van estar amb 2 faltes quan faltaven... La tercera falta del Vilablareix els hi piten a mig camp sense... Jo crec que gairebé per intentar que entressin en bonus i no van ni entrar ni així. Aleshores, va haver-hi 2 quarts que no vam aconseguir estar en el bonus i el partit... Vilablareix és un equip... A mi m'agraden, aquests equips que juguen molt, molt físic i molt dur, és un equip més baix que nosaltres, que juguen molt al contacte, però molt, que desestabilitzen molt les situacions de tutalles, intentes aconseguir avantatge i el que ja és un bon viatge a nivell de contacte que treuen de la zona, i el normal és que quan un equip juga així doncs es carregui de faltes. I llavors, doncs, bueno, tu vas al bonus i el que no pots aconseguir perquè no et deixen i perquè utilitzen bé el cos, però a vegades al límit de la falta, ho compenses amb tirs lliures. I ahir va ser... un partit estrany en aquest sentit. És a dir, per part nostra sortim un pèl desconnectades, permetem que ens notin molt fàcil o més fàcil del compte, quan estem ficades remuntem, però crec que mereixíem rebre bastantes més faltes a favor. Però bastantes.
0: Ja.
1: I no jo, perquè jo no vaig ni protestar. Sí que l'últim quart ja se'm va acabar una mica la paciència, si vaig dir, hòstia, que s'ha de tenir molta paciència perquè no ens piteu res, no? L'únic comentari que vaig fer. Mm-hmm. Però les jugadores sí que estaven com molt molestes i em deien al final del partit que havien rebut per tot arreu. I, clar, no és una excusa, però sí que pot ser una petita explicació de per què un resultat d'un equip, perquè nosaltres tenim més de 150 punts a favor que elles. Tenim quasi 200 punts menys rebuts que elles. Mm-hmm. I ahir és tot el contrari, i no... És que pràcticament no vam trepitjar el tir lliure. O sí, perquè potser les úniques faltes que vam pitar van ser molt clares de que ja estàvem a punt de notar.
0: Mm-hmm. El Vilablareix no tenia opcions d'assegurar-se la permanència, eh? Era carn de descens.
1: Sí, però és un equip... A mi em van agradar, eh? O sigui, és que, clar, quan dius això, a mi em sap greu també parlar d'aquest tema, perquè estic segur que van pitar el que van veure, eh? Vull dir, no és una excusa. I ni molt menys una falta de respecte cap a elles, que van fer un partit estan ja en el descens i una mica... amb aquesta emoció, perquè va haver-hi com una mena d'homenatge al final, amb canvis d'últim minut, a jugadors que plegaven perquè són veteranes i ja ho deixen, doncs, bueno, tampoc era fàcil per elles, i van estar molt, molt bé. O sigui que, sí, elles no s'hi jugaven res, però van saber gestionar molt bé això. I nosaltres potser, ja et dic, el primer de tota autocrítica vam sortir un pèl desconnectades. Però, en canvi, hi ha coses positives. Va haver-hi jugadors que van estar molt bé en atac, la Duna i l'Anna van estar molt bé... I també vam patir una cosa, és evident que quan tu fas un percentatge molt dolent en determinades posicions, per exemple, a la posició de 4, vam fer 1 de 18 entre dues jugadores. Mm-hmm. Dues jugadores que venien, portaven uns partits últimament jugant molt bé, eh? Clar, això també es nota. Perquè quan les tens bé i quan estàs amb bon percentatge de tir i sumant, pues ajuda que guanyis, i quan estàs molt desencertat a nivell d'eficàcia, pues ajuda molt a perdre, també. Mm-hmm.
0: Creus que pot haver influït que ja teníem aquesta plaça assegurada amb un, no dic una baixada de braços, però sí un cert relaxament, o no?
1: Els primers 4 o 5 minuts, o 3 minuts, potser sí.
0: Aquesta desconnexió
1: però,
0: que dius,
1: però no relaxació ni baixada de braços, sinó sortir a competir sense aquella tensió...
0: habitual.
1: Sí, exacte, que es notava. Dic, bueno, va, enxufem-nos, va, ties. No era mala actitud, però sí que era un pèl de dir, bueno, anem a comencem a jugar i ja vindrà, no? El partit no és que vingués, és que el partit va començar al segon 0, com sempre, i allà ens va costar. Però jo crec que anàvem 13 o 15 a 6 o així, i era un tema que no era normal, perquè havien passat 4 minuts i pico. Vull dir, no pots rebre tants punts. I després ens vam ficar en seguida. O sigui que la manca aquesta potser d'aquella guspira per competir va ser mínima. Però bueno, perquè el tercer quart ja estàvem ben enxufades i competint i vam posar-nos per davant, però després l'últim quart no vam sumar.
0: Mm-hmm. Ara tancareu la temporada, ho fareu a casa, aquest dissabte a les 6 davant del Sant Nicolau. Com planteges aquesta última aquest últim partit de la temporada?
1: Bé, a mi el que m'agradaria és en certa manera replicar el que ens hem trobat allà, no? Un partit que tanquem, pues, una temporada que ha estat bona, no, ha estat bona, amb 15 victòries i està molt bé. Aleshores intentar sumar la 16a i acabar amb la sensació de que bueno, que és la realitat actual, no? Que estem bé, que hi ha bon rotllo, que s'ha jugat bastant bé la segona volta, exceptuant un mes o 3 o 4 partits. Aleshores, pues, bueno, poder acabar amb aquest sentiment de dir la feina està feta, està ben feta, estem construint, hi ha hagut reestructuracions a l'equip per X motius que s'han anat, pues, canviant una mica la fisonomia, l'equip és jove, hi ha projecte i vinga, som-hi, no? Una mica això, saps? Vull dir, que va amb aquesta sensació de positivisme.
0: Mm-hmm. Aquest cap de setmana el masculí assegurava també la permanència, a través de les xarxes agraïa la participació també de l'afició, de fet era l'últim partit com a local. Vosaltres tanqueu aquesta setmana, no? aquest pròxim dissabte. Quin missatge envies a l'afició perquè ompli el pavelló dissabte també?
1: Bueno, costa més en femení que en masculí. Quan l'hem tingut ple hem jugat molt bé, molt contentes i generalment realment bon bàsquet. Aleshores, a veure si som capaços de fer una crida entre tots, al club, als equips inferiors i nosaltres mateixes al nostre entorn més pròxim, perquè el pavelló estigui guapo, no? Estigui ple i motivi més a jugar. Això sempre ajuda, perquè si acabes la temporada i veus la graderia pues, que fa goig, pues, jugues molt més content. Mm.
0: Fareu algun tipus de sopar, algun dia, tipus de festa?
1: Sí, de provent de la temporada segur que intentarem fer-ho.
0: I de cara a la temporada vinent, Albert, tens continuïtat?
1: Bueno, sí.
0: I comences a pensar o no?
1: Hi haurà molta continuïtat del bloc. Espero. I després del club també ara valorar què vol fer, amb quina filosofia, una mica tot plegat. Jo estic molt tranquil en aquest sentit perquè parlo constantment amb el club i sé que estan contents amb la feina i que estan contents amb les noies. O sigui que passi el que passi, serà amb tota la continuïtat.
0: Vinga. Doncs aquest cap de setmana, dissabte a les 6, el pavelló anima l'equip i a veure si la victòria davant del Sant Nicolau es pot quedar aquí a casa, no, Albert?
1: I tant, estaria xulo.
0: Estaria bé.
1: Estaria per sota i els tenim a 3 partits, crec, perquè ja estem en perdre, ara no recordo si són 3 o 4, i bueno, pues, refrendar una mica aquesta... que hem fet millor lliga aquelles, per entendre'ns.
0: I acabar la temporada amb un 16-10, no?
1: Exacte, i amb un somriure.
0: Clar que sí, amb la satisfacció de la feina feta.
1: Exacte.
0: Albert, moltes gràcies, que vagi molt bé la setmana.
1: Vosaltres.
0: Bon dia. Adéu.

0: L'octubre de 2015 naixia un projecte que volia trencar barreres, l'Aula d'Extensió Universitària, una iniciativa nascuda de la voluntat de servei, de les ganes d'aprendre i, sobretot, de la necessitat de mantenir-nos connectats. Avui, 10 anys després, aquella llavor ha crescut fins a formar una comunitat sòlida. Per parlar del passat, el present i d'una celebració molt especial que tindrà lloc el 21 de maig, ens acompanya l'Anna Serra i l'Araceli Ferrer. Benvingudes.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Doncs bé, molt bé.
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Aquí a punt de contestar.
0: Ja ho tenim aquí, això, eh?
2: Doncs sí, sí, sí, finalment.
0: 10 anys de l'Aula d'Extensió Universitària, era a l'octubre de 2015.
2: Sí.
0: Ja fa 10 anys i escaig, no?
1: Una miqueta més.
2: Sí, bé, és clar, és que commemorem, o sigui, el curs, perquè anem, o sigui, no anem tant d'una data concreta, sinó d'un curs.
1: Som una escola, però per gent gran.
0: Mm-hmm. No sé si vosaltres hi sou des que va néixer aquesta entitat. Què us va moure a emprendre aquesta aventura en aquell moment?
2: Doncs sí, som des de d'inici, No, vull dir, el fet és, ja coneixíem aquest tipus de les aules d'extensió universitària. Jo encara treballava llavors i tenia un amic que era president de l'aula universitària d'Arenys de Mar. Uh-huh. I la tarda que feien les sessions jo lliurava l'institut i vam començar a anar-hi. I l'Anna també...
1: Sí,
2: també
1: érem uns quants, fèiem cotxes i anàvem.
2: Sí. I jo personalment sempre havia pensat que bé que estaria a muntar això a Argentona, seria fantàstic. I bueno, hi vam anant i de sobte va sorgir una oportunitat que era també, entre nosaltres també venia la Rosa Masó. Uh-huh. I va sorgir, i n'havíem parlat més d'una vegada, que bé que estaria poder fer això a Argentona. Però esclar, inicialment necessita saber on perquè un local
0: com a seu
2: per fer les activitats, perquè era base, es tractava de fer conferències. I anar parlant, un bon dia, el mes de juliol del 2015, la Rosa Masó em truca un dia i diu: ens hauríem de veure perquè m'acaben de fer una proposta que em sembla que ens hem d'estudiar. D'una exalumna seva, i em sembla que de l'Anna també. Va dir: mira, tinc... Bueno, podem dir perfectament, era l'Anna Llibre, que llavors tenia l'escola...
1: Richmond, l'escola d'idiomes.
2: D'idiomes, i al costat hi havia un local que hi havia una sabateria. Mm-hmm. Aquesta sabateria al cap de poc temps van tancar. I l'Anna va dir: a mi m'interessaria tenir un local, diu, perquè esclar, allà on feia les classes eren espais reduïts tots ells. Diu: però si vull fer, per exemple, una assemblea general o pares de tot una classe, diu, no sé posar-los. Diu: i vull mirar a veure si llogo aquest local. Però, esclar, aquest local serà infrautilitzat si només l'utilitzo puntualment un o dos cops a l'any. Diu: que saps alguna cosa que podria interessar a Argentona? Cordills. Dic: mira, caigut del cel. Ens hi vàrem apuntar de seguida, perquè, esclar, important, inicialment era tenir el local. Vàrem fer un estudi de mercat, vàrem demanar a l'Ajuntament que fes un mailing amb una forquilla d'edat de 65... les aules estan pensades a partir de 55, tot i que pot anar tothom, i pot anar tothom. I per fer un estudi de mercat, a veure si interessava. I a la primera reunió vàrem ser 85 persones.
0: Quina sorpresa, no?
2: Quina sorpresa, vull dir, o sigui, vol dir que el producte interessava. Primer problema, que pensava fer-ho en aquell espai, ja vam veure que no hi cabia. Va venir també, hi havia també el regidor de Cultura, que en aquell moment era l'Àngel Puig, i vam dir: Àngel, Ajuntament en marxa, perquè no tenim espai. I l'Àngel les va acudir, ens van oferir de seguida el Saló de Pedra. Uh-huh. I així va començar la cosa.
0: Uh-huh. Us esperàveu que arrelés amb tanta força?
1: No massa, però de seguida, a la que deies algú que més o menys li podia interessar, doncs està bé. I déu-n'hi-do, no teníem la quantitat de socis que ara, però van estar bé, no?, els primers anys.
2: Jo sí que tenia confiança, eh? Jo soc, sí, en aquest cas, més optimista que l'Anna.
0: Tu veies ja que el projecte podria encaixar, no?
2: Sí, sobretot perquè veies que l'entorn, a pobles veïns, la cosa funcionava, vull dir, el projecte. Jo sí que tenia...
1: No, jo també tenia, sí. Però jo no ho coneixia tant com tu. Bé, tu feia més temps que estaves a Argentona i coneixies molt més la gent, però sí...
0: Parlem una mica del present. També dieu que heu teixit una comunitat d'afectes. Com ha canviat la vida dels participants i la vostra també a través de l'aula d'extensió universitària?
2: A veure, això és una proposta sociocultural. I és important tenir en compte, penso, els dos aspectes, no? Cultural, doncs, per això, perquè s'ofereixen conferències de moltes disciplines. Nosaltres, totes les aules d'extensió universitària tenen l'aval acadèmic d'una universitat, eh? La nostra universitat és la Pompeu Fabra.
0: D'acord.
2: Llavors, o sigui, quin és l'objectiu? L'objectiu és difondre cultura, i sobretot estan pensades per una forquilla d'edat de persones que en aquest moment ja no estan fora del mercat laboral, però que són persones suficientment actives per estar al dia. I llavors el que fem és programació de disciplines molt, molt, molt i molt diverses.
0: Això vol dir que la programació parteix o surt com a proposta de la Pompeu Fabra?
2: No, o en absolut. En absolut, la fem nosaltres. La Pompeu Fabra ens ofereix una base de dades de professors universitaris i amb conferències. És una proposta per a nosaltres. Totes les aules tenim llibertat absoluta de programar el que creiem convenient.
0: Mm-hmm.
2: Evidentment
0: hi ha una llista i vosaltres escolliu qui podria interessar,
2: sí,
0: per venir.
2: Però fins i tot, Anna, hem fet conferències de mira, amb la que hem inaugurat aquest curs era el 65 o el 60, no me'n recordo, el 60 o 65 aniversari, 60 suposo, de que va deixar de funcionar el tramvia d'Argentona. Clar, la Pompeu Fabra no tenia cap professor que pogués parlar d'això, doncs llavors ens hem espavilat pel nostre compte.
0: Val.
2: A buscar... Val. O sigui, tenim plena llibertat per programar el que ens sembli.
1: Sí, és que en aquests moments hi ha un teixit de professionals, tots som, gairebé tots professors d'universitat, que formen part de conferenciants de les diferents aules d'extensió universitària de Catalunya. Llavors, cada universitat també amb les seves seus, amb les seus dels seus associats o els seus, com ho dirien, alumnes, aules, ens trobem i comentem els diferents temes professionals que actuen en les conferències, en les activitats, i llavors una mica, doncs, mamem d'allà mateix i
0: ja
1: ens comuniquem i veiem com podem organitzar la propera formació, el proper curs, doncs.
0: Clar.
2: I afegint el que diu l'Anna, o sigui, aquesta base de dades que ens forneix la universitat és molt important, però hem descobert coses molt interessants, que per sort a la vida no tot s'aprèn a la universitat, per sort, no.
0: Correcte.
2: No tot s'aprèn a la universitat.
0: Estic
2: per
0: d'acord.
2: Sort, per sort. Una de les conferències que ha tingut més èxit en aquests 10 anys,
1: sí,
2: va ser d'un apicultor que ens va venir a parlar del món de les abelles. Clar, el món de les abelles, jo no sé, a la universitat, si algú que està tan...
1: Crec que
2: perquè
1: no.
2: Una cosa és, a més, una cosa és la teoria i l'altra cosa és la pràctica.
0: Totalment,
2: qui pot,
0: sí,
2: tenir més pràctica
0: que
2: un apicultor? Vull dir que també...
0: Bé, digues apicultor, però també es pot fer extensiu a tots els...
1: A un altre tema.
0: A tots els camps.
2: Oh,
0: és a dir, la teoria la saps,
1: totalment,
0: però... Segurament t'ensenyarà més un professional,
2: exactament,
0: que està a primera línia,
2: exactament,
0: que no a la teoria.
2: Sí.
0: No?
1: Jo ara seria aprofitaria per dir que moltes de les conferències les tenim penjades al web, de l'aula, i aquesta concretament també hi està penjada.
2: Totes, sí,
1: o sigui que
2: totes les
1: si algú vol recuperar o vol escoltar alguna de les,
2: sí,
1: conferències, també pot entrar al web i
2: Estan totes...
0: En obert, eh?
2: En obert. Estan totes penjades. Sí. I, no, i això que deia, és un projecte cultural i social perquè a partir que et retires o et retiren del món laboral, bueno, avui en dia la gent de certa edat, vull dir, esclar, això de la tercera edat, esclar, dels 65 fins als 90 al 100, hi ha moltes etapes, no? I normalment, doncs, gent amb moltes ganes d'aprendre encara, i a més també és una... serveix per socialitzar-se. O sigui, nosaltres estem convençuts que hi ha molta gent, o sigui, hi ha gent que selecciona les conferències a les que vol assistir. Fantàstic, vull dir, aquesta sembla que m'interessa, aquesta que no, però hi ha gent que la cita aquesta del dijous a la tarda ja la té agendada perquè és una manera de socialitzar-se, de trobar-se, de m'entens? Vull dir que jo penso que les aules compleixen aquestes dues funcions.
0: Clar, una mica en la línia del que dius, no? Encara hi ha aquest prejudici de que a certa edat no s'aprèn, no?
1: Exacte.
0: Després hi ha qui diu que ell, perquè ha d'aprendre, si
2: aquí
0: ja...
2: està.
0: No? Però bueno, aquest és un altre meló, no? Però com desmunteu aquest mite cada setmana o cada vegada que hi ha una sessió d'aquest prejudici?
2: Bé, doncs a més ha passat una cosa curiosa a l'aula, eh? Mira, coses que han canviat des del començament. Al començament, quan miràvem de captar públic, clar, pensa que era el 2015, gent que tenia, a partir de 65 anys, hi havia molta gent que en el seu moment no havia tingut accés a la universitat. No, o sigui, 40 o 50 anys, 40 anys endarrere, no tothom tenia accés a la universitat. Llavors hi havia molta gent que sentir la paraula aula d'extensió universitària, diu, s'espantava, o sigui, es tirava enrere perquè pensava, no, jo, ui, examen, no, ni exàmens ni res, ni cal tenir una formació universitària, al contrari, vull dir, pot estar obert a aprendre qualsevol disciplina. Aquesta era una cosa que tirava endarrere cert públic. I ara estem en un altre punt que és interessant, perquè cada vegada ens està entrant més socis que potser han tingut una formació universitària. Però a veure, jo tinc una formació universitària, jo soc filòloga i puc saber el poc o molt que sé de filologia, és el que sé, però soc analfabeta en un munt de disciplines bueno, que no són la meva especialitat. O sigui que jo penso que ha canviat el... o sigui que hi ha dos...
0: Ja,
2: m'entens? M'explico?
0: Sí. Ja t'entenc, ja.
2: Molt bé.
0: Vull dir que pots dominar una cosa, una temàtica, o
2: aquí
0: estar
2: està
0: format amb una temàtica,
2: aquí està,
0: però la gràcia és descobrir altres temàtiques que no sabies que t'interessen, també, que et poden interessar.
2: Exacte,
0: no?
2: Exacte.
0: I aquí està una mica l'aprenentatge, no?
1: Aquí, d'entrada ja, ens vam proposar tenir uns temes, bases, per poder-los posar en algun moment donat, i cada any intentem que hi hagi una mica de cada un d'aquests temes.
2: Exacte,
1: i això, d'entrada, ja des del primer any vam dir, perquè tenim tendència més a fer, no sé, temes com socials, però n'hi ha molts altres, o històrics, per exemple, que la història interessa a la gent. I descuidàvem una mica la part científica, tecnològica, i això ho hem intentat, doncs, incloure-ho cada any.
2: Sí, quan programem intentem equilibrar.
1: Temes, o sigui, locals, per exemple, com deia ara la Araceli, que també interessen molt i que a vegades no hi ha prou informació.
2: I som agosarats, eh? Hem programat conferències de física quàntica, saps?
1: Sí.
2: I ara hem anat a veure el sincrotron.
1: No, el sincrotron no.
2: Sí, vam fer una conferència sobre el sincrotron.
1: Exacte.
2: I vam anar a veure
0: l'Eurocomputing Center. Aquí a Argentona tenim una persona.
2: Home, ja ens ha vingut.
1: Ens va fer la conferència
0: ell.
2: Fantàstic, sí, perquè sí. A més, en Jordi Torres... Sí.
0: Clar, és que...
2: És tan didàctic. Tan didàctic.
0: Clar, és que aquí anava
1: volia
0: també afegir la cunya, perquè ens poden interessar o no certs temes, però la gràcia també és qui ens l'explica. És a dir, a mi no em pot interessar, no ho sé, un aspecte de la política, Sí. Però depèn qui tinc davant, m'enganxarà
2: sí,
0: més
2: sí,
0: o menys.
2: Que sí,
0: no?
2: Que sí, que sí.
0: I aquí és on, sí, sí. On suposo que l'aula d'extensió universitària té aquest punt.
2: Sí, i saps què passa? Que els conferenciants, de vegades... O sigui, no es tracta de venir a fer una classe magistral, no és això. No és una classe per alumnes de la universitat. No, l'objectiu és fer difusió de, bueno, de temes que poden interessar a tothom, però que s'han de servir d'una manera que sigui digerible.
1: Sí, sí. I concretament a la física quàntica, per exemple, que va ser fantàstica, la gent deia, mira, no l'he entesa massa, però
2: m'ha encantat,
1: és sí. Que ho ha explicat tan bé, clar, no es tractava de sortir allà a físic quàntic, perquè sí, és, sí, que és sí. Impossible.
0: Però és que és una cosa de futur, la física quàntica, aquesta... és que en el futur...
2: I qui sí. Més no sentir-ne parlar, no? Coses que sí. Sonen al carrer, doncs que sàpigues doncs, més o menys situar-me.
1: I explicar-ho bé,
2: sí. Sí, de què va.
0: Vinga, desè aniversari, l'edatisme, sí. No? Ara parlarem d'aquest acte de celebració el dia 21. Abans vam fer una prèvia amb la Ladies Vila. Sí. Parlem sobre l'edatisme. Sí. Com va anar?
2: Molt bé, fantàstic, fantàstic. És que, mira, tenim una massa social fantàstica. Això que dic de la comunitat d'efectes i interessos és que penso que és això, penso que és això. Bé, els interessos és el que ens aglutina a l'hora de sentir les conferències, però, a més, fem una... Mira, hi ha una cosa molt, molt, molt curiosa, que és que demanem després de cada conferència que facin una valoració. De vegades ens hem trobat que les expectatives no s'han complert o de vegades s'han superat, vull dir... És que,
0: i a l'inrevés.
2: I a l'inrevés, no? I demanem sempre l'opinió. Doncs pensa que els nostres socis són molt reacis a donar valoracions negatives perquè es deuen pensar que van contra nosaltres, i no és això. No és això. A nosaltres ens interessa saber la seva opinió, que normalment, diré una cosa, les valoracions que ens fan els socis coincideixen molt amb les que fem la Junta.
0: En la mateixa línia.
2: En la mateixa línia, vull dir que no és cap sorpresa. I bueno, nosaltres ens sentim... Bueno, i cada any quan fem l'assemblea ens sentim bueno, reconfortats perquè, home, t'agrada sentir que un reconeixement, no?, envers la tasca feta.
0: Que almenys allò que heu escollit sí. Per posar sobre la taula, sí. No?, la temàtica i el convidat, doncs,
2: sí.
0: Han interessat.
2: No, i que treuen importància i diuen, de vegades, bueno, doncs, bé, tens unes previsions i no es compleixen, però, vull dir, són molt...
0: Sí, clar, clar.
2: Pot passar, som una comunitat, som una comunitat, sí, sí.
0: I el dia 21 de maig celebreu doncs, com a acte central, sí. No? O tret de sortida...
1: Una celebració.
0: Una celebració del desè aniversari. Sí. Què ens hi trobarem?
2: A veure, mira, el tema de l'any passat, evidentment, ja pensàvem, bueno, l'any que venim de fer una de grossa, no? Una celebració així especial. I bé, anant donant voltes a veure què fèiem o què deixàvem de fer... L'any passat ja la Diputació de Barcelona es va posar a treballar molt amb el tema de l'edatisme, que l'edatisme bueno, és una discriminació per raó d'edat, que patim, a veure, que pateix la gent gran, però els joves també pateixen, de vegades, perquè quan d'un jove es diu ai, vols dir que no hi tan jove? Vols dir que se'n sortirà? Vull dir que no té experiència?
0: Bueno, clar, hi ha discriminació per, quan li dius...
1: Per edat.
0: Sí, sí,
1: si ets jove, exacte. Perquè ets jove.
0: No, que et ningunegen perquè
2: està.
0: No tens experiència,
2: aquí
0: perquè ets
2: està.
0: Molt jove. No?
2: Aquí està.
1: I si no treballa no tindràs experiència.
2: Aquí està, exacte. El que passa que, esclar, nosaltres, l'altre extrem, estem la gent gran, no? I cada vegada aquesta discriminació està més a l'ordre del dia. I ja ens rondava pel cap fer alguna cosa sobre l'edatisme, però què fem, què deixem de fer? I bé, és que això em sembla que ja vaig explicar una mica quan va venir la Ladies. Bé, vam dir, a veure, què muntem? Un espectacle? A veure, una obra de teatre? Qui ens escriurà una obra de teatre? A veure, escolta'm, hem de buscar un dramaturg? Escolta'm, no tenim ni possibles ni... Bé, ni possibles ni... Bé. I llavors, bueno, va sorgir la idea...

0: de la Ladies, eh? I llavors, doncs, bueno, l'espectacle va sobre això, sobre píndoles de diferents, amb el tema argumental, que és sempre el mateix, i des de disciplines diferents. I diferents disciplines, sí, format, sí. Des de mim, titelles, claqué, de dansa... Sí.
1: És a dir, passarà per diferents disciplines artístiques...
0: Sí, exacte.
2: Amb artistes locals...
0: Amb artistes locals...
2: I amb el tema el mateix.
1: I amb el tema, de parlant de l'edatisme,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
0: O sigui que, en el fons, serà una reflexió, però servida d'una manera molt digerible, que és clar, humorística i lúdica, però... A veure, posant el dit a la llaga, eh?
1: I que manté l'essència, no? La part social,
0: evidentment, sí, sí.
1: Amb
0: evidentment,
1: la part, sí, sí, reflexiva,
0: sí, sí.
1: No?
0: Que sí, que sí. Exacte. Que sí, que sí.
1: Mm-hmm. Però no serà el mateix que vam veure el mes d'abril. Serà un format,
0: no,
1: o un espectacle,
0: no,
1: diferent.
0: No, el mes d'abril era, a veure, era com una motivació. Bueno, d'entrada, perquè sobretot els socis no es trobessin d'entrada que anaven a veure, no tinguessin ni idea que anaven a veure, per poder explicar què era això i per fer una dinamitzar una sessió en la qual les persones que hi varen assistir, que van ser moltes, que no cabíem a la sala, que varen anar com no podia ser al casal de joves... i no hi cabíem, i era perquè tothom expliqués a veure quina
2: experiència
0: vivència,
2: personal té.
0: Exacte, quina vivència tenia sobre el tema de ser discriminat per raó d'edat. Uh-huh. I va estar molt bé.
1: Per tant, es farà a la sala, eh?
0: Es farà a la sala, sí.
1: A les 6 de la tarda?
0: A les 6 de la tarda.
2: Del dia 21.
0: Sí.
1: Amb entrada...
0: A veure, tema entrades.
1: Tema entrades,
0: molt
1: va.
0: Bé. Tem entrades. A veure, aquest espectacle és de celebració de l'aula, però no és pels socis de l'aula únicament, és per tothom, pel públic en general, tothom que vulgui assistir-hi. Llavors, esclar, els qui tenen molta informació són els socis, però bueno, hem fet molta publicitat, hem fet cartells, i una cosa molt important, hem fet difusió, hi ha la taula de la gent gran constituïda d'Argentona, on estan integrades totes les entitats de la gent gran. I llavors hem demanat a totes aquestes entitats, tenim un membre de la Junta que està en aquesta taula, i ha demanat a totes les entitats si podien ajudar-nos fent difusió de l'acte, perquè considerem que bé, el tema interessa als socis o qualsevol persona que, bueno, que se senti...
2: I qualsevol
0: manera,
2: edat, també.
1: Sí, i els joves.
0: I els
1: també,
0: joves,
1: no?
0: I els joves, sí, tothom. Llavors, hem fet publicitat i les entrades... A veure, entrades... La nostra voluntat era que fos gratuït. Era la nostra voluntat. Però nosaltres com a entitat no ho podem assumir. Llavors hem tocat diverses tecles. Una és la tecla dels patrocinis, que ha estat un fracàs.
1: No ha anat bé.
0: No, res. I l'altra ha estat el tema de subvencions. Hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè justament aquest any per de presidència s'ha obert una línia de subvencions per concurrència competitiva per celebració d'aniversaris, commemoració d'aniversaris de múltiples de 10. Per
1: doncs
0: nosaltres.
1: Pam, clar,
0: pam. L'hem demanat amb suor i llàgrimes perquè per entrar temes perquè tot ha estat...
1: Això també és discriminació per edat. No?
0: Home, com t'explico? No? Bueno, ens ha costat moltíssim, bueno, però ho hem fet. I ens van responent i ens van demanant cosetes i pensem que, bueno, que tenen en compte el nostre projecte. Però bueno, això es resoldrà el mes de juny.
1: Però encara no ho sabeu, no?
0: No. L'Ajuntament també ens va dir que podíem demanar subvenció. Van dir, fantàstic, i segurament la podríem rebre.
1: Que hi ha subvenció per a entitats culturals.
0: Exacte,
1: i...
0: però encara no s'ha convocat.
1: Ja.
0: Ara s'ha anunciat la convocatòria, però encara no s'ha convocat, que inicialment ens van dir que es convocaria el mes de març. El mes de març no s'ha convocat. Ara s'ha convocat una primera reunió informativa, però... Evidentment que si no s'ha convocat, al juny no sabrem si estarà resolt.
1: Clar.
0: Llavors, nosaltres tenim la voluntat de pagar

0: els professionals, perquè a veure, aquests artistes locals que s'han brindat a fer, a veure, estan treballant.
1: Sí, sí, clar, vindran a fer una
0: feina, no? Vindran a fer una altra feina. També tenim altres col·laboracions d'artistes que ja estan també com nosaltres fora del mercat laboral, i aquestes són col·laboracions que agraïm moltíssim. Però, és clar, nosaltres volem pagar tan aviat com puguem els artistes. I la Junta també ja hem dit que miraríem d'espavilar-nos per allà on fos. Llavors, no ha estat possible que sigui gratuït l'acte, però serà de taquilla inversa.
1: Val.
0: Taquilla inversa, que tothom sap, que no obliga ningú, però es demana una col·laboració voluntària per ajudar, perquè és clar, el tema del finançament el tenim... Ens hem lligat la manta al cap, però ens fa molta il·lusió fer-ho i ho tirarem endavant d'una manera o una altra. Els socis els ho hem explicat i per què fem taquilla inversa. Els no socis no tenim via de comunicació.
1: Clar.
0: Per això m'interessa molt dir-ho ara, perquè tots els qui escolti de Ràdio Argentona que ho sàpiguen, que s'agrairà la taquilla inversa. I llavors, la venda d'entrades. Les entrades no són numerades, però nosaltres les hem anat repartint entre els nostres socis,
1: uh-huh.
0: Perquè...
2: Són numerades.
0: Són numerades. Perquè la gent no es...
2: Tothom
0: coneix una ubicació raonable, no? I llavors, a partir d'ara ja, a tothom que vulgui comprar, buscar, anar a recollir entrades que no siguin socis o socis, a la biblioteca, la Gemma, ens ha ofert la possibilitat de distribuir entrades.
2: I si no el mateix dia?
0: Una estona abans, mitja hora abans,
2: doncs donarem les entrades.
0: Sí.
2: Cap problema.
1: Doncs vinga, tenim biblioteca, o si no, una estoneta abans a la sala.
0: Això mateix. Sí.
1: Del dia 21.
2: 21 a les 6. Sí.
0: I llavors hem fet invitacions especials,
1: sí?
0: Institucionals. Vindrà la vicerrectora de la Universitat Pompeu Fabra, que és la que ens avala acadèmicament, aquesta universitat. Vindrà la presidenta d'AFOPA. AFOPA és l'agrupació d'aules d'extensió de la gent gran. De la gent gran,
1: uh-huh.
0: Vindrà la presidenta. Hem convidat el diputat de sostenibilitat de la Diputació de Sostenibilitat i Igualtat, Sostenibilitat Social i Igualtat de la Diputació de Barcelona, que no sabem si vindrà o no.
1: No ha confirmat.
0: El consistori.
2: Uh-huh. A l'Ajuntament
0: d'Argentona.
1: Molt bé. Perfecte. Doncs queda dit. I mirem una mica cap al futur, no? Com animeu a la gent que tot just es jubila o que té inquietuds a sumar-se en el projecte?
2: Que si té inquietuds ara culturals, d'associació, que pot venir tranquil·lament, que pot triar perfectament si hi ha un tema que li interessa i si no li interessa. Vull dir que tant si és soci com si no, allà l'esperem, vull dir, és el centre parroquial, les conferències,
0: sí.
2: I que les activitats estan exposades a diversos llocs del poble.
0: S'anuncien, sí.
2: Sí.
0: De l'aula, les conferències, ja ho deia l'Anna, hi pot anar qualsevol, i de qualsevol edat. La modalitat, si et fas soci, pagues una quota anual molt assequible, i si no, pots assistir a qualsevol conferència pagant 5 euros.
2: Sí, llavors també la informació, jo penso que cada vegada hi ha més persones que es posen a internet, i és una bona manera de saber què fem i què hem fet. Aleshores, només que posin aula d'Argentona, ja els hi sortirà, o auladargentona.org d'organització, i allà tindrà tota la informació actual i passada, vull dir, els conferenciants que ens deixen penjar la seva conferència, allà està penjada. Hi ha alguna conferència que ha estat impossible perquè per drets d'autor no es podia fer públic, perquè hi surten, trossets de pel·lícula o músiques, i això no és permès. Aquests no estan penjats, però la majoria les tenim allà i es poden recuperar. Mm-hmm. Així és com vas recuperant podcasts d'altres llocs.
1: Correcte.
2: Doncs de l'aula també.
1: No, no, a més teniu la web molt intuïtiva i...
0: Sí, sí.
2: És fàcil de moure't per la web.
1: I està bé, que també facilita una mica la cerca.
2: Exacte.
0: I dir-los deixar d'aprendre és començar a envellir. De manera
2: sí,
0: que si no vols
2: envellir,
0: ja ho saps. Un últim... Sí, d'agraïments, sí, sí. Agraïments. A veure, agraïments, agraïments sobretot a la Ladies Vila, que ha estat la directora i creadora d'aquest espectacle. Que, a veure, és un espectacle creat per nosaltres, eh? Espectacle creat per nosaltres. A tots els professionals que generosament s'hi han sumat i que penso que molta il·lusió a més, i nosaltres sempre hem de manifestar l'agraïment al Centre Parroquial, que és l'entitat que ens acull per fer les nostres conferències. I esperar, que perquè també això no ho hem dit, Anna, però també hem convidat aules d'extensió universitària del voltant,
2: sí, sí, és
0: que vindran, i que esperem que si els agradarà tant l'espectacle, que jo gairebé auguro a que tindran bolos.
1: Obrirem la porta, no?
0: A fer
1: gira,
0: ja veuràs,
1: per les aules
0: d'extensió
1: universitària de la comarca,
0: que sí.
1: No? N'hi ha aules a tots els municipis o no?
0: Aquí
2: no,
0: al voltant,
2: aquí
0: no,
2: ha,
0: però molts, però aquí,
2: hi ha Calella,
0: aquí a Calella,
2: Vilassar de Mar, Arenys,
0: Premià de Dalt, vindran de Granollers,
2: sí,
0: també.
2: Masnou,
0: cada vegada més. És que
2: Badalona.
0: És que és una proposta magnífica.
2: Sí.
1: Jo i que socis d'aules d'extensió universitària van a altres municipis,
2: sí,
1: pot ser que
0: sí,
1: es faci,
0: bueno,
1: una mica de xarxa,
0: és que
1: no?
0: les aules, o sigui, el vicerrectorat trimestralment convoca a totes les aules que tutela,
2: que depenen d'ells,
0: que depenen de cada universitat, per fer intercanvi d'informació, i llavors també ens diuen, mira, aquesta conferència no us la perdeu, o no, o
2: sí,
0: la inversa.
2: I ens intercomuniquem a vegades, no sé, demanem referències o enllaços per comunicar-te amb un professor, amb un... Sí, estem en contacte a totes les aules.
1: Mm-hmm. Per acabar, si haguéssiu de demanar un desig per als pròxims 10 anys per l'aula, quin seria?
0: Bé, doncs que cada vegada vagi creixent més, perquè cada vegada hi haurà més gent segurament fora del mercat laboral, i que té molt a aportar a la societat, i tant per a nivell personal, per creixement personal, com per benefici de la societat, que les generacions ens hem d'interrelacionar, perquè ens aportem molt els uns als altres, i que, bueno, jo estic convençuda que llarga vida a les aules, perquè és una fórmula, jo entenc, que esplèndida.
1: Mm-hmm. Molt
0: I
1: bé.
0: Us convidem a Ràdio Argentona per si podeu assistir.
1: Doncs
0: a l'acte.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies per la invitació.
0: Molt bé.
1: Anna, Araceli, ha estat un plaer. Gràcies per aquesta dècada de cultura i per demostrar-nos que la curiositat no té data de caducitat.
2: No té data. Molt.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Vinga.
2: A veure.

0: Argentona es prepara per acollir una de les cites més esperades del calendari cultural. Arriba aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus. Amb ell també la nit dels museus, que tindrà lloc el dissabte dia 16, i d'altres activitats que de seguida en parlem amb la directora del museu, la Eva Pascual. Eva, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Gràcies per venir.
1: Encantada.
0: No t'hem hagut d'anar a buscar gaire lluny.
1: No.
0: Vinga, t'estrenes avui en el programa, eh?
1: Doncs sí.
0: T'estrenes per parlar del Dia Internacional dels Museus, que arriba aquest cap de setmana. He vist que el lema és Museus unint un món dividit. I el lema m'ha sorprès, eh?
1: Sí, sí, sí. Bé, és el lema que ha escollit enguany l'ICOM, el Consell Internacional dels Museus. L'ICOM es va constituir el 1946 i des del 1977, el dia 18 de maig, o al voltant del dia 18 de maig, perquè aquest any s'escau en dilluns, es celebra el Dia Internacional dels Museus. I cada any, doncs, l'ICOM escull un tema universal per tots els museus del món, i enguany és Museus unint un món dividit. Val? Mm-hmm. En aquest sentit, l'ICOM s'ha fixat amb tres objectius principals dels objectius de desenvolupament, que són els OTS, com el número 10, doncs, per reduir les desigualtats en el món, el 16, la pau i la justícia, i el 17, l'aliança pels objectius. En aquest sentit, els museus locals, com és el Museu del Càntir d'Argentona, tenim molt a dir, perquè possiblement els museus locals són els museus que estem més al costat de la comunitat. Bé, formem part de la comunitat, no? I en aquest sentit, els museus locals tenim les eines i l'oportunitat, doncs, de sumar sumant-nos en aquest lema d'unir aquest món dividit que cada vegada, malauradament, sembla que anem a pitjor, no? En aquest sentit, els museus locals podem treballar amb la comunitat estretament, no només treballar per la comunitat, sinó amb la comunitat.
0: És una oportunitat per connectar amb un públic diferent de l'habitual o no?
1: Doncs sí. Nosaltres aquest any hem fet una proposta bastant agosarada amb una exposició, primer, que inaugurem el dissabte, perquè com el dilluns, el 18 de maig, s'escau en dilluns, el museu estarà tancat, ho celebrem el cap de setmana abans, concretament el dissabte dia 16. Hem fet una proposta amb una exposició molt agosarada, que ara us explicaré. S'inaugura a les 6 de la tarda i després a les 7 de la tarda a la plaça davant del museu, a la plaça de l'Església, o sigui, el museu surt del museu i obert a tothom que vulgui venir. Tenim un vespreig, tenim el Sunset Party, el primer vespreig museològic, que esperem que tingui continuïtat, amb la qual pot venir tothom. Tindrem un DJ Tito, i un servei de bar, podeu prendre alguna cosa, i després visitar gratuïtament el museu, que el tindrem amb entrada lliure i obert a tothom fins a les 11 de la nit.
0: Habitualment les inauguracions es fan un divendres a la tarda, en aquesta ocasió es farà un dissabte, però diguem que un cop passi tot es tornarà a l'horari habitual, no?
1: Doncs sí, el que passa que com nosaltres celebrem la festa gran de tots els museus del món, i és la festa major dels museus, diguéssim, doncs la inauguració de l'exposició es fa dissabte a les 6 de la tarda per després començar el vespreig a les 7 de la tarda.
0: I com neix la idea de treure l'experiència museística a la plaça de l'Església i barrejar-la, doncs, amb aquest servei de bar i un ambient més festiu, no? Com neix aquesta idea de fer el vespreig museístic?
1: Bé, els museus, clar, tothom, en general, hom té la idea que els museus són unes institucions doncs molt, potser inclús massa oficials, que ja està bé que siguin oficials, però els museus també hem de ser un lloc de gaudi, d'esbarjo, que la gent que hi hagi un ambient festiu, i no hi ha millor ocasió per tenir un ambient festiu i sortir al carrer al museu que per la festa gran dels museus de tot el món.
0: Creus que hi ha com una barrera invisible?
1: No hi tindria que haver-hi, però en general sí.
0: O que fa respecte.
1: Es considera en general es considera que els museus són unes institucions bé, doncs, molt rígides, molt que bueno, que tenen uns continguts, que no pots parlar als museus, no pots fer una sèrie de coses, i al contrari, els museus són unes institucions molt vives, que treballem molt amb la comunitat, i la millor manera de celebrar el Dia Internacional dels Museus i en aquest marc la Nit dels Museus és sortir a fora del museu i fer aquesta celebració i compartir-la amb tothom que vulgui passar per la plaça de l'Església entre les 7 de la tarda i les 11 de la nit.
0: És una manera, no sé si des del museu i aprofitant el lema, unint un món dividit, d'apropar-vos a aquesta ciutadania.
1: Exacte.
0: Que poder us veu però no us mira.
1: Sí, bé, o sigui, els museus no som unes institucions tancades, sinó que evolucionem i hem d'evolucionar junt amb la comunitat i amb la ciutadania, no? Mm-hmm. I bé, doncs és això, és oferir una experiència diferent del museu a les persones que vulguin venir, que vinguin a la plaça de l'Església, prenguin alguna cosa, després visitin el museu gratuïtament i després tornin a la plaça de l'Església, es prenguin una altra cosa i ja està tot amenitzat amb un DJ. Mm-hmm.
0: A les 6 hi haurà la inauguració de l'exposició de la Júlia Lladó. En què consistirà aquesta exposició?
1: Doncs és una exposició que té com a títol El que queda de mi, és de Júlia Lladó, que és una molt jove artista d'aquí d'Argentona. És una artista visual i fotògrafa que fa una obra realment molt punyent, molt diferent al que estem acostumats. Ella treballa la fotografia i deconstrueix fotografies i les torna a construir en mode de collage. I construeix, la seva obra es construeix com una recerca de la identitat centrada en l'exploració del cos i la pell com a materials artístics. En aquesta exposició reuneix dues sèries que parteixen de la seva experiència com a dona amb autisme i amb discapacitat. I reflexiona d'una manera molt punyent amb unes obres realment visualment molt fortes, però que també tenen un gran component poètic alhora, amb aquests autorretrats, qüestionen la idea d'identitat com una cosa fixa i estable. En aquest sentit, això entronca precisament de manera molt directa amb el lema d'enguany del Dia Internacional dels Museus, no? I reduir les desigualtats.
0: Clar.
1: Quina millor manera que mostrar una obra que reuneix dues sèries d'una persona amb una sèrie de discapacitats que reflexionen sobre com ella s'amolla i com pertany en aquest món normatiu i atenint-se a la norma. En aquest sentit, mostrar aquestes obres que, a més, interpel·len directament els visitants sobre el que implica tot això, doncs entronca perfectament amb el Dia Internacional dels Museus i el lema d'enguany.
0: Ha sigut coincidència que coincidís una mica l'exposició amb el lema? O...
1: Bé, ha sigut una...
0: Una casualitat d'aquelles...
1: Ha sigut una molt feliç coincidència en aquest sentit, eh? És una exposició que ja estava programada des de l'any passat i que realment sorprèn tot i ser un artista tan jove, sorprèn per la seva potència i la profunditat del raonament i del concepte que porta totes aquestes obres, a part de l'interès propi de les obres, que ja us dic, n'hi ha algunes de molt punyents, però que tenen una poètica molt important.
0: Tot plegat aquest dissabte, la inauguració de l'exposició, també hi ha el vespreig museístic i més activitats, Eva?
1: No, només dir-te que a l'exposició hi ha un, al fons de tot de la sala, hi ha un gran plafó interactiu que a manera de pissarra totes les persones que vulguin podran deixar les seves reflexions en aquesta pissarra, escriure les seves reflexions i que aquesta obra es anirà construint a mesura que la gent vingui a l'exposició. Després, el dia 13 de juny, a les 12 del migdia, la Júlia Lladó oferirà una visita guiada a la seva exposició per explicar el perquè i com ella conceptualitza i realitza les seves obres.
0: Trobo molt interessant, no?, aquestes visites guiades al qual l'autor o l'autora et pugui donar el seu punt de vista, que a vegades poden coincidir o no poden coincidir, no? Jo reconec que sóc molt, molt dolent llegint les peces que veig en el museu i m'agrada escoltar el seu autor perquè així sé què és el que vol transmetre, no? Suposo que això va per opinions, no? Hi ha gent que poder no li agrada perquè vol sentir el que li està dient, no?
1: Sí, bueno, això és el que passa amb l'art contemporani.
0: Però per mi és un valor afegit.
1: L'art contemporani, en principi, t'ha d'agradar o t'ha d'arribar, ja està. No necessites saber-ne més. Però si realment l'autor o autora t'explica el seu procés creatiu i per què ha arribat fins allà i per què fa servir aquest mitjà. Per exemple, Júlia Lladó fa servir aquest mitjà de la fotografia perquè als 14 anys li van regalar una càmera fotogràfica i és un llenguatge i un mitjà amb el que ella sempre s'ha sentit molt, molt còmoda, no? De fet, ella va estudiar Història de l'Art i ara està estudiant al Centre d'Estudis Fotogràfics a Barcelona, no? I per què utilitza aquest mitjà i t'ho explica, arribes a copsar el perquè d'aquella creació.
0: Portes obertes, hi haurà aquest cap de setmana al museu?
1: El dissabte.
0: El dissabte hi haurà portes obertes. Diumenge hi ha alguna cosa?
1: No, diumenge no tenim res, però dissabte a partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 del vespre, que estarem oberts amb horari especial, doncs portes obertes.
0: Convidem a tothom, no?, que vingui d'aquesta cita.
1: Per descomptat.
0: No, no sé si és un dels esdeveniments, no?, el Dia Internacional dels Museus, on la gent doncs, s'apropi. No sé si és un dels anys amb més afluència del museu. No sé si això coincideix o no.
1: Enguany, encara no ho sabem.
0: Bueno, no, enguany, històricament.
1: Històricament, clar, bueno, sí, l'any passat vam tenir molts visitants, va ser el museu més visitat del Maresme. Des de fa diversos anys és el museu més visitat del Maresme. En aquest sentit, convidem a tothom a venir a la nit dels museus, que podeu venir a la inauguració de l'exposició el dissabte a les 6 de la tarda, després a les 7 prendre alguna cosa a la plaça amb un DJ en directe i després visitar el museu o amb l'ordre que vulgueu. Podeu venir primer a prendre alguna cosa i després visitar el museu. I
0: això ja és lliure, no?
1: Això és absolutament lliure i, a més, el museu és d'entrada gratuïta. Però no només el Dia Internacional dels Museus, de fet, sempre podeu venir al Museu del Càntir d'Argentona o a qualsevol museu del món.
0: Eva, deixa'm saltar i aprofitar que parlem del Dia Internacional dels Museus. Estem a pràcticament menys de 2 mesos per la fira. Sabem alguna cosa? Esteu preparant cosetes?
1: Estem preparant cosetes. Estem preparant cosetes.
0: Sí?
1: Estem
0: bueno, preparant... Són 2 mesos que aneu a tope.
1: Anem molt a tope. Són 2 mesos que crec que seran molt interessants. Però sí, estem preparant coses. Tenim inscripcions de participants de tota Europa, quasi. I estem preparant doncs moltíssimes coses, entre elles la presentació del Càntir d'enguany, que encara no ho podem revelar, però va a càrrec d'un dissenyador molt reconegut i que quan fem la comunicació de qui és, tothom, només us puc dir que tothom en alguna vegada a la seva vida...
0: És dissenyador, eh?
1: Bueno, és un estudi de disseny, és un estudi de disseny liderat per un dissenyador, però que hi ha més persones, i tothom a la seva vida ha fet servir algun estri o algun dispositiu o alguna cosa dissenyada per aquesta persona, per aquest estudi de disseny.
0: Apa.
1: Sí, és així. Val? També estem preparant inclús diverses sorpreses per l'Argilà i estem en això.
0: Bé, de fet, t'estrenes, com serà la teva primera fira de l'Argilà, com ho estàs visquent?
1: Bé, és un repte, eh? És un repte.
0: És un repte. Que... No et pensaves que comportava tant de...
1: Bueno,
0: que
1: sabia, la magnitud... sabia, però és un repte perquè el Museu del Càntir d'Argentona és dels pocs museus amb els que jo conec, potser l'altre és el del Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala, que munten una fira paral·lela al museu. De fet, és l'activitat més important del Museu del Càntir en aquest any, a l'any, i que atreu molta gent. Fa 2 anys van haver-hi 23.000 persones, l'any passat van venir 18.000 persones, i aquest any esperem que també vingui molta gent. El que passa que la climatologia jo crec que no ens ajudarà gaire, perquè ahir vaig llegir un article que diuen que aquest estiu farà moltíssima calor, i tant és dolent que faci molta calor, que plogui, com que faci molta calor, perquè fa que la gent, doncs, no surti, o que surti ja a les nits, o que es passin tot el dia a la platja. I en aquest sentit, bueno, no es pot lluitar contra els elements, però esperem que el temps ens acompanyi. De fet, la baixada de visitants de l'any passat va ser causa de la climatologia.
0: Mira, com que tenim temps, li podem anar enviant missatges a Sant Pere, perquè aquell cap de setmana ens porta unes temperatures agradables.
1: Exacte. No. Home, esperem-ho. No sé, els juliols sempre o fa molta calor, sí, o plou cada dia, o fa... Bueno, és així.
0: Veurem com anirà.
1: És la gràcia.
0: Doncs Eva, moltes gràcies per venir, que vagi molt bé aquest cap de setmana, amb la nit dels museus, i ens seguirem parlant de més temes.
1: Doncs encantada, i us esperem al museu.
0: Vinga, doncs allà hi serem. Vinga. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: Aquest 2026 ens trobem en un any molt especial per l'entitat dels Amics del Museu del Càntir perquè celebren el seu 75è aniversari. Avui parlarem de les activitats que han omplert aquest mes de maig, que no en són poques, i de tot el que està per venir en un calendari que treu fum. Marc Abagot, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. I tu?
0: Cansat. Tu també, no?
1: Una mica.
0: Què tal?
1: Doncs molt bé, molt contents, sí, molt contents i molt, bueno, amb molta feina.
0: Molta feina, no? És un any de celebració i, per tant, és un any que aneu fent moltíssimes coses.
1: Sí,
0: ens l'agenda la teniu bastant plena.
1: Ens hem involucrat en moltes activitats, també ens han convidat a molts llocs i intentem anar a tot arreu on te puguem, no? Hem hagut de dir que no en alguns perquè per agenda era molt complicat, però sí que és veritat que hem intentat fer el màxim d'activitats o almenys programar el màxim d'activitats, si tot va bé.
0: Ho comentàvem fora de micro, aquest any és el 75è aniversari, l'any passat es va fer el 75è Festa del Càntir. Per tant, aquest any serà 76 Festa del Càntir.
1: Correcte.
0: Dins del 75è...
1: aniversari dels Amics.
0: Dels Amics del Museu del Càntir. Què representa per vosaltres 75 anys?
1: Doncs, bueno, jo no fa tant de temps que estic involucrada, eh? Però realment l'altre dia algú em va dir, no, clar, tu no fa tant de temps. Dic, home, no fa tant de temps, però aquest any fa que estic involucrada com a aixecadora o com a participant, que vaig començar molt jove, i després com a voluntària i ara com a presidenta, doncs ja fa 27 anys que, o sigui, més de mitja vida, més de mitja vida que estic involucrada en el món de l'aixecament de càntirs i en el càntir, i ara més, doncs, en fer una feina divulgativa tant del museu com de la xarbotada com de la Festa del càntir i dels jocs infantils. Per tant, jo estic molt contenta, a més a més, amb la projecció que hi ha actualment, doncs no té res a veure, no? Abans era com molt més local, estàvem aquí a Argentona el dia 4 d'agost, que és el dia de Sant Domingo o Sant Domènec, i ara doncs tenim una agenda plena per tots els mesos de l'any, en realitat, i no només en el centre del poble, sinó que hi ha moltes activitats també dins d'Argentona, amb els barris com Madal, Cros o ens anem a les Ginesteres, com també a fora, no només de Catalunya, sinó que aquest any anem a Aranda de Duero. L'any passat també hi vam ser i aquest any doncs, ens han tornat a convidar.
0: Mm-hmm. Era un dels propòsits que tenies tu com a presidenta de l'entitat, obrir una mica la frontera, donar-vos a conèixer?
1: En realitat, ja va començar fa temps, quan vam entrar a la federació. De fet, abans d'entrar a la Federació de Jocs Tradicionals, van començar. Jo crec que la primera sortida que hi va haver internacional, jo no hi vaig anar, crec, perquè encara aixecava càntirs, va ser el 2015, que se'n van anar a Verona, no?, els Amics del Museu del Càntir. Però sí que és veritat que hem passat de fer un parell de sortides com molt puntuals a moltes sortides, potser en un petit més format, no anar-te'n 3 o 4 dies, sinó anar-te'n un dia o anar-te'n un migdia, i la veritat és que funciona molt bé i arribes a molta més gent.
0: Ara repassarem, si vols, totes aquestes activitats. Veniu amb un mes de maig bastant atapeït. Ara dilluns també vau estar al segon aplec de la Salut Històrica a Sabadell.
1: Sí, correcte. Abans d'ahir vam estar, sí, el dilluns vam estar a la Fontana de la Salut. Ho vam fer en un altre emplaçament per uns temes de sanitaris que no ens deixaven anar a la Font de la Salut. Va ser una mica diferent. Però la veritat és que va anar molt bé i a mi em va sorprendre molt perquè a Sabadell era festiu i van venir bastants nens i van venir molts nens que em va sorprendre que molts sabien com curiositats del Museu del Càntir, dels càntirs d'engany, etc. I em va semblar molt curiós, no?, que molts nanos de Sabadell sí havien vingut a fer aquí la visita i molta gent havia visitat el museu i bueno, també els vam convidar a venir a la Festa Major d'agost, van jugar amb els càntirs, feia calor, perquè últimament està fent caloreta, i llavors, clar, els nens i l'aigua, doncs et pots imaginar,
0: clar,
1: no? Divertit.
0: Combinació perfecta.
1: Divertit i refrescant.
0: Us heu marcat o hi ha algunes cites en el calendari per celebrar aquest 75è aniversari?
1: Sí, tenim algunes fites, el que passa és que no tenim encara algunes dates. Farem un acte commemoratiu,
0: val,
1: que estarà tothom convidat, on t'explicarem una mica la història i tota la feina que es fa actualment i les sortides, en podrem parlar, algunes sorpreses més que tenim. I llavors també estem preparant, bueno, hi ha un projecte molt, molt xulo per tots els públics que el traurem. No sé exactament tampoc la data que sortirà, perquè ja està en procés. Però sí que és veritat que, per exemple, Aigües d'Argentona s'ha volcat, ha decidit també patrocinar el projecte i bueno, estem molt contents. Estem molt contents d'aquesta notícia perquè, a més, és un projecte xulo i crec que el podem tirar endavant i que agradarà molt a tothom. Però clar, no et puc dir res més. Hauràs de tornar-me a preguntar d'aquí uns dies o unes setmanes.
0: D'aquí quan? Unes setmanes? Abans de l'argilà?
1: Abans de l'argilà, sí. Abans de l'argilà, sí.
0: Val, serà un càntir de 250 quilos o no?
1: M'agradaria, a mi m'agradaria, però no.
0: Seria tot un repte, eh?
1: És algo més tranquil, però, val, però xulo, xulo.
0: Molt bé, molt bé. Doncs això, aquest cap de setmana tenim la nit dels museus.
1: Correcte.
0: Feu alguna cosa?
1: Nosaltres, la nit dels museus, poca cosa podrem fer. Nosaltres poca cosa podrem fer perquè el diumenge estem a Granollers. Uh-huh. Amb jocs per nens i de més. Potser traurem el cap i de més, però no podrem participar activament a una festa ni res, perquè si no l'endemà no hi ha qui aguanti el dia. De calor, que segur que ens tocarà calor, i a més la canalla té molta energia i hem d'estar amb energia.
0: Moltes vegades les entitats de la vila troben a faltar que hi hagi un relleu generacional, també marca de participants o de persones que s'involucrin amb l'entitat, i amb això et vull preguntar de quina salut gaudeix els amics del museu. Ho dic en el sentit perquè feu moltes sortides, això comporta una infraestructura humana mínima, uns cotxes per desplaçar-se, no? Unes eines. Com esteu ara mateix, en l'actualitat? Quants sou? Quants...
1: En realitat, així, actius que fan sortides, que s'involucren activament, sí que és veritat que el dia de la festa del Canti tenim més gent que ve per aquells dies o per la xarbotada, que també és quan necessitem més gent. Per les sortides ens costa més, perquè la gent, clar, per exemple, aquest mes de maig tenim sortides cada cap de setmana. Entenem que la gent té una vida privada i de més. Sí que és veritat que 6 o 7 persones som uns motivats, no?, també. Llavors, sí que és veritat que ens falta gent, com sempre, bueno, com la majoria d'entitats, ens falta gent per participar d'aquestes sortides. A més, doncs, bueno, em podeu preguntar a mi o podeu preguntar a qualsevol membre de l'entitat o consultar-nos per les nostres xarxes, i encantats i encantades us acceptem a que vingueu a divertir-vos amb nosaltres, no? Llavors, per altra banda, sí, hi ha desplaçaments. Bueno, comptem puntualment a vegades amb el recolzament de l'Ajuntament d'Argentona, que ens deixa una furgoneta per poder moure els càntirs i el material. Mm-hmm. Perquè, clar, com comprendràs, a vegades portem els càntirs, en els cotxes no hi caben, depèn del cotxe que tinguis.
0: Sí, sí, clar.
1: És complicat i és algo que comentem amb altres entitats que ens trobem, no? Que hi ha altres entitats com la Morra o altres jocs que al final carreguen un cotxe i van on te sigui. Nosaltres, el tema logístic és una mica més mogut. Hem d'agafar la furgoneta, carreguem el dia anterior per poder anar, doncs això, no?, frescos a l'activitat. Arribes de l'activitat, descarregues i acabes cansadíssim. Uh-huh. Però bueno, al final ens organitzem bastant bé, ja ho tenim tot una mica més endreçat. Bueno, aquesta caixa de jocs per això, aquesta de l'altre. Llavors ja una mica més ens organitzem per no tardar tant al carregar i descarregar i poder gaudir més de l'activitat sense estar buscant el què.
0: Ara et preguntaré què fareu a Granollers per la fira Jugar per Jugar, però no sé si et puc preguntar la curiositat que vas compartir a xarxes de la trobada a Sabadell.
1: Ah, sí, sí. A mi també em va sorprendre, vull dir, eh?
0: Et vas trobar una persona que feia càntis, pot ser?
1: Sí, ens vam trobar per casualitat. O sigui, són aquestes... I ell és músic, també. O sigui, a part de que et dediques això, és músic i actuaven allà. actuaven a la Fontada de la Salut i ens va dir que havia fet els càntirs d'aquí del carrer, els càntirs aquests de fibra de vidre grossos dels artistes.
0: Sí, que aquests d'aquí...
1: Els que estan en el carrer Gran i a diferents llocs, no? Llavors, ostres, ens va sorprendre molt, no? Vam parlar i dic, escolta'm, ei, parlem-ne, no? Parlem-ne perquè potser per aquest any no, però potser hi ha altres projectes.
0: El nom era...
1: No ho sé, com m'ho va dir... No, em sembla que es diu Pol, pot ser, però no ho recordo. Però per les xarxes es deia Santaca o alguna cosa així, o Sandaca o alguna cosa així. I, de fet, em va dir, no només he fet els cantis, va dir, també he fet el Doctor Calvo, els Gegants d'Argentona, etc. I em va dir...
0: Que bo.
1: I diu, ara no recordo els noms. Dic, sí, el senyor és de Burriac, diu això, això. I llavors em va dir, sí, doncs faig gegants, també.
0: Que bo.
1: I va ser com, ostres... Quina curiositat. Llavors, clar, per les xarxes socials, doncs, bueno, vam etiquetar els geganters d'Argentona, que, a més, en la mostra d'entitats vam poder parlar amb ells una mica, ja que fa uns dies vam estar a Verdú, i a Verdú antigament es feia la Festa del Canti. Fa 10 anys que no es fa la Festa del Canti per falta de col·laboració amb l'Ajuntament i demés. I vam poder parlar amb l'alcaldessa, no diré reunir-nos, perquè realment va ser en l'entorn de l'activitat que s'estava fent.
0: Una conversa improvisada, no?
1: Exacte. I després ens van enviar un e-mail des de l'Ajuntament de Verdú per intentar recuperar la Festa del Canti d'allà, que ho faríem en un petit format. I en la mostra d'entitats vam poder parlar una mica amb els geganters i vam dir, ostres, els gegants d'Argentona, les gegantes, totes porten un canti a la mà. Podríem mirar de fer una sortida o una Festa del Canti en petit format en allà entre els amics i els geganters, i això seria molt xulo. Està com a projecte, com a idea, no? Però seria molt, molt
0: mira, mai
1: xulo.
0: Mai se sap.
1: Mai seria, i això sí que és veritat que vam estar investigant una mica, el format mateix que hi ha a Argentona, gran aixecada de cantis, etc etc. Però sí, jocs entorn al canti i allà hi ha aquella tanta ceràmica, doncs aprofitar.
0: Mm-hmm. Què fareu a Granollers per la Fira Jugar per Jugar? Què consisteix aquests jocs de cantis amb els quals participeu?
1: Nosaltres aquest any participem per primera vegada en allà. Anem una mica amb els jocs tradicionals, que hi haurà com un espai de jocs tradicionals. Sé que el Jugar per Jugar es centra molt en jocs de taula. Jocs de taula que amb els càntirs estem desenvolupant. Val? Hem trobat uns càntirs que els vam poder veure també a la mostra d'entitats petits. Farem tres en càntir, que seran uns tres en ratlla.
0: Tres en ratlla, val.
1: Però amb petits formats de càntir, que són molt macos. I és veritat que estem intentant buscar fer jocs de taula amb càntirs. Per què? Doncs perquè a vegades l'aigua no està tan disponible, a l'hivern jugar com juguem amb l'aigua, doncs als pares tampoc els agrada tant, els refredats sí que els agraden. Uh-huh. Llavors hem de mirar d'adaptar-nos de que també els nanos, doncs per qualsevol cosa, puguin també jugar amb els càntirs i connectar amb la tradició i la cultura d'Argentona i amb la cultura del càntir, encara que estiguin a casa, no? I que puguin deixar els mòbils o les tablets de banda i tornar a connectar una miqueta amb aquest joc tradicional que, a més, és tan identitari nostre.
0: Mm-hmm. Estareu tot el dia?
1: Estarem tot el dia, sí. Estarem tot el dia...
0: És per allà la porxada de Granollers?
1: Ostres,
0: o
1: menys... em van passar la ubicació, ara te la...
0: Suposo que buscant fira Jugar per Jugar de Granollers ja,
1: sí.
0: Ja et sortirà, eh?
1: M'ho van passar l'altre dia, no... Estarem a l'espai Roca Humbert, al carrer Enric Prat, de la Riba.
0: Mm-hmm.
1: Estarem
0: això,
1: allà.
0: Suposo que deu ser cèntric perquè buscar el Google Maps i ja està.
1: Exacte, buscar el Google Maps. Nosaltres és el que farem, eh? De fet, i estarem només un sol dia, doncs pel que dèiem, no? Una mica la logística i poder concentrar els voluntaris el mateix dia.
0: El cap de setmana següent, si no vaig errat, sereu a l'Udivers de Girona.
1: Correcte.
0: Aquí també us estreneu, ja heu anat alguna vegada?
1: Sí, també ens estrenem. Uh-huh. Aquest any ens estrenem, també hi ha una zona així per jocs tradicionals. Llavors la idea és també dels dos dies que hi ha els jocs de l'Udivers participar un dia i concentrar al màxim, i aquest dia serà el dissabte, diria que és dissabte 23.
0: Uh-huh. I en què consisteix el festival, que em sembla que reivindica les cultures de la imaginació?
1: Sí, cultures de la imaginació i de jocs en general. Nosaltres també, et dic, anem per primera vegada, anirem una mica també a investigar, anem a través de la federació, que ens han dit, ostres, estaria bé perquè mai hi heu anat, no? Llavors, bueno, està bé perquè la imaginació, per exemple, jo sempre ho dic, no? Els nens abans jugaven amb el que trobaven a mà. O sigui, havien de ser imaginatius, per nassos. Llavors, els càntirs era un joc imaginatiu. Nosaltres, quan portem tots els jocs que portem, la gent diu, ostres, has de bufar, ara portem càntirs d'engany, no? Els nens ho passen teta amb el tema, no? Dir, ai, m'he mullat, ara em cau per aquí, em cau per allà. Llavors, són jocs com molt imaginatius i molt adaptats en aquells temps, perquè els nens, sigui el temps que sigui, sempre juguen, sempre busquen la manera de divertir-se.
0: I tant. Per tant, veig que aquestes trobades, aquests esdeveniments, aquestes fires o festivals, us serveix per una banda per investigar i trobar noves idees i també per promocionar el Canti, no? El joc tradicional.
1: El joc tradicional, sí, el Museu del Canti i també la Vila d'Argentona. També acabem trobant persones, per exemple, ara a Sabadell, hi havia gent molt interessada en Puig i Cadafalch perquè anaven vestits d'època, eren així com més folklore. Bueno, al final també fas contactes a tot arreu i aquests contactes al final el que fas és col·laboracions. Aquest any anàvem a anar, però no hi hem anat perquè finalment no hem pogut quadrar amb agendes. Anàvem a anar a Cadaqués el dia 3 a parlar amb unes dones, que això ho organitza l'Ajuntament de Cadaqués, que es diu Curses de Tolls. I llavors es posen un càntir al cap i fan curses de tolls. I vaig estar veient alguns vídeos abans de si quedàvem amb elles o no.
0: Pots aguantar amb la mà o no?
1: No, porten com una espècie de...
0: De drap o...
1: Sí, porten com un drap o com una base perquè no se'ls hi caigui. Però és molt curiós perquè surten els geganters i surt tot el poble o tota la gent amb un càntir al cap caminant. Llavors és com curiós, no? Llavors vas buscant llocs on hi hagi també una mica de cultura del càntir, que no és exactament la mateixa festa que aquí, però que pots anar implementant coses i pots crear aquest networking, no? De dir, col·laborem.
0: El 28 de maig és el Dia Internacional del Joc i ara parlaves de deixar els mòbils sobre la taula, però em sembla que en aquest cas el necessitem, no?
1: Sí, en aquest cas el necessitarem perquè farem un joc interactiu. Per tant, si no ens segueixen a les nostres xarxes, jo recomano que ens segueixin. Hi haurà premis, però a més serà un joc interactiu on hi haurà certes proves que s'hauran de fer que les penjarem a les xarxes. És a dir, faràs una foto amb el que es demani a la prova, d'acord? I hi haurà premis.
0: Xarxes volem dir Instagram?
1: Instagram, sobretot.
0: Sobretot.
1: Sí, perquè és el més ràpid per poder veure les persones, clar. Per això dic que estiguin atents i atentes a les xarxes. Vale? Hi haurà premis, no sé si per tothom exactament, depèn dels participants, però sí per un bon número de participants. Hi haurà alguns esmorzars, alguns dinars interessants, hi haurà altres regals... Bueno, és qüestió d'estar atents a les xarxes i estarem fent aquesta activitat.
0: Encara no heu publicitat res, eh?
1: No, encara no heu publicitat res perquè anem fent setmana per setmana una mica.
0: I em sembla que també, com deies, tanqueu el mes anant cap a Aranda de Duero, que és a celebrar la trobada internacional dels jocs tradicionals.
1: Sí, exacte. Farem dos dies de jocs, marxem el dia 29 i farem els jocs el dia 30 i 31 a diferents places de diferents localitats i estarem allà doncs, participant. Allà també és veritat que tenen, que amb el tema de la ceràmica i això també tenen bastanta cultura, tenen un museu de ceràmica que si podem anirem a visitar, que en algunes ocasions ha fet publicitat d'exposicions del Museu del Càntir d'Argentona, no? I buscarem també aquesta part de germanar-nos, no? amb aquestes poblacions o amb aquests llocs que realment connectem a través de la tradició. I llavors estem contents d'anar-hi, sempre som molt benvinguts i a més em sembla que hi va gent de Portugal aquest any. També et dona l'oportunitat de parlar amb aquestes persones i de moment no està previst per aquest any, perquè hi ha moltes coses, però sí que poder convidar aquestes persones a Argentona i que facin una demostració dels seus jocs i que en puguem gaudir tots i totes.
0: Suposo que teniu també més activitats de cara al mes de juny, si no vaig errat, i és que ja ens plantem juny, juliol, que serà la Fira Argilà, agost ja ens plantem amb la Festa Major i la Festa del Canti.
1: Sí, el juny per primera vegada anirem i col·laborarem a la Festa de l'Escola del Bernat de Riudamella. Jo sí que és una de les coses que sempre vaig pensar, veus, en millorar, que això no s'havia fet abans de ser presidenta, que hem d'anar més a les escoles, hem d'estar més presents amb els nens i tal. I aquest any s'ha donat així, es van posar en contacte amb nosaltres si volíem participar i fer jocs, i escolta'm, el juny també senta molt bé jugar amb l'aigua. I a més els nens d'Argentona i les nenes d'Argentona ja coneixen una mica tot el que és els jocs de la xarbotada que farem a l'agost, etc. Així que encantats de participar-hi.
0: Vinga, doncs serà el dia 13 de juny a la festa de l'Escola Bernat de Riudomeia, després també participareu a la festa major de Madà, que està pendent, em sembla.
1: Sí, està pendent de data, encara.
0: Pendent de data. I què ens pots avançar de l'Argilà?
1: De l'Argilà estarem participant. Sé que hi haurà un espai que serà espai Amics Museu del Càntir. Portarem jocs. Segurament ja portarem aquesta sorpresa que t'estava explicant, que ja en parlarem. I res, estarem allà on la gent es podrà fer soci de l'entitat, podem parlar també amb la previsió de que es puguin apuntar per l'aixecada de càntirs, perquè cada any s'acaba abans el que són els participants, ja ho dic ara, no cal que t'apuntis en el mes de maig, val? Però sí que és veritat que de cara a l'Argilà puguis tenir una mica de previsió, que si et vols apuntar ho vagis dient, no? Perquè abans sí que era el mateix dia, quan jo participava, però actualment per logística i per horaris nosaltres sempre posem ara mateix adults, 15 adults, nois i 15 noies. Llavors, no podem fer gaire més que 30, perquè per temps no ens dona temps.
0: Clar.
1: El que sí que potenciarem més aquest any, i hi haurà més, i obrirem més places de participació, és a l'aixecada juvenil. L'any passat va ser el primer any que vam fer aixecada juvenil i va funcionar molt bé. I aquest any obrirem més places perquè es puguin participar i deixar una mica més d'espai per als joves.
0: Per tant, no ho valoreu positivament, no?
1: Sí, l'aixecada juvenil. Bueno, jo és que sóc fan d'aixecar juvenil. Més que res, jo vaig començar quan tenia 14 anys. Vull dir, jo ja vaig començar molt jove. Ho fem d'una manera diferent per evitar que hi hagi lesions i per evitar que es puguin fer mal. No ho fem exactament com l'aixecada, de que han d'aixecar i veure, però sí que han d'aixecar com... Pues així amb sentadilla, no? Que es diu, no sé com es diu en català, però així.
0: Sí.
1: Però sí que ho fan així, és més fàcil. És més fàcil i també recomanem que per l'aixecada de càntirs cada any ho recomanem, però ja vaig aprofitant. Si no t'has comprat una faixa o alguna cosa, ves-la demanant o ves-la reservant o compra-la, perquè sempre està bé que et puguis protegir una mica més l'esquena.
0: Al final és un sistema de protecció també. Sí que és veritat que a vegades... veiem gent, no?, participants que és la primera vegada i van una mica així més perduts, que no la porten, però no és perquè, no?, no és un tema estètic, sinó de seguretat, de protecció, no?
1: Exacte. Llavors, sí, no, i a més t'aguanta molt més l'esquena i, de més, també és veritat que jo haver sigut tantes vegades aixecadora i haver participat, el fet d'estar dalt... A mi molts participants i les noies amb les que vaig trobant a vegades em diuen, ostres, menys mal que estàs, no? Perquè al final, quan has sigut aixecador, saps el que necessites una mica, necessites una mica de contenció, de que t'aguantin una mica perquè no et caiguis de cul. Jo he guanyat 15 vegades, però m'he caigut de cul moltes més, ho dic de veritat, eh? O sigui, he caigut moltes més de les que he guanyat, així que intento que no et caiguis, perquè a la que et vas caient tens 3 minuts, a la que vas caient, també et vas cansant més, no? T'has d'aixecar, vas perdent temps, llavors el fet de tenir algú al darrere que sap perfectament on hi ha els punts febles, doncs això m'ho agraeixen molt, la veritat.
0: De cara a la festa major, alguna novetat més? No sé si hi sereu presents més dies, no només el dia 4, una mica en la línia en què esteu treballant i que es pugui dir.
1: Que es pugui dir, que estigui confirmat, és que farem una gran xarbotada, que serà el dia 2, que serà al Bernat de Riudomeia, que serà el diumenge. Llavors, el dimarts farem la gran aixecada de càntirs. Això, de moment, és el que es pot dir. La nostra intenció és estar present en més llocs, però de moment encara no, no està confirmat i, per tant, ja ho informarem quan sigui el moment.
0: Sí, sí, no, ja en seguirem parlant, tot i que mirem el calendari i ens plantem a mitjans de maig. Queden 2 mesos Per l'estiu, bé, un mes per l'estiu.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, és que ho tenim a tocar tot plegat ja, eh?
1: Ho tenim a tocar i aquest any...
0: No queda tant, eh, com ens pensem.
1: Aquest any és com dic, eh? Està molt ple, també ens anirem, doncs, bueno, a Orígens, a la Ràpita, també al Deltebre, vull dir que després de la Festa Major, em sembla que el mes d'agost nosaltres és dels més tranquils, ja. Tot i que és Festa Major, eh?
0: Ja. Marga, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, en principi...
0: Que us segueixin a les xarxes.
1: Que ens segueixin a les xarxes, que si estan interessats en participar, estem encantats de seguir treballant i a més que hi ha caliu, no? Al final fas sortides, te'n vas a dinar... Ja que et toca treballar, com a mínim fas una mica de sortida, no? I està bé... perquè comparteixes temps, moments, riures, també quan estàs cansat rius més, eh?
0: Sí, és veritat això.
1: Hi ha vídeos de darrere càmeres que no sé si sortiran en aquest acte commemoratiu, però estaria molt bé, que són bastant divertits.
0: Doncs vinga, doncs en seguirem parlant, no queda gaire, i per tant doncs, et convidem ja pròximament a venir, a que vinguis a explicar totes aquestes coses.
1: Sí, jo convido tothom a que vingui a les activitats, sobretot les que estan aquí més a prop, si voleu venir a Granollers, estem aquí al costat. Mm-hmm. I Girona, no sé si encara hi haurà el temps de flors, no ho sé, quan hi anem. No sé fins quan dura, però...
0: Podríem fer un 2x1. No?
1: Exacte, es podria fer un 2x1, estaria bé. Així que res, esteu convidats i convidades, i sobretot el dia 28 estar atents i atentes a les xarxes, perquè, bueno, són premis, hi hauran proves molt senzilletes, molt senzilles, no són física quàntica ni res d'això, i que qualsevol argentoní i argentonina que es digui argentoní i argentonina o repicatruges pot assolir i pot complir.
0: Marga, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.

0: El passat dimarts, dia 12 de maig, els edificis més emblemàtics d'Argentona, com l'Ajuntament i l'Església de Sant Julià, es van tenyir de blau. Un gest simbòlic per donar visibilitat al Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple. Avui aquí al Tic Tac volem anar més enllà del símbol. Obrim una taula de debat per trencar el silenci sobre una malaltia invisible, però molt present. Per fer-ho ens acompanyen tres dones que conviuen amb ella, la Marta Pego, la Consol Jofré i la Marta Cols. També comptarem amb la visió professional i els conductors del grup de fibromiàlgia, la Sara Martínez, que és la fisioterapeuta, i en Ricard Jorge, el nostre psicòleg referent de benestar emocional i comunitari. Molt bon dia a tothom.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé. Bé. Adolorits.
0: Adolorits. És l'acudit que sempre dieu, no? No.
2: Sí.
0: Sí. Sí. Això vol dir que ho teniu interioritzat, això,
1: sí.
0: No?
2: Això és el parte de cada dia.
0: Sí. Bé, moltes gràcies per venir avui en aquesta taula rodona a parlar doncs, del Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple. Primer de tot, us volia preguntar com explicaríeu vosaltres, els que ens estan escoltant, què és això de la fibromiàlgia? Vinga.
4: Bueno,
0: Consol, t'ha tocat.
4: M'ha tocat, sí. Bueno, no passa res. No sé si se vol explicar. Bueno, és una no sé com explicar. És una enfermedad que no es veu i és com invisible, ¿vale? Tu comences a tenir símptomes i te van començant a fer proves i proves i no te troben res. I al final, bueno, com el teu cos, no és que no, per molt que tu vulguis que ser com abans eres, és que és impossible. Et quedes parat.
0: O sigui, tu vols fer una cosa, però no pots.
4: Tu vols fer una cosa i no saps què et passa i no pots. O sigui, jo he sigut una persona molt... molt activa, no?
0: Sí.
4: Massa, i clar, et quedes en un moment de la teva vida que dius, no saps el que et passa, és impossible, que dius, bueno, si només que he fet, m'he aixecat i he esmorzat i he fet el llit, què em passa?
0: Uh-huh.
4: I bueno, és així, és un cansament, és una fatiga, és un cansament i un dolor a nivell de tot el cos.
0: Uh-huh. I esteu d'acord?
2: Sí. Sí, totalment d'acord.
0: Sí. És invisible?
1: Totalment invisible.
0: Ho patiu? Suposo que hi ha un dia, no?, que el metge capçalera o el professional us diu això és fibromiàlgia, no? O no sé si va per aquí una mica la cosa, però des de que hi ha aquesta etiqueta fins que arribeu aquí, passa molt de temps?
2: Poden passar molts anys.
0: Poden passar molts anys?
2: Molts.
0: Sí?
2: Sí.
4: Massa anys, sí.
1: A més, molts metges encara no se la creuen, aquesta malaltia. Aleshores, abans no et diagnostiquen, passes per molts llocs i ningú et diu, tens fibromiàlgia.
0: Què vols dir que encara no se la creuen?
1: Molts metges encara diuen que, bueno, que és una cosa mental, que no hi pensis, que, fibromiàlgia, bueno, no passa res, no? Quan tu ja estàs diagnosticat i jo que sé, vas un dia a urgències i els dius, mira, és que jo tinc fibromiàlgia, tinc tal, i et diuen això, diuen, no passa res, sí, la fibromiàlgia.
4: És això, no?
1: No.
0: Clar, però aquest nom no surt des d'un inici.
1: No.
0: Aneu a urgència, suposo, aneu al metge a capçalera, perquè noteu alguna cosa, i, no?, és com qui va gratant una mica fins a arribar on arribem, no?
2: Sí, sí.
1: El problema és que tu quan vas al metge de capçalera i vas quan... ja et passen moltes coses.
0: Ja, no? Un cúmul de tot.
1: Clar, ja tens molt dolor, tens molt cansament, tens, aleshores hi vas i clar, el metge de capçalera ja l'explota el cervell, perquè són moltes coses. I a més, fins i tot, almenys a mi m'ha passat, no?, que li comences a dir, em fa mal això, i tu mateix vas dient, sembles una pupa, no?, perquè
4: sí.
1: Ja. Fins i tot et sap greu dir-li allò al metge, no?, que et fan tantes coses mal.
0: Sí. Mhm. Per tant, per entendre la malaltia, és una malaltia que no és allò que dius, no sé, per posar un símil, em fa mal la dent, tinc una càries, causa efecte, no? Uh-huh. És a dir, és una malaltia que

0: costar molt fins a on arriba aquesta etiqueta, no? Vosaltres què sentíeu? Teniu llibertat per explicar a cadascú, és una taula rodona. Què sentíeu en el vostre cas? Doncs això, no? Una mica les conseqüències d'aquesta malaltia, cansament, no sé què... Marta,
1: realment
0: tu...
1: és un dolor generalitzat que tampoc saps ubicar el punt exacte d'on fa mal. És un dolor que realment et diuen què fa mal i et fa mal tot. No saps dir em fa mal aquest punt de l'esquena, aquest punt del genoll. És un dolor general.
0: És dolor general?
1: Sí.
0: A tothom us passa igual,
2: sí.
0: No?
2: Sí. En el meu cas jo vaig començar a tenir uns marejos que no me trobaven el què. Jo estava bé de cop, tenia un negoci i un dia de cop i volta me va començar a tremolar tot el cos i no sabia el que era i bueno, vas pensar, bueno, això que baixa la pressió, no? I això va ser en el 2006 i me la van diagnosticar el 2016.
0: Déu-n'hi-do, 10 anys.
2: Sí, i me van fer de tot, me van mirar les caròtides, me van fer tacs cerebrals, de tot. I no me van saber trobar el què fins al 2016 que me la van diagnosticar. I ahir, bueno, i ahir així vaig començar jo. I és el que diu la Marta, no? És un dolor, és que és tot. No saps el que te fan mal les mans, te fan mal les coses, te fan mal les espatlles. És un dolor que dius, bueno, avui què me fa mal? Uh-huh. I fas un resec i diu, i jo no digui res. Uh-huh. El meu cas, eh?
3: Sí, sí.
0: És una lluita constant o heu après a conviure amb ella?
4: A mi encara em costa, eh? Perquè jo sóc recent diagnosticada.
0: Val.
4: I aleshores a mi encara em costa perquè, a part de la fibromiàlgia, jo tinc una artrosi molt severa i aleshores això encara ho complicava més, no? Perquè el metge et deia, no pots tenir fibromiàlgia si tens artrosi. Perquè, clar, els teus dolors són d'artrosi. Jo li deia ja, però és quan fan mal coses...
0: Mm-hmm. Que no tenen a veure amb l'artrosi,
4: no? Que no hi ha cap articulació, no hi ha, ja. No? Aleshores, és això que et deia, no s'ho acabaven de creure, no? I això, i costa molt fer-se la idea, perquè és el que deia ell abans, no? Tu ets una persona activa, ets una persona que treballes, ets una persona... No? I de cop i volta, parar de cop, perquè a mi em va parar de cop, el meu cos va col·lapsar directament. Mm. Va arribar un dia que em vaig esmaiar del dolor.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
4: I aquí va ser on va començar tot.
0: Mm. Com us condiciona el dia a dia? És a dir, vosaltres ja fa uns dies que sabíeu que havíeu de venir aquí.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Podeu planificar el dia a dia? És a dir, demà em toca anar a la ràdio, però no sé com em despertaré, no?
1: Jo intento... continuo amb els plans, tot i que tingui dolor intento, encara que sigui més lenta o... però bueno, intento fer-ho.
0: Però hi ha una condició, no? És a dir, que condiciona
1: sí.
0: Una mica
1: sí, sí,
0: el dia a dia,
1: sí.
0: No?
1: Condiciona, sí.
0: Quins són els reptes que teniu diàriament?
2: El meu és no escoltar el dolor i sí. Avui a les 7 he dit no hi aniré a la ràdio.
0: Avui a les 7 has dit que no.
2: Perquè em feia mal el coll i vas fer un exercici a la piscina que tinc mal d'espatlla, però era més el coll, no? I li he dit al meu home, no hi aniré, diu, va, te faig un cafè llet i em paracetam molt i estic aquí. I aquest és el meu dia a dia.
4: Sí, depens una mica de tot això, no? Jo, per exemple, com t'he dit abans, soc molt nova amb aquest tema i és el que deia una mica la Marta, no? Intenta seguir els teus plans i realment veus, hi ha dies que no pots. Jo, per exemple, soc una persona que sou molt de planificar i a vegades doncs sí, puc fer tres o quatre coses i hi ha dies, per exemple, que escombro el menjador de casa i després he de dormir una hora.
0: Ja.
4: Perquè no puc més. De dolor, de cansament, i això és així, i des del dia a dia.
0: I una cosa tan bàsica com cordar-se el cordó de les sabates?
1: Costa.
0: Costa.
1: Hi ha dies que costa, el fet de plegar-te.
4: Sí.
1: Dies que potser millor, dies que pitjor, també hi ha dies.
0: Uh-huh.
1: Dies més bons, dies més dolents, però costa.
0: És una malaltia que patiu vosaltres en primera persona, però el vostre entorn també.
1: Sí.
0: No? Com ho viuen ells, amb les persones amb qui conviviu?
1: Bueno, en general bé.
0: Sí?
1: L'únic que sé que et trobes la societat en general que no... solen entendre aquesta malaltia. És el que deia la Marta, no? Que t'ho consideren tot molt mental. Ja no només a nivell sanitari, sinó a nivell de població en general.
0: Uh-huh. És molt mental. Com a societat cal que...
1: Sí. La gent no està sensibilitzada.
0: Que es visibilitzi més, no?
1: Clar, diuen gent... que és que vols estar de baixa, que no vols treballar, que no t'agrada... I no, és tot el contrari, volem treballar, volem tenir la nostra vida, però...
4: Uh-huh. Clar, la gent no veu una lesió aparent, no veu que vas amb collarín, no veus que tens un braç trencat, no veu... No? I aleshores, com que no hi ha res, no veu res, i hi ha dies que dius, ostres, avui em trobo bé, faig tantes coses, no? El dia que no et trobes bé, la gent no ho entén.
0: I hi ha un mal costum de la gent que opina sobre les emocions dels altres o de l'estat d'ànim o de... No? Del sentiment, no? I segurament que us han dit, però si fas bona cara, no?
2: Sí. Ai, jo tinc una doctora que vaig particular i me diu, Sol, diu, és que tu no sembles el que tinguis. I, clar, jo tinc una doctora que quan me veu diu, clar, tu exteriorment no ho sembles, però la processó va per dintre.
1: Sí.
2: I no pots estar dient cada dia...
0: Clar.
4: És que ets passa. Tu que intentes posar bona cara a vegades perquè... És el que diu ella, no? Si la gent no ho veu, aleshores ets tu que ho has d'explicar.
0: Clar, no. Us poden veure caminant per la plaça de l'església, mínimament bé, no? I dir, mira, però si la Marta està perfecta, no?
1: Sí.
0: Però és el que dèiem al principi, que és una malaltia invisible, que la cosa es porta per dins, no?
4: Mm. Clar, tu estàs caminant per la plaça de l'església, com tu dius, i potser tens un mal d'esquena que et mores.
0: Ja.
4: Però clar, en aquell... Què fas? Pues seguir caminant.
1: Sí.
0: Bueno, si et trobes malament, vine aquí.
4: Sí, vindré.
0: Que no passa res. Abans la Consol parlava de l'exercici físic, no? Em sembla que formeu part del grup de fibromiàlgia amb la Sara i en Ricard. Com d'important és la pràctica de l'exercici amb persones amb fibromiàlgia?
3: Bueno, per la part que em toca, penso que és una branca molt important, i dic una branca perquè al final és un tractament multicomponent. Com han anat explicant, és una cosa que és molt complexa, no és gens senzilla, per això jo crec que també és com molt desconeguda, que inclús no, molts metges no s'ho acaben de creure o potser li tenen una miqueta de rebuig i de por de dir, ostres, aquesta etiqueta de fibromiàlgia, perquè una cosa que no s'entén també espanta, no?, en certa manera. Llavors, això, dic una branca perquè al final és tractar-ho des de molts punts. Al final, la fibromiàlgia està en el paquet de síndromes de sensibilització central. Val. I quan estem parlant d'una sensibilització central, és a nivell del sistema nerviós. El sistema nerviós, per poc que coneixem, no em ficaré aquí en anatomia, però, home, és complexa, no? Llavors, la meva branca, que seria l'exercici terapèutic, doncs és molt important. És molt important perquè a vegades s'entra un aspirant, no?, de dolor, de cada cop faig menys, cada cop em costa més moure'm, fer les activitats bàsiques, i es tracta, doncs, de cadascú al seu ritme, cadascú el dia a dia de com un es trobi, anar fent i anar sortint una miqueta d'aquesta espiral. Llavors, és superimportant. A nivell d'exercici, jo sempre dic el que els agradi, el que els faci sentir bé, o el que puguin fer en aquell dia. A dilluns em llevo, què puc fer avui? Avui puc fer estiraments. Avui són estiraments.
0: Clar, sobre aquesta línia et volia preguntar una mica com planteges el programa d'exercici terapèutic. Suposo que també ha de ser molt un exercici enfocat a la persona, no,
3: correcte,
0: no al grup, perquè cadascú pateix,
3: correcte,
0: de manera diferent. No?
3: O sigui, jo al final el que tracto d'ensenyar a les sessions que fem al grup és tots els tipus d'exercici que hi ha, no? O sigui, tot el que és exercici de mobilitat, exercici aeròbic, com pot ser caminar, nedar, bicicleta, l'exercici de força, que és superimportant, l'equilibri, i a partir d'aquí és, vale, tenim totes aquestes variants, és anar triant per poder treballar una miqueta totes i que cadascú al seu ritme, cadascú segons com tingui aquell dia, aquella setmana, però sí, és totalment adaptat a un mateix, això és superimportant.
0: Mm-hmm. Hi ha algun tipus d'exercici que sigui el més recomanat per a aquest tipus de cas? O...
3: A mi no m'agrada com posar etiquetes. Tu tens fibromiàlgia, has de fer això.
0: Ja.
3: I això és l'únic que pots fer i això és l'únic que t'anirà bé. Perquè no és així. Com que és adaptat a cada persona, també cada persona és un món, de si he fet abans algun tipus d'activitat, doncs de l'edat que tingui, de si m'agrada més o menys practicar activitat, doncs aquí sempre és triar el que et faci sentir bé. Sí que un dels exercicis que està molt recomanat i que és molt efectiu i és molt bo és l'aquateràpia. Que bueno, una vegada també va venir l'Edu aquí, que és fisioteràpia també, fisioterapeuta, i que fa teràpia a l'aigua per persones amb fibromiàlgia. I sí que s'ha demostrat doncs, que és molt efectiu. Al final tot el que és dintre l'aigua té baix impacte, és un medi molt agraït, l'aigua també està calentoneta, llavors va molt bé. No sé, crec que la Marta...
0: Feu aquateràpia?
3: I la Consol,
4: sí,
3: en aquateràpia.
4: Sí,
3: amb l'Edu.
0: Sí.
3: I,
0: sí, sí.
3: Bueno, crec que estan contentes, no? Veure que...
0: Molt, sí, és molt exigent, sí. L'Edu, o no?
2: No, perquè jo vaig començar els primers dies i a mi m'agrada nedar, sempre. I veig que són exercicis diferents. Són exercicis diferents. I sí que a mi me va molt bé, la veritat. I sí, no és exigent, on t'arribi. Si...
0: Éreu molt esportistes, vosaltres, o no?
2: Sí. M'agradava nedar i caminar molt.
4: Jo sí.
0: No molt.
4: Jo no molt.
0: La Marta no molt. I ara... L'exercici físic, suposo que...
4: Suposa un món, ara.
3: Sí.
0: Suposa un món, no?
4: Sí, sí, sí. Vull dir, jo he fet de tot. He fet curses de muntanya, he fet bicicleta, he jugat a bàsquet, he jugat a futbol, de tot, he nedat, jo què sé. He fet, doncs, mil coses, no? I de cop i volta...
0: Pares en sec?
4: Pares en sec. I fer alguna cosa et suposa la vida mateixa. No, jo ara, per exemple, jo ho dic en broma, no? Però jo vaig a la piscina a fer això amb l'Edu, no? La gimnàsia terapèutica aquesta, i em guanyen les iaies.
3: Sí.
4: És així. No? Aleshores, tu mateix vas caient com en una espiral de ostres, què m'està passant, no? Perquè, bueno, és molt dur veure això, no? Veure el que feies fa un any enrere o veure el que fas ara.
0: Clar, la Marta està parlant de... d'un exercici físic que també pot repercutir a la part emocional i mental, i aquí, Ricard, et vull preguntar una mica doncs això, no? Que sovint la fibromiàlgia ve acompanyada d'ansietat, depressió, d'aquest exercici mental, d'acceptació... bé, tot és un procés, no? És per la malaltia en si o pel desgast que suposa no creure doncs això, no? Que t'etiqueten amb fibromiàlgia o que no entens què és el que t'està passant.
5: Sí, tot això, Miquel, pel que hem anat entenent i hem anat veient al llarg de les 6 edicions que ja portem del grup de fibromiàlgia, doncs, bueno, ho poden dir elles, no? Però que sí que és veritat que el component grupal permet doncs, poder expressar totes aquestes emocions que de vegades es viuen en solitari, i també crear identificacions entre les persones i es crea una xarxa de suport, no? Llavors això és bàsic per poder entendre què t'està passant, és a dir, comunicar-ho, expressar sentiments i que hi hagi escolta activa dintre del grup. Bueno, que sí que és veritat que una persona quan està aïllada i quan no se sent compresa, doncs té més possibilitats de patir ansietat o depressió. Llavors, molts cops, malauradament, van de la mà, i per això és tan important crear xarxes i crear grups per que no s'acabi només quan acaba el grup, perquè a mi em sap greu perquè aquests grups més o menys duren de 12 a 14 sessions, que fem tallers de fisio, de psicologia, de talleristes que venen, com l'Edu, de tai chi, bueno, hem fet bastantes coses. Llavors, quan s'acaba el grup, clar, es disgrega les persones del grup i es queden com una miqueta orfes, per dir-ho així, de suport comunitari. Llavors, bueno, la Marta ens explicarà després que s'està des de fa un temps intentant crear l'associació aquí al poble, la delegació de l'Associació de la Catalana de Fibromiàlgia al poble, perquè es puguin fer activitats durant tot l'any, no només quan s'acaba el grup et quedes com... No? Perquè és que és tan important, jo crec que això és la meitat del tractament, o sigui, sentir-te reconegut i tenir suport emocional i comprendre què t'està passant, perquè també expliquem què és el dolor crònic a diferència del dolor agut, com deia la Sara, evitar caure en aquests bucles de quan menys, o sigui, quan més por al moviment tinc perquè em farà mal, encara paradoxalment augmenta el dolor, o sigui, tots, i per trencar una miqueta aquest espiral que deia, i bueno, que millori la qualitat de vida de les persones, no?
0: A les Martes i a la Consol, en quina manera us ha ajudat formar part del grup? I també, clar, és una malaltia que ho patiu vosaltres, el vostre entorn, i ara dèieu que la gent encara costa, no?, entendre la malaltia, però saber que hi ha persones com vosaltres que pateixen del mateix, us ha ajudat a entendre millor la malaltia o no?
1: Bueno, jo en si ja l'entenia, sóc infermera, treballo amb pacients que molts també tenen fibromiàlgia, tenen malalties cròniques que també provoquen molt de dolor, llavors sí que entenia molt.
0: Ja.
1: Però bueno, m'ha ajudat molt, tant en Ricard com la Sara, estar amb els meus companys, uh-huh, escoltar històries, escoltar vivències, escoltar tractaments que han fet, tipus exercici, m'ha ajudat molt. Però realment jo ja la comprenia perquè...
0: Clar, per la teva professió ja estaves...
1: Estic convisquent amb el dolor.
0: Poder el xoc no ha sigut tan...
1: No ha sigut tan fort.
0: No ha sigut tan fort, no? Marta, Consol? El fet d'estar en un grup amb persones que pateixen del mateix, us sentiu més recolzades, més...
4: Sí, jo penso que sí, que et sents més recolzat, entens moltes coses, tot i que, com et deia abans, jo encara ho estic païnt, eh?
0: Ja. Estàs en aquesta fase d'acceptació,
4: sí,
0: no?
4: Exacte. Aleshores, veus moltes coses, no? Jo he estat amb un grup de dol i quan veig a la gent, no?, com a voluntària, no?, quan veig a la gent que ha perdut algú, que sembla que no es vulgui recuperar, no? I realment no és això, és que potser en aquell moment no poden, no?
0: Uh-huh.
4: I jo ara veig que jo estic en aquell moment també, però amb la fibromiàlgia, no?
0: Yeah.
4: I clar, et planteges moltes coses perquè dius, ostres, és que jo m'he de voler recuperar, he de voler sortir d'aquest pou, no? I aleshores, bueno, el fet de fer aquest grup, doncs, veus que hi ha més gent com tu, veus que hi ha gent que està pitjor que tu i tira endavant, uh-huh, no? I gent que fa molts anys que conviu amb la malaltia i està encara dintre el carro, no? Aleshores, bueno, jo penso, quan jo sigui gran vull ser com tu, no?
0: Yeah.
4: Perquè, clar, hi ha molta gent que fa molts anys que ho pateix. Aleshores, vols arribar a aquest benestar, si podem dir-ho així, d'aquesta persona que fa tants anys que ho pateix, no? I aquesta entesa amb la malaltia, perquè t'hi has d'entendre al final.
0: Ja, ja. Estem parlant d'acceptació i ara la Marta ha dit dol. Ricard, en una de les sessions que hem anat fent quinzenalment, vas dir que el dol és quan és la pèrdua d'alguna cosa, no? Per tant, també podem parlar de pèrdua de...
2: Qualitat de vida.
0: Qualitat de vida, sí. De llibertat.
4: Sí,
0: sí.
4: Sí? Sí, sí. Sí. És un dol, sí, és un dol, com Déu mana. Sí.
0: Mm-hmm. Deia el Ricard que voleu aprofitar per fer una crida per poder crear una delegació de l'Associació Catalana de Fibromiàlgia aquí a Argentona. Què és el que es necessita, Marta?
1: De moment som 10 persones.
0: Són 10?
1: Necessiten mínim 22 persones, són 42 euros anuals. Hi ha un lloc per poder fer, doncs com ha dit en Ricard, juntar-nos, parlar, fer activitats. L'associació sí que a vegades fa un cop de mà a nivell econòmic per fer alguna teràpia, algun exercici, el que sigui, i la veritat que estaria molt bé poder crear-la i estar tots junts.
0: Quin benefici o en què ajudaria, no?, tenir una delegació aquí a Argentona? Què és el que s'hi podria fer amb aquesta associació?
1: Bueno, continuar ajuntant-nos, parlar de tot, no parlar de la malaltia, sinó uh-huh, simplement parlar amb gent que està com tu, que et comprèn, i bueno, és fer una pinya.
0: Poder tenir aquesta continuïtat que deia el Ricard, no?, que sí, un cop acaba aquest grup de 12 o 14 setmanes, tenir aquesta continuïtat dins de la delegació, no?
1: I com està ajudant a fer teràpies, doncs, bueno, estaria molt bé per tots.
0: Si algú està interessat en participar, com es pot posar en contacte amb vosaltres? Hi ha algun Instagram, alguna xarxa? O...
1: De moment, per la nostra part, no, perquè encara estem buscant algú.
0: No? Esteu donant
5: bueus que contactin al CAA i que ens preguntin per informació i els hi passarem amb la Marta i la Montse, que són les persones que estan liderant aquesta creació de la delegació.
0: Val.
5: I això, que es contactin al CAP.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, queda dit. Porteu 6 edicions ja, Ricard?
5: Sí, sí, sí.
0: Sara?
3: Mm.
5: Sí? Sí, sí. Abans també venia la doctora Mateu, que també era la referent de la zona de fibromiàlgia, i ara doncs estem amb la Sara, que també és fantàstic, no? Combinar la part física, mental, perquè bueno, som, la salut és global, i la part social, no? És biopsicosocial, i bueno, entre tots doncs anem donant-nos suport i buscant el doncs nous sentits vitals i com millorar la qualitat de vida.
0: Perquè aquesta és una malaltia que no té cura?
1: No, de moment no.
0: De moment no té cura. Per tant, el que hem d'intentar és millorar la qualitat de vida.
5: El maneig del dolor crònic, sobretot, es centra al grup i, bueno, i també, d'alguna manera, adoptar aquests hàbits de vida que són transversals, saludables, no?
0: Mm-hmm.
5: Tant d'exercici com de l'alimentació, com a nivell psicològic, com a nivell social, per millorar, no? I sobretot, específicament, el maneig del dolor crònic, que es maneja diferent que el del dolor agut.
0: Ja, clar, durant aquestes 6 sessions, i a més que també, no sé si fa 6 sessions que ja anem fent aquesta taula...
5: 6 edicions.
0: 6 edicions fent la taula rodona, ha canviat molt la malaltia o ha canviat una mica ha canviat també el tractament per afrontar la malaltia?
3: O sigui, jo crec que ha canviat una miqueta, sí, l'abordatge de com abordar, sobretot, la teràpia grupal i de també a nivell professional, bueno, de professionals, no sé, Ricard, també entendre-la, perquè, òbviament, si ja pues, per molts metges és molt desconeguda, pel resta de professionals també. Llavors, cada cop s'està estudiant més, s'està investigant més sobre la neurociència del dolor, és a dir... Com és aquest dolor, que no hi ha un dany celular, que no hi ha un dany biològic, perquè no hi ha una analítica que et digui, ei, hi ha això aquí.
0: Yeah.
3: No? Llavors, clar, és estrany i és desconegut. Per tant, s'està fent molta investigació en neurociència del dolor, i això és el que intentem transmetre també i explicar a les sessions, no, del grup, d'entendre el dolor. Entendre aquest dolor que no té un dany físic, que no es veu, no, que és invisible, com deia la Consol, i jo crec que és principal entendre-ho. Entendre-ho per no voler anar com en contra, no? Sinó de, vale, això és així, això és una cosa molt més complexa i, vale, què haig de fer per abordar això? Pues exercici, el benestar emocional, el suport, crear una xarxa, tractament, fàrmacs, també, òbviament, és una branca, l'alimentació, i a partir de tot això, intentar buscar la màxima qualitat de vida. Llavors, jo crec que sí, que és una cosa que no té cura, però que cada cop s'està investigant més, s'està intentant conèixer més, doncs, què és aquest tipus de dolor com invisible i què es pot fer per tenir la major qualitat de vida, si més no. I per aprendre a conviure, no? Que moltes... Elles és el que sempre diuen. És que al final... t'acostumes, no? Aprens a conviure.
2: A prioritzar el que pots fer i el que
3: exacte.
2: No pots fer.
3: Exacte. A entendre's una mateixa, no? De dir, avui sí. Em llevo i avui estic sí. Així. Ok, no passa res. Vale, doncs faig això. Sí, i això jo crec que és...
4: per desgràcia també t'acostumes al dolor.
3: Sí, sí, clar, és el que expliqueu moltes vegades, que t'acostumes,
4: sí.
3: No?
2: Però clar, fins que arribes a gestionar punt. Tot això... Has de fer un camí molt...
3: Sí, sí, bueno, és el que també intento explicar a les sessions, no? Que no és un camí recte. Que és clar. Un laberint, és una espiral. I doncs, segons qui li pot costar més anys o menys sortir de l'espiral i anar desfent aquest camí, de trobar una miqueta la pau i l'equilibri, no? De dir, vale, acceptem-ho, abracem-ho així i així fer. Però clar, és llarg, no? És un procés molt llarg.
2: Sí, i contents. Perquè jo, en el meu cas, ha sigut... El primer és l'acceptació, arribar fins, bueno, fins aquí puc, uh-huh. I ara no em sento malament, si és el que hem dit totes, no? Si te lleves i fas el cafè llet i t'has d'anar al sofà, perquè jo el primer any va ser així, doncs bueno,
3: pues ja,
2: pues ja està. Ara puc fer altres coses i ja no m'hi poso fites, no? De dir, m'hi poso fites que puc arribar.
3: Assolibles,
2: que
3: no?
2: Assumibles.
3: Exacte.
2: De moment sí, ara sí.
0: Petits objectius, no?
2: Sí, petits objectius, sí. Super. No dir, vaig a, m'agradaria anar al Burriac, perquè jo des de la cuina meva veig el castell.
0: Sí.
2: Ja l'havia fet, ja, però ara jo no puc.
0: Mm-hmm. Clar, és que...
2: Fins a la Font Picant, doncs fins a la Font Picant. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. És que és com un nou aprenentatge de, sí, del teu dia a dia, no?
3: Sí.
0: Prioritzeu ara alguna cosa que abans no, no fèieu?
4: Sí, el descans.
3: Sí, sí.
0: Descans.
3: Sí, sí, sí, el descans.
4: Per nassos, eh?
0: Però ja, ja, però...
2: Jo no sabia el que era una migdiada.
0: Sí, sí. Ja no
2: I ara
0: saps,
2: puc
0: eh?
2: Estar... O sigui, no puc estar 3 hores, però bueno, és el bon dit, no? De dir,
0: sí, sí,
2: puc estar sentada i no em sento malament.
4: Exacte.
2: Abans no. Abans era que estava fent un pecat.
4: Sí.
3: Sí.
0: Com us veieu d'aquí 5 anys?
4: Jo espero que millor.
3: Sí, esperem que millor, sí, sí.
2: Jo em conformo si estic com estic ara.
0: Sí?
2: Sí. Em conformo. Si estic pitjor, doncs tindré que aprendre altres coses.
0: Pot ser que vagi pitjor, la malaltia?
2: Home,
4: jo penso que sí.
2: Si me faig gran, m'estic fent gran. I clar,
3: l'edat no ajuda.
2: L'edat no ajuda.
0: Amb l'edat empitjora?
4: Jo penso que... Jo no soc metge, eh? Però penso que a banda de la fibromiàlgia, l'edat també et porta noves coses, no?
0: Yeah.
2: Sí.
4: Jo, per exemple, el que et deia, no? Jo tinc una artrosi molt avançada, jo d'aquí 5 anys encara la tindré més avançada, segurament, no? I aleshores això i la fibromiàlgia, doncs, evidentment no casen bé.
3: Sí, però potser el teu aprenentatge ja és superior, o és...
4: Sí,
3: o estàs en un altre punt.
4: Sí, que suposo que hauré après,
3: ja,
4: no?
3: Exacte, sí. I potser ja d'aquí 5 anys, sí, per molt que tu físicament tinguis 5 anys més, però potser la teva manera de gestionar-ho és molt millor, llavors. Potser estàs millor.
2: És que...
4: Espero que sí.
3: Segurament. Clar que sí.
2: Jo crec
3: clar
2: que sí, eh?
3: Clar que sí.
2: Jo vaig començar amb la teva edat, més o menys, i, bueno, quan vas tenir que tancar, el meu negoci tenia la teva edat, no? I és diferent. És diferent.
3: Et dona una altra perspectiva, no?
2: Una altra perspectiva. I el que t'he dit abans, prioritza altres coses. I sí que tens el dolor degeneratiu, perquè és per edat, però, bueno, jo no hi penso.
0: Que és una malaltia que també afecta a diferents edats, no?
2: Sí.
3: Mm-hmm. Sí.
0: No és allò que
3: no hi ha,
0: no hi ha un
3: no
0: rang
3: d'edat.
2: No hi ha una edat.
3: No hi ha edat, no hi ha sexe, no hi ha res.
5: No hi ha cultura, o sigui, tampoc. És un 5% de la població que la pateix,
2: sí,
5: i a tots els països de totes les estrats socials, o sigui, és una malaltia amb, bueno, és també, no se sap d'on, com es genera, és, bueno, s'està investigant encara.
2: Mm-hmm. És coneguda.
3: Mm-hmm.
0: Arribem ja al final, no sé si voleu afegir alguna cosa més, voleu explicar alguna cosa, allò que heu dit a casa a la ràdio, explicaré això?
1: No. Bueno, jo volia agrair, crec que és en general en Ricard, a la Sara i al CAP per donar-nos aquesta oportunitat. La veritat que la veig superbé. Amb la gent que parlo i li explico, al·lucinen perquè són d'altres pobles i això no... Tinc amigues que tenen fibromiàlgia, les seves mares que tenen fibromiàlgia i... Em diuen, doncs està superbé el fet de tenir aquesta xarxa i apoyada per professionals. I bueno, jo els vull agrair, jo crec que també es va
2: jo
1: per a totes.
2: Jo dir això, és igual que ho diguis tu primer, sí. Jo també agrair a en Ricard i a la Sara i al CAP, sobretot, perquè veig que hi ha molta, per ells hi ha molta part de visibilitat en aquesta enfermedad.
1: Sí.
2: I no tots els municipis crec que ho tenen.
1: No.
2: Perquè em diuen, tu, Argentona, tens? I dic, sí. M'ha costat, perquè jo no volia, creia que si me ficava en aquest grup, estaria tot el dia i veig que no, que m'ha obert, o sigui, una finestra que, que veig que, bueno, que no sóc sola. I això és
0: un dels objectius, no, Ricard?
2: Sí. Però agraïm,
0: sembla que
2: agraïda, de veritat.
0: El grup faci que tanquis, et centris molt en una cosa, però serveix una mica pel contrari,
2: sí,
0: no?
2: Al contrari, sí.
5: Sí, de vegades hi ha una mica de por entrar en un grup de psicoterapèutic i bueno, la veritat és que té molts beneficis. Nosaltres, bueno, amb la Sara també ho parlem, de que estem molt contents de les persones que participeu, que és el vostre compromís de participar, d'assistència. És un grup que ve pràcticament totes les persones des del primer dia a totes les sessions i que això és el que acaba, pues, donant beneficis, no? I que també agrair que estem encantats amb aquest grup. Ens encanta escoltar-vos, ens encanta compartir amb vosaltres. I, bueno, això, que gràcies també a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Doncs res, per acabar, recordar que el que hem comentat, no? Que la fibromiàlgia pot ser invisible als ulls aliens, però avui aquí doncs, li hem volgut posar veu, així que gràcies a la Marta, a la Consol, a la Marta, a la Sara i a en Ricard per ser avui aquí, per portar-nos a aquesta taula rodona. Recordar que qui vulgui formar part d'aquesta delegació doncs, que es posin en contacte amb l'àrea bàsica o, sí. O si volen trucar aquí, doncs, facilitarem el telèfon de l'àrea bàsica
5: sí.
0: I tant de bo es pugui crear aquesta delegació aquí i fer pinya, no?
3: Mm-hmm. I tant.
5: Jo crec que ho aconseguirem.
1: Sí, jo crec que sí.
5: Algun
1: sí.
5: Dia, potser tard o d'hora, però ho aconseguirem.
1: Sí, sí, picant
3: pedra, i tant.
0: Moltes gràcies, torneu quan vulgueu.
1: Moltes gràcies a tots.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.
3: Adéu.

0: precisament com diu la lletra d'aquesta cançó que canta Macaco, amb la Sandra estàvem parlant de com va de ràpid el temps, però no parlarem del temps, sinó que parlarem de la primavera, ja fa dies que la tenim aquí, i més enllà dels dies que són ja més llargs, les flors, el nostre cos i la nostra ment experimenten una autèntica revolució hormonal, sentimental, emocional, mental, tot el que tu vulguis. Avui a la secció de Més que Salut, la Sandra Rosué ens ajudarà a entendre per què ens sentim més cansats o per què la nostra pell reacciona diferent amb el canvi d'estació. Sandra, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, molt bé.
0: Cansada?
1: Claro, sí? Estem ja primaveral, 100%.
0: Ara feia dies que no ens veiem.
1: Sí, però bueno.
0: Però estem aquí.
1: Sí, sempre està bé. Sembla que no ha passat ni un dia, eh? Està bé.
0: Vinga, ara que parlaves de l'astènia primaveral, molta gent es queixa de cansament o falta d'energia aquests dies,
1: sí,
0: no? Quan arriba aquesta època de l'any. Per què ens afecta tant, no?, aquest canvi d'estació a nivell físic i emocional?
1: Bueno, primer perquè s'allarguen les hores del sol. I nosaltres som pues, com el girassol, que ens agrada molt el sol, necessitem el sol per viure, per bueno, molts efectes al nostre cos. Ja saps que ja hem parlat alguna vegada del rellotge intern, que tenim el rellotge del dia i el rellotge de la nit. Uh-huh. I llavors, clar, al allargar les hores de sol, el nostre cos hormonalment també fa un procés. Llavors, hi ha com un... És com canviar de feina. Tu pots estar fent el mateix tipus de feina, però canvies de lloc, de companys, de lo que sigui, i t'has d'adaptar. Doncs ara mateix el nostre cos s'adapta en aquestes hores de sol, amb aquests canvis, i ja no parlem doncs, dels temes de les al·lèrgies i del pol·len i aquestes coses que també afecten. No? Què succeeix? Que al tenir-hi més hores de sol, la melatonina també fluctua una miqueta. Llavors, segreguem la melatonina més tard, canvia també la disposició d'ella i llavors tu te'n vas a dormir una mica més tard.
0: Què és la melatonina?
1: La melatonina és una substància que nosaltres segreguem de forma natural, uh-huh, que va lligada justament amb el sol.
0: Amb el sol.
1: Sí, per això quan, per exemple, al febrer o al gener, que a les 7 o així ja és fosc, ens comença a donar com un baixón. No, com, ui, quina som, vull arribar a casa, no tens ganes d'anar-te a fer, un entrepà amb els amics, no tens ganes. Però ara, que hi ha més sol, tu pots sortir de la feina a les 8 del vespre o a les 9 i encara hi ha una mica de llum, llavors com que dius, a casa no m'aniré, tinc ganes de fer coses. O sigui, això accelera també aquest ritme i
0: disminueix la melatonina? Va per aquí la cosa?
1: No és que disminueixi, és que ens arriba més tard.
0: Val.
1: Abans t'arribava a les 6 del vespre i ara t'arriba a les 9 o a les 10.
0: Per tant, per entendre la funció de la melatonina és ajudar-nos a entrar en el descans.
1: Exacte.
0: Que és durant les hores de son.
1: Sí, per això també nosaltres també ens boicotegem molt amb aquest tema, pel tema de les pantalles. La llum blava. La llum blava també fa que la melatonina no ens arribi. Per això molta gent també té molts problemes amb el son, no? Per veure la televisió, pel mòbil sobretot, i per utilitzar també llums molt fortes a casa. Per això l'ideal és posar llums més tènues, baixar una miqueta el ritme.
0: Baixes.
1: És molt millor llegir que mirar una sèrie. Però clar,
0: depèn,
1: el Netflix, no? Hi ha molta gent que el té, Netflix.
0: Depèn de qui. Jo llegir a la nit no ho he aconseguit mai.
1: No. T'adorms.
0: No, perquè haig d'estar concentrat en el que llegeixo.
1: O perquè no t'agrada la lectura que estàs fent, potser.
0: Sí, però no aquesta hora.
1: Ja.
0: És a dir, haig d'estar... M'agrada aprendre... Clar, si llegeixo una cosa que m'interessa, li has de prendre una atenció. I
1: clar,
0: a la nit, jo el que vull és no tenir aquesta atenció activa.
1: Clar.
0: Per això és engego la tele sense pensar res i veig que una cosa és veure i l'altra mirar, no? Estic mirant la tele però no sé ni què fan.
1: No.
0: Llavors estic en modo...
1: Desconnexió. Bueno, això els homes ja ho teniu, eh? És el momento del nada, no?
0: Exacte.
1: Nosaltres no podemos.
0: Però sí que a la nit, si llegeixo, haig de tenir aquesta atenció, saber què és el que m'està dient, entendre-ho, i a mi no em va bé. Prefereixo llegir més al matí, quan em desperto, al migdia o algun moment de la tarda.
1: Bueno, també et va bé si no posar música relaxant, per exemple.
0: També.
1: Una mica de fondo, no? Més que la televisió. Però bueno.
0: Michael Field.
1: Sí, el que tu quieras.
0: Cosa
1: Macaco.
0: Així, no? O Macaco, no?
1: Lo que sí. Per això també el tema dels exercicis a la tarda també fan que t'activis, no? Perquè normalment fem més activitat física durant el dia i és millor al matí. Per això hi ha gent que també li canvia el sistema, si durant sempre se'n va després de les 8, bueno, quan plega de la feina se'n va a fer exercicis. Arriba a casa molt activat.
0: Clar.
1: Llavors també la melatonina. Per això hi ha tanta gent que ha de prendre suplements o pren suplements, però perquè no es coneix el seu cos. Llavors ha de regular. Al final que tu puguis... és com amb els nens es veu molt bé perquè no estan tan com dir-te intoxicats de la vida i llavors ells ja veus que comencen a que van caient i tanquen els ullets i pum i cauen, no? I sempre va amb el sol i nosaltres doncs no, també tenim molta més activitat cerebral i el cos necessita moltes coses al llarg del dia per fer i com que estem amb deutes, amb deures, no hem fet coses per nosaltres i quan para és com pues que el cos et demana el que no has fet per tu.
0: Clar, nosaltres tenim preocupacions, cosa que els nens i nenes no tenen, no?
1: Encara sort.
0: No, clar, és una altra
1: que
0: història.
1: Que guai, aquella etapa.
0: Que guai, te'n recordes?
1: Sí, me recordo vagamente.
0: Parlàvem de la melatonina, que ens ajuda això, no? A les hores de descans. No sé si una mica el rival és la serotonina, que també parlàvem...
1: La serotonina és justament per les hores del sol. O sigui, el tenir més sol, tenim més vida. I llavors el que fa és pujar una miqueta més la serotonina i per això normalment, doncs, el que et deia, tenim moltes més ganes de fer coses, tenim més. O sigui, va, que aniré a caminar, va, que aniré a quedar amb els amics, va, que... el que sigui, tu tens plans, tens ganes de fer plans, millor dit. Una altra cosa és que després ho facis, però tens com més ganes, més predisposició. Ara bé, igual que diem que això és molt positiu i és l'hormona com de la felicitat, ara també la substituïm molt per la dopamina ràpida, que és amb les pantalles, amb el mòbil, amb els TikToks, amb l'Instagram.
0: Dopamina què és?
1: La dopamina és una substància que el... a veure, com t'ho explico a nivell resumidíssim?
0: No és com la serotonina.
1: No, la serotonina és com la felicitat... molt més prolongada, molt més autèntica, i la dopamina són com pics de felicitat.
0: Xutes, així,
1: sí, com un xut, eh?
0: Un xute de subidon,
1: com,
0: no?
1: Sí, com menjar un carmelo, per dir d'alguna manera. Què passa? Que nosaltres la dopamina la segreguem, la necessitem segregar, i la podem fer fent esport, fent alguna activitat que nosaltres ens sentim pues, útils, bueno, que anem, per exemple, una feina molt ben feta, si tu ara... estàs fent una entrevista amb alguna persona i t'aporta molt o el que sigui, tu acabes tenint més dopamina al llarg, però és dopamina a llarg plaç. Llavors això ens va donant com aquella confiança, com un confort. Ara, quan volem evadir-nos d'aquestes doncs, preocupacions moltes vegades, doncs ràpidament agafem el mòbil. Estic avorrit, agafo el mòbil. Estic no sé què fer, agafo el mòbil. Vaig a cagar, agafo el mòbil. El que sigui, no? I no tenim aquest temps de fer la dopamina saludable, que seria que ens portaria una serotonina. I llavors, clar, aquesta desregularització encara es veu molt més a la primavera. Ja. Perquè anem saltant com de mata en mata, també, no? També queda, t'anava a dir, la primavera queda molt bé a l'Instagram. O sigui, a les fotos queda molt bé, moltes flors, molt maques.
0: Sí.
1: Però la serotonina, encara que ens ajudi, està molt bé i feliços, i això que diu la gent doncs, també s'enamora molt més, perquè, clar, lo de la sang altera és veritat.
0: Sí.
1: O sigui, tens més ganes de fer coses, però també tens més ganes d'enamorar-te, més ganes de conèixer gent, més ganes de fer altres activitats noves, novetats, no?
0: Clar, perquè venim d'una època que hi ha poca llum solar...
1: Sí.
0: L'activitat és menys activa, no? I de cop i volta més hores, canvi d'hora, que també
1: a
0: fa
1: més,
0: que,
1: canvi d'hora,
0: no? Que això també és un trastorn, hi ha com una mica de jet lag o d'adaptació a un nou horari, i sembla que se t'obre el ventall a fer 10.000 coses en un espai de temps molt, molt petit, no?
1: I com que no entenem ben bé les hormones i venim d'aquest procés de com de hibernació, què passa? Que agafes un dia amb moltes ganes, ho dones tot i l'endemà tens un baixón. I llavors això són els pics que fem a la primavera, que un dia estic bé, un dia estic mal, i per això diem lo de l'astèmia primaveral també, no? Perquè també és com sortir a córrer amb moltes ganes, que el primer quilòmetre el fas molt bé, però el segon ja
0: estàs ofegat. Després el segon estàs ofegat.
1: I a més, comences el dia prometent-te moltes coses i acabes que no has fet ni la meitat, perquè el temps igualment té 24 hores al dia. No hi ha més. Tu tens moltes ganes, però el temps és el que és. No pots fer molt més, no? I això que t'anava a dir, que hi ha coses que també ens afecten molt a nivell del nostre cos, de la nostra pell. Això també farà que la nostra pell estigui més seca. També se'ns cau el cabell. És com una poda. Aquí això és normal, no és, que, no és una alopècia, no?
0: Yeah.
1: I afecta molt més del que... Del
0: bueno,
1: que
0: es renova,
1: pensar,
0: no?
1: Eh?
0: El cabell es renova, cau, en surt de nou, la pell també es renova.
1: Sí, però la pell et demanarà, pensa que també fa més calor, normalment, llavors comences a sobar una miqueta més, això fa una petita deshidratació superficial, hem d'hidratar més el cos, normalment la gent, com té més calor, beu més aigua freda, això fa que també et deshidratis més ràpid, és curiós, però és així, hauríem de continuar bevent infusions o aigua més calenta. Això que deien amb els avis, no?, de fer un got d'aigua calenta al matí, això és meravellós, no és el mateix que fer una aigua freda, no?
0: Ja. Yeah.
1: I, bueno, al final hem de parar una mica, entendre on estem, què ens està passant, mirar-nos a la pell una miqueta, si tenim alguna al·lèrgia primaveral, jo que sé, el pol·len o els plataners, que ho fan molt, i aquí, per exemple, a Argentona, doncs en tenim moltíssims, llavors més problemes fins i tot al nivell de la mucosa ocular, no?, de la lubricació dels ulls... I tu pots estar molt bé, però vas amb els ulls que et piquen tota l'estona, llavors.
0: Com un tomàquet.
1: Com un tomàquet. Infladíssims, no veus bé, ja vas a l'oculista, no veu bé, no. Tranquil, que no passa res. Els hidratem una mica més, posem, igual que hidratem la pell perquè ho necessita, per aquesta renovació, doncs posem una mica de suero fisiològic als ulls i també doncs anem passant una miqueta.
0: També la primavera és el moment ideal per la depuració, no? Moltes vegades... Pensem en aquesta època per fer algun tipus de tractament depuratiu, no? Des del Més que Salut, quin tipus de tractament o teràpia ajuden a netejar l'organisme, a preparar-nos una mica pel bon temps ara que ve l'estiu? Què ens recomanaries?
1: Nosaltres recomanem preparar la pell i eliminar les cèl·lules mortes a través d'un peeling i una bona hidratació. Això és bàsic. Després, depèn de la persona. Hi ha gent que li podem fer una desintoxicació iònica, que això és un sistema que bueno, no tothom ho té i es treballa a través dels peus, o sigui, qualsevol persona ho pot fer, i va induït, no? Llavors traiem les toxines del nostre cos. També és veritat que a vegades ja no només és que volem desintoxicar, és que de sobte em trec la roba i dic que he fotut durant tot aquest hivern, no? Que ha patxau, que la roba de l'estiu passat no m'entra o no em queda bé, entre que encara estem pàl·lids, no tenim color, ens veiem raros i a vegades no volem desintoxicar, sinó que volem aprimar, volem definir el cos d'una altra manera. I per això també donen els baixons a la primavera, perquè és també posar a taula tot el que ens havíem promès en el canvi d'any, que vam parlar, no? I que ha arribat 4 mesos després i no hem fet res.
0: I no hem fet res,
1: no? I bueno, intentar, depenent, veure la persona que necessita i des d'aquí bueno, aconsellar-la i assessorar-la una miqueta millor. No és el mateix una persona que potser ha fet menjars molt copiosos perquè agrada molt més la cullera, agrada més a menjar amb més greixos, llavors hem de desintoxicar més el fetge, el ronyó... que per altra banda potser és més la pell, vas més tapat, la pell no respira, fas dutxes doncs, molt calentes, però no t'hidrates perquè després quan surts de la dutxa tens fred i va quedant una sequetat com sumatòria, per dir-ho d'alguna manera. No? Llavors, amb un peeling, que també t'ho pots fer a casa, amb un peeling una bona hidratació, doncs això seria el correcte, també perquè ara necessitem posar més crema protectora.
0: Perquè el millor seria, per exemple, ara preparar-nos el cos, no? Estructurar-nos mentalment, emocionalment, preparar-nos per l'estiu, és a dir, tenir aquesta previsió perquè no ens agafi, tinguem un xoc, un col·lapse i no saber...
1: Home, i tant, cap...
0: No?
1: I tant.
0: És a dir, ara a la primavera ens preparem per l'estiu, a l'estiu ens preparem per la tardor, no? Com una mica avançant.
1: Jo, per exemple, la pell me la preparo durant l'hivern. prenc vitamina, vitamina A, betacaroteno, faig una miqueta aquestes cosetes perquè després no m'entri el xoc aquest de la pell que se'm comenci a atacar molt.
0: Clar.
1: Perquè hi ha taques que ja estan, però tu no les veus. I a la que surt una miqueta al sol, pum, et comencen a sortir les taques, no? I llavors, si tu vas preparant bé doncs, una bona base, que és des de l'interior, doncs la pell estarà molt millor sempre. I els meus clients normalment ja tinc unes càpsules amb vitamines i tot que ja els hi dono, i ja només perquè la pell estigui més maca, amb un bronzejat més maco, més daurat, sinó perquè no hi hagin acromies, no hi hagin problemes de res en aquesta pell.
0: Perquè
1: o granets,
0: sigui més saludable, també,
1: i tant,
0: no?
1: Si al final si és buscar sempre la salut, no? Més que la imatge exterior. També és veritat que si tu no tens la pell preparada, no fas una bona exfoliació, no te la cuides. Si tu ara et poses un protector solar, estàs fent com una emulsió de la pell morta, brutícia del cos, amb una crema que normalment són molt denses. Llavors tu penses que has protegit i no estàs protegit. Perquè no arriba.
0: Tens una capa extra.
1: Una capa
0: ahí, no?
1: Sí, dejémoslo ahí. Una capa de Superman. La capa. Però bueno.
0: Notes que ve menys gent en aquest tipus de...
1: Sí, amb el canvi d'hora ja ho vam notar. Justament perquè amb el sol, com que tens més hores, ja surts de la feina o... Bueno, tens més ganes d'allargar el dia, de no arribar a casa...
0: Que poder a l'hivern et dius, tinc hora a les 7 de la tarda, i dius, mira, no, que ja és fos, fa fred, plou, no sé què, i ara és,
1: sí.
0: Va, vinga, va... És...
1: Bueno, canvia una mica també els rituals de la gent, no?
0: Ja.
1: Potser els que ens venen a l'hivern a les 7 de la tarda ja busquen aquells massatges d'anar-se una mica
0: relax.
1: Buscant com l'enganxament amb la melatonina, no?
0: Sí, anar, sí, sí.
1: Me'n
0: sí.
1: vaig a dormir, surto d'aquí a cent, me'n vaig... sopo qualsevol cosa lleugera i al llit, a dormir. O a veure el Netflix, que també.
0: Que o a llegir un llibre.
1: O a llegir un llibre, que si arriba, aniré també a la primera pàgina. Però bueno, i ara no, ara ja és com, sobretot, fem molt materoteràpia, que és per redefinir el cos, per eliminar toxines, és molt drenant, no? Per treure adipositats. Mm-hmm. Aquest és el nostre estrella ara, sobretot. I després, doncs, gent que ha tingut, jo què sé, els embarassos i s'ha de recuperar.
0: Hi ha algun tipus de tractament o així post-embaràs o
1: sí,
0: postpart?
1: Sí, hi ha molts tipus, sí. També hi ha gent que té la diàstasi abdominal i aquesta sí que ara anem com a corre, que ve el verano, biquini.
0: Clar.
1: I llavors hem de treballar a nivell muscular, a nivell de la pell, a nivell de adipositat i a nivell també una mica d'aquest canvi, sobretot que ha sigut mare per primera vegada, que es troba amb una senyora al mirall que diu, què ha passat? Què és aquesta dona, no?
0: Ja.
1: I a part de les ulleres, no? De no dormir... Que els que són pares ja ho saben, els primers, no?
0: Sí.
1: I dices, no descanso,
0: ho sabem.
1: No? Però és això, llavors hem de tractar també a nivell aquest interior, no? De tornar a conèixer-nos. A dir, bueno, segueix sent una dona o un home, no? Però ara ha canviat, sobretot la dona, aquesta part física, i pues, la restaurem i cap problema, no passa res.
0: Bé, només homes o dones?
1: Com a curiositat. Més dones. Sí, homes també tenim, eh? Però sempre diré, encara que les dones se m'emprenyin ara, que els homes són millors clients.
0: Sí?
1: Sí.
0: Menys.
1: Són menys, no. Són menys, però quan es posen, es posen.
0: Es posen amb allò, no?
1: Si tu li dius de fer això i això, ells faran A, B i C. I si tenen dubte, et truquen i faran allò o el que sigui. No surten del marge. Les dones no. Les dones tenim cicles durant tot el mes i avui m'aixeco amb unes ganes enormes, faré esport, faré això, sí, el que tu em diguis, això, l'altre, i al cap d'una setmana ha canviat el cicle folicular i és com, no puedo con mi vida, sofa manta...
0: Yeah.
1: I llavors ens boicotegem. I fem
0: No ho deia per res, eh? És més que res curiositat i...
1: Però sí, per sort, els homes també, fins i tot manicures, que a vegades els homes no és el seu, es venen més a massatges, a depilació, al làser, per exemple, que els agrada també lluir-se una miqueta a l'estiu, però ara també manicures, hidratació per afinar les mans, jo no sé si tinc alguna cosa a veure, perquè sempre a vegades venen, veus les mans aspres, no? Depèn de la feina que tinguin, igual d'oficina, que estan treballant, jo què sé, a l'obra, per exemple, o al carrer, o que no es cuiden perquè no els agrada la crema, no? Normalment molts homes em diuen que jo la crema no. Sí, i clar, venen amb aquelles mans aspres i jo a vegades els dic, si tens parella, tu li toques amb aquestes mans aspres, perquè, saps? I com que fan un clic i vinga, va, fes-me la manicura.
0: Un rotllo papel de lija.
1: Un papel de lija. Dic, a ti t'agradaria que la teva dona tingués aquestes mans i que em miren com o no. Vale, pues venga, vamos a hacer una manicura al año, no hace daño.
0: No hace daño.
1: Claro, ya está. Després ja farem làser o ja farem massatge, traiem pressions. Alguns venen a dormir, uns altres venen a sentir-se escoltats també o a també equilibrar-se amb les emocions, perquè normalment els homes o treballen l'hemisferi dret o l'esquerra, saps? O estan molt connectats amb les emocions, normalment, o estan molt connectats amb la raó. I llavors, el tenir en contacte, sobretot nosaltres que som dones, que estem més puenteades, pa bien i pa mal, doncs els podem ajudar a trobar aquest vincle. Yeah. I amb un espai que jo li dic que és com l'útero materno, no? És com aquí ets tu i tu, i d'aquí no sortirà res. Llavors pots deixar anar emocions, pots deixar dir, fins i tot a vegades tenen, jo què sé, igual que la dona es queixa de la cel·lulitis, l'home potser es queixa de la panxeta. I no ho diuen. És com, no passa nada. I sí, també tenen els seus complexes.
0: Però aquí està.
1: O bosses, o que mira que arruga massa lío, i bueno, doncs ho tractem i no passa res. Cap problema.
0: Vinga, avui ho posem molt sobre la taula de manera molt light. Sempre recordar que qui tingui tingui dubtes o vulgui fer algun tipus de consulta, que vingui a Més Que Salut. Per acabar, no sé si alguns consells, algunes recomanacions, així...
1: Bueno, això serà molt de calaix, perquè és beure més aigua, beure més aigua per la primavera, respirar i fer posar-se metes en el dia que siguin, bueno, que es puguin fer realitat.
0: Petites metes, petites metes que sàpigues que allò ho podràs assolir.
1: Sí, saps? I si pots agafar en un moment determinat del dia o de la setmana o en el mes, un moment, i posar-te a escriure allò que t'havies previst a principi d'any, com vas ara, per parlar amb tu com hi vas i què podries fer, això estarà molt bé també, no? I ja està.
0: Aquelles metes que s'han de revisar.
1: Sí, s'han de revisar sempre.
0: Sempre.
1: Sí, parlar amb un i si no, tenir compassió. Jo crec que això és cosa meva. Penso que la primavera ens fa veure el que hem fet a la nostra hibernació. Si continuem estant igual que l'any anterior, que no hem evolucionat, continuem amb les mateixes coses, vol dir que no hem fet bona hibernació. I això ja ens hem de posar les piles una miqueta, perquè la vida va passant i quan te n'adones has passat més de mitja vida fent lo mateix. I és com un arbre. Al final, un arbre, has de fer una poda, a l'hivern el veus més lletxot perquè no té fulles, no hi ha res, però si el neteges bé, li dones uns bons fems i poses

0: que no podia cobrir l'obligació generava frustració i no passava bé. Bueno, ara ja està, ara ho deixo, poder aquí dos mesos tornaré, no?
1: Sí, també has de veure per què vas al gimnàs, per què vols anar-hi, no? A vegades va molt bé perquè et regula a nivell hormonal i fa que baixi les hormones de l'estrès i que netegis, i això és meravellós, i a vegades t'ho proposes com simplement un estat físic o perquè tothom va al gimnàs.
0: En fi.
1: I has de fer coses que també t'agradin, potser has de fer activitat física, però has de veure, potser t'agrada més posar-te un hort, com anar a ballar, com, no sé, anar
0: sí,
1: caminar
0: no,
1: a la platja.
0: L'objectiu era dedicar una hora a la setmana a fer una mica d'esport, però per temps quasi que prefereixo... Clar, anar, per exemple, al gimnàs era un dia i una hora concreta, i prefereixo anar a córrer, que tinc més llibertat. No? De
1: clar.
0: Dir, ara puc una hora, surto. Que no tinc ganes, no passa res, ja aniré demà. No?
1: Sí, al final...
0: I és tenir aquesta llibertat.
1: Mentre
0: de...
1: tinguis com a mínim 10 minutets...
0: Però vull dir que al final, que deies tu, ens boicotegem, no? Ens posem el llistó de vegades molt alt i no cal posar-nos el llistó molt alt, no? I...
1: Sí, sí. El meu, el tema aquest justament de l'esport, sempre és molt alt, per això no arribo mai. Vull fer com la Jennifer López, 3 hores al dia, mas...
0: ja, però...
1: impossible, impossible. Res. No tinc 48 hores al dia.
0: No.
1: Però bueno, per això tinc uns truquillos, eh?
0: Sí?
1: Home, i tant, tinc un Mi Body Sculpt i Màquina Maravillosa.
0: Tens el teu allò...
1: que
0: manual, amb
1: un dia a la setmana, 20 minuts, el múscul que necessito treballar, mira, ahir m'ho vaig posar al quàdriceps, per exemple,
0: sí?
1: Que havia baixat massa muscular, i 20 minutets i tengo el quàdriceps d'haver treballat una setmana a la gimnàsia.
0: Ah, bueno, molt bé.
1: Pues a ver si mañana puedo otra vez y así ya...
0: I així agafar un hàbit, no? Que
1: clar,
0: també...
1: l'hàbit, això està molt bé.
0: Que també està molt bé. Sandra, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Sí.
0: Aquesta primavera trompetera. Que ja la tenim aquí i ens veiem properament.
1: Molt bé, encantada.
0: Gràcies.
1: Vagi molt bé.
0: Vagi bé.
1: Adéu.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.
3: Estoy envuelto en llamas y voy.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: la bachata catalana. Figa flower, tu solo cartiti. Dei, dei, dei, sempre...
1: Estàs escoltant Argentona Hits Music amb DJ Juanra.
2: Me despertó.

no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada dia.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

a Ràdio Argentona, al 104.6 de la FM, tots els dijous i dissabtes, a les 9 de vespre, Argentona Hits Music, by DJ Juanra.

De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?

és el teu cap. Tu la protagonitzes i està genial. Posa teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Planta una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident,
2: de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu. No entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
12: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Sal ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
13: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs, tingui efecte i, a més, que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
15: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
16: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
15: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
17: És una visita que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals de catòlics de gent jove, que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
18: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones amb celiaquia pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
19: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. Avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3Cat Info.
20: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
21: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
23: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
1: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
2: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
3: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
4: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
6: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
4: Great player, a world-class player, and still on this level.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
5: 3CAT Info.
1: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
24: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat de córrer amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Canes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha guanyat la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots i tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stolp Estén és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes a Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracta en diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Piñeiro és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava fins aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable en temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens va explicar el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el Parc del Fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Gregotecno, que ha fet vibrar la sala oval del MNAC amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bertino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que és cert, que és errat. Que tá bom, que tá mal. Que és just, que és injust.
6: No, és pues enchanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.

0: que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna, és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Batnevic.
2: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials.
3: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
4: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió, perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
5: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu el Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal, en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
5: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.

0: L'USTEC vol que Esquerra i els comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí i Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i els comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
12: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
13: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs, tingui efecte i, a més, que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
15: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
16: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs, ens comporta aquesta situació doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
15: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny coincidint amb la visita del Papa i les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal i a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
17: És una visita que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove, que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3CatInfo que això afecta el seu benestar emocional.
18: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
19: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CatInfo Albert Egea, membre de la subcomissió tècnica d'escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CatInfo.
20: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
21: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
23: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja picades en el partit de la setmana que ve.
1: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
2: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
3: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
4: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
6: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
5: 3CAT Info.
1: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
24: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
5: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat de córrer amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha guanyat la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots i tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotage pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquim Cid, Antonio Pubill, Tomàs Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steiner és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes a Stolperstein, una xifra que el govern elevarà en guany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracta en diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Piñeiro és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ulls.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un término sino que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tallets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar, i ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tallets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Gregotecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bertino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você canta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes, després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament

0: i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol 3 molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials.
2: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaurana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
3: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
2: Great player, a world-class player, and still on this level.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
4: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu el Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal, en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
4: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà 2 finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
4: Trescat Info.

0: Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Sal, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera Copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
2: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte plen a llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i gal·lesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival. L'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
12: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
13: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit, no ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable en temperatures més altes.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
15: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
16: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
15: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa, i les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal, i a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
17: És una visita que arrastra una demanda que es pot moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
18: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd a Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
19: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació i sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. Avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3Cat Info.
20: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
21: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
23: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno, contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
1: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
2: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa... pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna, és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
3: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
4: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
6: The conversation was good, so we spoke about that and also...
24: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
6: Great, great player, a world-class player, and still on this level.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
5: 3CAT Info.
1: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
25: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
5: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat de córrer amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Canes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha guanyat la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als comuns socis parlamentaris del govern que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stolp Estén és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal, a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ulls.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un sino que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm i hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar i molt quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola. A mig camí entre el gospel, el reggae i el pop o el funky, com Està guai. El Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han patat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del MNAC amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana i la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió, l'escenari.

0: feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
2: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i